0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.
1: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor. Saber si tu m'estimes amb els pètals d'una flor. Tornar

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i els homes radicals de la música dels 70, 80 i 90 obren la queixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. Al límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sona cada tarda al Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Crec que és una bona oportunitat, no?
3: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
7: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
3: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: l'aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Així sonen les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
3: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
0: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes en BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: és els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes? Calafell Ràdio.
1: Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
3: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
4: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
5: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
6: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
2: Cada dia aprenem coses noves.
7: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
8: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
9: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
2: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
10: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
11: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
12: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
13: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
2: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
14: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: de la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio on el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Què tal? Com esteu? Ens despertem avui amb 15 graus a Castellbisbal, 13 a Horta, Sant Joan i 7 al Port de la Bonaigua. I avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, en aquesta setmana clau perquè Catalunya, 3 anys després, torni a tenir pressupostos.
1: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost. Catalunya no pot esperar més, no pot renunciar a ni un euro, no pot perdre ni un tret més.
0: Això ho deia una de les persones que ha liderat aquestes converses i aquest acord també per pressupostos, Albert Dalmau, el conseller Albert Dalmau, i després d'aquest pacte amb Esquerra Republicana i de la reunió amb el govern espanyol per accelerar el desplegament d'aquests acords, ara el que queda és falcar el suport dels comuns. Preguntarem a la consellera com van les converses i si, com estava previst, els comptes s'aprovaran demà en una reunió extraordinària del govern. Això mentre alguna cosa sembla que es comença a moure entre el govern i els professors.
2: Tornarem a venir aquí a la tarda, hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
0: I després de 3 hores de reunió ahir a la tarda, les parts es tornaran a trobar avui un cop s'ha desbloquejat la carpeta dels sous dels docents. Les vagues, però, continuen. Avui afecten les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Amb l'economista Santiago Niño Becerra parlarem en temps d'agora també de l'informe que confirma el que us avançàvem ja fa uns dies en aquest programa. La guerra a l'Iran farà pujar fins a un 30% al preu de la fruita i la verdura.
3: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantenir. Sí, evidentment s'han de pujar els preus per percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Això ens deia fa uns dies en aquest programa Pere Roquer, de Saja, i avui al matí de Catalunya Ràdio, a banda de fixar-nos en els preus, amb Santiago Niño Becerra, també parlarem d'un altre fenomen, d'altres persones. Són les Kellys. Les treballadores de neteja dels hotels denuncien precarietat laboral, sous baixos i molta càrrega de feina i fan una crida a les administracions a fer canvis legals i augmentar les inspeccions. Entrevistarem Vània Arana, que és fundadora d'aquesta associació. I després parlarem també de com paren atenció als joves.
4: Six, seven. Un jugador de bàsquet va fer la canasta 67. Llavors, un animador va fer 6-7.
5: Tots fem això de sentit, però bueno, paga encara com 6 minuts que ho estem fent, així que...
6: No ho sé molt bé, però crec que va ser d'una cosa dels Estats Units, no?, i que s'ha fet molt famosa ara.
5: Em surt el TikTok i llavors, doncs, si no ho fa, ja està.
0: Que ara no he entès això del 6-7, però vaja, intentarem entendre-ho. En parlarem amb la professora i creadora de contingut Irene Carreras i també amb la lingüista del 3CAT, Olga Clapés. I a les 11 entrevistarem avui els germans Torres, cuiners i propietaris d'un dels 4 restaurants amb 3 estrelles Michelin que hi ha a Barcelona i que tots just acaben d'inaugurar un nou local al Mercat de Santa Caterina, la Parada Torres. A més, també han publicat el llibre Hermanos Torres en casa. Ja com

0: Tindran...
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Passen 5 minuts de les 6 del matí. I ara fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb un estudi d'Oxfam Intermón que alerta que 8 de cada 10 euros de recaptació potencial de l'impost de patrimoni no s'acaben pagant perquè les empreses s'aprofiten de zones grises en el disseny d'aquest impost. L'entitat en diu directament forats. Oxfam demana revisar-ho perquè calcula que les 200 principals fortunes d'Espanya pràcticament han triplicat la seva riquesa en 15 anys.
2: I a Brussel·les.
3: Presenta avui les previsions macroeconòmiques actualitzades, per tant, han de recollir l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i del tancament de l'estret d'Hormuz. La comissió ja va avisar que podria pujar tranquil·lament un punt la inflació.
2: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
3: Doncs amb un nou escàndol sobre Donald Trump. El president nord-americà es va querellar fa uns 10 anys contra Hisenda per revelar dades fiscals seves a la premsa. Ara ha arribat a un acord per retirar la demanda i, a canvi, el govern dels Estats Units, el govern que ell presideix, accepta immunitat fiscal total per Donald Trump i la seva família, és a dir, no li pot reclamar ni un impost en cas que no el pagui. Recordem que diverses informacions han apuntat que Donald Trump ha arribat a guanyar fins a 1.400 milions de dòlars en negocis que s'han beneficiat directament de decisions seves com a expresident, com a president.
2: I en què dinaran avui a la Xina?
3: Amb la possibilitat d'una altra rimera, d'una altra cimera, d'una altra reunió, després de Donald Trump i de Vladimir Putin, l'agència de notícies de Corea del Sud, Yonhap, publica que Xi Jinping podria visitar Corea del Nord a les pròximes setmanes. De fet, el ministre d'Exterior xinès ja ha estat fa ben poquet.
4: Avui és dijous 21 de maig, ens hem despertat amb 7 graus a Barruera, a l'Alta Ribagorça, 14 graus a Gandesa i ja tenen 19 graus a la ciutat de Barcelona. Avui amb sol, sol a tot arreu, ara mateix que hi ha alguns nuvolets al sud de Catalunya que s'aniran desfent, a la tarda 4 nuvolades al Pirineu, sense pluja, i a la resta el temps serà molt tranquil i amb temperatura més alta. Avui ja s'arribarà per sobre els 30 graus al Pla Lleida, per sobre els 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior i uns 25 graus a la costa, i sembla que aquest ambient càlid continuarà així durant el que resta de setmana.
2: Buguejar, sabeu el que és? Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
2: Sí, no, Solanes, bon dia.
6: Bon dia. Bon dia. Tu, és que
2: sí.
6: Ha fet el guió.
2: Clar. És que jo ho he après avui.
5: Buguejar?
2: És una cosa que no funciona, ara bugueja.
5: Ok, bro.
2: O sigui, una persona... Com, saps com estàs? Estic buguejant.
5: Buguejant.
2: Estic allò que ja no...
6: No funciones.
2: Funar.
5: Funar. Tampoc.
2: Acusar algú de, o assenyalar algú. Això ve de Xile, aquesta... paraula.
5: I això es diu, habitualment?
2: Para de, sí. para de funar-me.
6: L'han funat a Twitter.
2: No és llenguatge jove, d'ara. Gimbrat.
6: Una persona que va molt al gimnàs. Mira, saps? Tu, no?
5: Gimbrat?
6: Rat.
2: Gimrat. Gimrat.
6: Rata
2: ah,
6: de gimnàs.
2: Rata de gimnàs.
5: Són les 6 i 7, eh?
2: Sí, bueno, a partir de les 10 parlarem avui de com parlen els joves. Anem a actualitzar-nos, va.
5: Vinga.
2: El govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
7: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. La línia de tren orbital, el consorci d'inversions i el canvi de majories al consorci de la zona franca.
2: Madrid, Paula Brujats.
8: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per aquesta legislatura. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
9: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
8: El govern espanyol també s'ha fet seus els compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I després del resultat d'aquesta reunió de la Comissió Bilateral i del sí d'Oriol Junqueras dels pressupostos, al govern de Salvador Illa només li falta que els comuns confirmin que votaran els comptes de la Generalitat.
10: Els comuns que s'havien afanyat a donar el seu vistiplau als pressupostos aquests últims dies hi han posat peròs. Les parts han intensificat els contactes per actualitzar l'acord i aquestes últimes hores la formació de Jéssica Albiach ha aconseguit el compromís dels socialistes de crear una direcció general que s'ocupi dels expedients sancionadors en matèria d'habitatge.
2: A diferència del govern i Esquerra, l'oposició ha criticat el resultat de la comissió bilateral.
7: Per Junts per Catalunya es tracta d'un acte de propaganda. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació.
11: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
7: El govern de Salvador Illa manté la voluntat d'entrar els comptes al Parlament demà divendres.
2: Jovent Republicà s'afegeix a la direcció d'Esquerra i també diu sí als pressupostos de Salvador Illa.
10: La branca juvenil d'Esquerra ha decidit que la seva diputada al Parlament, Mar Bessas, voti a favor dels comptes de la Generalitat per al 2026. L'organització, però, ha admès que prendre aquesta decisió ha estat complicat perquè li ha implicat assumir contradiccions importants. En aquest sentit, ha emplaçat la direcció d'Esquerra a fer conjuntament una revisió profunda dels objectius del pacte d'investidura. Els joves d'Esquerra han qualificat de preocupant l'acció del govern del PSC, a qui atribueixen polítiques orientades cap a la centredreta i l'espanyolisme.
2: I el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que ahir la trobada s'acabés sense acord.
7: Els sindicats hauran d'entregar una contraproposta per escrit que es centrarà d'entrada en els increments salarials.
2: Maria Costa.
0: Els sindicats volen que el curs que ve es paguin ja 200 euros més al mes i que de cara al 2028 i el 2029 s'acabin arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC.
12: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava ahir el to de la reunió.
13: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
0: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir un miler d'educadors de les escoles Bressol es van manifestar a Barcelona.
10: Va ser la segona aturada d'aquest col·lectiu des que va començar el cicle de vagues educatives. Segons la CGT, els Mossos van identificar 5 manifestants. Els educadors reclamen una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i que es garanteixi un servei públic gratuït i universal per a tots els infants. Laia Granyena és una de les portaveus de la plataforma 03.
14: Esperem que d'una vegada el departament s'assegui i engegui aquesta taula del 03 urgent i comenci a endreçar una mica un sector i un 03 que està totalment fragmentat.
2: I ahir també es van manifestar els metges en l'onzena aturada que fan per reclamar millores laborals.
7: 500 professionals van protestar davant de la Generalitat en una vaga amb un seguiment baix d'un 4% segons el Departament de Salut i d'un 30% segons el Sindicat Metges de Catalunya.
2: I després del xoc inicial per la imputació de Zapatero, els socialistes es decanten per la prudència.
10: A mesura que es van saber més detalls de la investigació, el govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura contra Pedro Sánchez, però per fer-ho necessita que els socis de l'executiu espanyol moguin fitxa.
2: Madrid, Àngels Lafuente.
15: Del xoc inicial s'ha passat a una anàlisi pausada més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
16: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
15: I Feijóo no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
17: Los mismos socios que sacaron del gobierno el Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
15: La Moncloa reconeix que l'escrit del jutge està ben argumentat, però insisteix que a hores d'ara no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 6 i 13. Gabriel Rufián ha posat en quarantena la decisió de tornar a liderar Esquerra Republicana a les eleccions de generals del 2027.
7: En un col·loqui a Madrid, l'actual cap de files dels republicans al Congrés ha dit, sense entrar en detalls, que no es tornarà a presentar amb Esquerra si no es compleixen un seguit de condicions relacionades amb grup parlamentari, amb el grup parlamentari que ara lidera.
18: Conviene una sèrie de condicions. No hablo a nivell particular, no estoy hablando a nivell personal, que un poco también, sino a nivell de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
2: I el col·loqui Rufián s'ha obert a liderar una hipotètica confluència de partits a l'esquerra del PSOE a les pròximes generals.
10: Rufián ho defensa com una de les poques solucions per aturar l'entrada de l'extrema dreta al govern espanyol. La direcció del partit, que ja ha dit per activa i per passiva que no participarà en aquest projecte, ha explicat al Més Nit de 3Cat Info que no seria una bona estratègia. Sentim el portaveu adjunt dels republicans, Isaac Albert.
19: La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona, no és una bona estratègia.
10: Albert Afellí, que està segur que arribaran a un acord amb Rufián sobre les condicions que demana el grup parlamentari al Congrés.
2: I Junts activarà el dia 1 de juny el procés per elegir el candidat a l'alcaldia de Barcelona.
7: Serà amb tota probabilitat amb unes primàries que podrien enfrontar l'actual líder municipal, Jordi Martí, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, sense descartar que més aspirants facin el pas.
2: Jordi Corbalan.
20: La renúncia de Josep Rius, l'alcaldable preferit de la direcció de Carles Puigdemont, no servirà per evitar el pols intern. L'1 de juny es constituirà l'òrgan electoral i s'obrirà el procés per saber si hi ha més d'un aspirant i es fan primàries. L'únic que s'hi ha postulat oficialment és Jordi Martí, però l'advocat Jaume Alonso Cuevillas està disposat a fer el pas i podria no ser l'únic. De fet, el número 2 del partit, Jordi Turull, es va trobar ahir amb membres destacats de Junts que els darrers mesos han meditat optar a la cursa electoral, com el mateix Alonso Cuevillas, els exconsellers Giró i Argimon i la diputada Freixa. Alguns reflexionen sobre presentar-s'hi. El nom del candidat se sabrà a tot estirar el 21 de juny. Jordi Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I la justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar quatre morts fa 30 anys.
10: El cas vinculat a la lluita de l'exili cubà es va produir quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort. L'actual líder cubà, Miguel Díaz-Canel, denuncia que és una maniobra política sense fonament jurídic, però el gest de la Casa Blanca s'emmarca en la pressió per fer caure el règim.
2: Washington, Oriol Serra.
21: El 1996, els tripulants dels dos avions de reconeixement de l'organització Germans al Rescat que miraven de localitzar els anomenats balseros, dissidents cubans, van morir quan les forces aèries cubanes van abatre'ls. L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà Donald Trump assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
22: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
21: Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: L'Iran estudia l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca.
7: Ho ha confirmat el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers del país persa, que alhora ha recordat que el règim dels ayatolàs exigeix el desbloqueig dels ports iranians i dels béns iranians a l'estranger. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit ara que no té pressa per tancar l'acord de pau sempre que sigui un bon acord.
22: Estem parlant amb gent amb talent i bona capacitat intel·lectual i n'estem força impressionats. Així que esperem que aquesta gent arribi a un acord que sigui bo per a tothom. Si puc evitar una guerra esperant un parell de dies més, si puc evitar que gent mori allargant-ho un parell de dies, crec que serà una bona cosa.
7: Les perspectives d'acord i el fet que ahir tres petroliers poguessin travessar l'estret d'Hormuz han tingut un bon impacte en els mercats internacionals. El preu del petroli ha baixat gairebé un 7% i el barril de Brent se situa en els $105. A les borses, el Dow Jones va pujar un 1,3% i els principals indicadors europeus entre un 1 i un 2. Els mercats asiàtics també han obert avui a l'alça.
2: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza retingut al port d'Ashdod.
10: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentre estan agenollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
23: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
10: També hi ha hagut crítiques dins el mateix govern israelià.
2: Jerusalem, Jordi Brascó.
24: Un ultradretà israelià extremista va aparèixer al port d'Ashdod per increpar els més de 400 detinguts de la flotilla. Un comportament passat de voltes que podria quedar en anècdota lamentable si no fos perquè es tracta del ministre a càrrec de la policia del país.
25: Van venir amb molt d'orgull, com a grans herois. Ara mireu, mireu quin aspecte que tenen ara. No són herois, res, donen suport al terrorisme. Li dic al primer ministre Netanyahu que me'ls deixi per molt de temps.
24: El comportament de Ben Gavir va ser tan indefensable que fins i tot Netanyahu se'n va desmarcar en un clar símptoma que al govern de coalició li queda molt poc temps. De fet, ahir ja es va aprovar en lectura provisional la llei que en breus ha de dissoldre la Knesset. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García en Alfonso. Bon dia.
26: Bon dia.
2: L'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea, Meta, TikTok i Google per no actuar contra la proliferació d'anuncis d'estafes financeres a les seves plataformes. Roger Santaló.
27: En els últims mesos, les plataformes de consumidors han denunciat fins a 900 anuncis sospitosos de vulnerar la Llei Europea de Serveis Digitals. Nieves Rodeiro, portaveu de la SECU, explica alguns dels casos que s'han trobat.
1: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diariamente por millones de personas consumidoras.
27: Les organitzacions de consumidors critiquen que les plataformes només han retirat el 27% d'aquests anuncis denunciats i que la resta de peticions directament no les han atès. En el cas de Meta, per exemple, asseguren que no bloqueja els comptes fraudulents, que li aporten el 10% dels ingressos totals. Roger Santalop, al matí de Catalunya Ràdio.
2: I SpaceX, l'empresa de satèl·lits i joguets d'Elon Musk, anuncia els seus plans per sortir a la borsa.
3: Tot apunta que podria ser l'estrena als parquets més important de la història. Debutarà el 8 de maig al Nasdaq. Musk posarà a la venda menys d'un 10% de les accions, és a dir, que reserva el 90% dels títols per exercir un control absolut de l'empresa. Espera recaptar 80.000 milions de dòlars, cosa que faria que SpaceX tingués un valor en borsa d'1,75 bilions de dòlars. En el fullet de sortida a borsa, el magnat admet que, malgrat els ingressos mil milionaris, l'empresa té unes pèrdues de 4.200 milions de dòlars. Musk, que també és el màxim accionista de Tesla, es convertirà en l'únic inversor amb el control de dues de les empreses tecnològiques més grans del mercat.
2: I ara mateix l'empresa més gran, per capitalització, és el fabricant de xips i semiconductors Nvidia, que s'ha disparat els guanys un 210%.
3: Ha presentat un benefici net de més de 58.000 milions de dòlars en el primer trimestre de l'exercici fiscal. La companyia assegura que tenen una posició única en el camp de la intel·ligència artificial perquè són l'única plataforma que s'adapta a tots els models d'IA.
2: I el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant de la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat sobre ell.
0: El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines del sumari de la causa amb l'objectiu de desmuntar el mòbil econòmic. Fonts pròximes a la defensa asseguren que un cop estudiat tot el material demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets de context. També aclareixen que l'objectiu de crear una fundació per als més necessitats va tirar endavant després de la mort d'Isaac Andic i que alguns diners de l'herència s'estan destinant a projectes filantròpics. Durant la compareixença de dimarts davant del jutge, Jonathan Andic només va respondre a les preguntes del seu advocat i va quedar en llibertat després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros en només 20 minuts.
2: I unes 500 persones van participar ahir en el minut de silenci convocat per l'Ajuntament de Figueres a l'Alt Empordà com a mostra de rebuig pel crim masclista de dimarts.
4: Una altra concentració i la tarda, convocada per xarxes socials, va aplegar unes 150 persones. Un home va matar la seva exparella, tenia antecedents i s'havia saltat dos cops l'ordre d'allunyament. Des del Col·legi de l'Advocacia de Girona expliquen que les ordres d'allunyament no acostumen a funcionar en perfils de delinqüents molt violents.
5: El detingut de 48 anys li hauria clavat diverses ganivetades a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, el detingut havia acceptat una pena de presó de 6 mesos per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos. Un ordre que es va saltar dos cops en només 24 hores fins que l'hauria matat. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen per a persones violentes.
6: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat de saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
5: Des de Figueres, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Detingudes 16 persones a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol.
3: Són monitors i educadors que formen part d'una investigació policial més gran en centres preescolars, per la qual la Fiscalia francesa ja ha apartat una vuitantena de treballadors municipals.
8: 16 monitors i educadors d'una escola d'infantil de París detinguts per violència sexual i física als menors. Molts d'ells ja no hi treballaven i formen part dels 78 que des d'inicis d'any han estat apartats de la feina per sospites sobre el seu comportament. Unes xifres intolerables, reconeixia l'alcalde de París, Emmanuel Grégoire.
27: Aquestes xifres ens han d'obligar a qüestionar-nos de manera profunda. Cal revisar-ho tot des de l'inici amb un objectiu, tolerància zero.
8: Això mentre la Fiscalia de París investiga denúncies per abusos sexuals en 10 guarderies, 84 centres d'infantil i una vintena d'escoles primàries de la ciutat. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Què tal, bon dia?
2: La primera.

0: Manises a Barcelona i escalfa motors pels concerts de demà i dissabte a l'Estadi Olímpic. Se l'ha vist sortint d'un hotel del Passeig de Gràcia, tot tapat i marxant amb un cotxe de vidres tintats. El vídeo s'ha fet viral i moltíssima gent també s'ha acostat a l'hotel per veure l'artista una altra vegada. Això ha obligat a col·locar també tanques de seguretat al Passeig de Gràcia.
1: La segona. I meet you in the joy you steal. Stones and sticks,
0: you're kicking the pricks, and still I'm learning how. I Aina Clotet, que rep el Premi Revelació a la millor interpretació la Setmana de la Crítica al Festival de Cannes, ho ha aconseguit amb Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, del qual també és protagonista.
1: La tercera.

0: comença Toca amb el Festival de Piano que se celebra cada any a Tortosa. El concert inaugural és avui a 8:45 del vespre amb Àlex Alguacili i Yuyiko Akagi, i el concert de Cloenda el farà Manu Guix.
1: Ara són les 6:25. Robert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: El que fa als esports, Cubarsí reconeix que ha tancat una bona temporada amb el Barça, tot i la Copa i la Champions, que se'ls ha escapat.
2: Són declaracions que va fer en una entrevista al Tot Costa.
3: Al final has aconseguit dos títols finals, sempre queden les espinetes de, per exemple, la Copa del Rei o la Champions, en aquest cas aquesta temporada, però no ens fixem en això, sinó que podem millorar.
2: Cubarsí confia a agafar el lideratge de l'equip en defensa com a repte personal.
1: I sopar de celebració de la plantilla del Barça per festejar els títols.
2: Amb un Laporta que agraeix la feina de la plantilla.
4: Us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit. Visca el Barça i visca
2: Catalunya. Avui la plantilla anirà a PortAventura. El Barça viatja avui mateix cap a Oslo per jugar a la final de la Champions femenina. Graham Hansen es va entrenar amb el grup. Sembla que estarà disponible. Irene Paredes és dubte.
1: Enrique Riquelme decidirà dissabte si es presenta com a president del Real Madrid.
2: Fins última hora esgota el termini al màxim abans de prendre una decisió. Riquelme alerta del perill de privatització del Real Madrid.
5: Pueden ser las últimas elecciones porque viene la privatización, ¿no? Es lo que se anuncia. Y creemos muchos que tenemos la obligación ética y moral de que el Real Madrid siga siendo de sus socios.
2: L'Aston Villa amb Unai Emery a la banqueta és el campió de l'Europa League, 3-0 davant el Friburg, mentre que el Joventut guanya la pista del Tenerife i es garanteix la plaça pel play-off a la Lliga de Bàsquet.
1: Avui, a partir de les 11 al matí, de Catalunya Ràdio, entrevistarem els germans Torres, cuiners i propietaris d'un dels 4 restaurants amb estrelles Michelin i que hi ha a Barcelona, i que tot just acaben d'inaugurar també un nou local al Mercat de Santa Caterina. Es diu La Parada Torres. A més, també han publicat un llibre que es diu Hermanos Torres en Casa. A partir de les 11, Hermanos Torres al matí, de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se. Amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se el dedico als meus companys calorosos. Entenem per això la gent que, com jo, patiu molt amb les altes temperatures. Aviam, amics i amigues, comença el Via Crucis. Segons diuen els meteoròlegs, en una setmana ja podríem estar superant els 30 graus i apropant-nos als 40. I encara serà maig. Així que sí, torna la suor, torna la fatiga, tornen els marejos, torna la deshidratació si ens oblidem de beure aigua constantment, i torna, com cada any, la lluita per l'aire condicionat. I arribats a aquest punt, ja sabeu qui són els nostres enemics, els fredolics. I sovint són un enemic que tenim a casa o a la feina, i és possible que fins i tot ens l'estimem. Ja sabem què faran. Tossiran molt fort quan posem l'aire, ens miraran amb cara de pena i posaran en marxa totes les seves estratègies de xantatge emocional. I nosaltres què hem de fer? Mantenir-nos forts, reivindicant que tenim el mateix dret nosaltres a no passar calor que ells a no passar fred, i sempre amb l'argument irrefutable que ja sabeu. Tu pel fred et pots tapar, però jo per la calor no puc fer res.

També hi ha temes que comencen amb un solo de piano, un riff de piano, com la Thousand Miles de Vanessa Carlton, que fa poquet va ser notícia perquè va sortir, feia temps que no la veiem, i va actuar al Festival de Coachella. I també hi ha cançons que comencen amb un solo de bateria, curtet però contundent, la dels Counting Crows a Accidentally in Love.

0: Ara són 7:15. I repassem aquestes les titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents.
1: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. L'objectiu ara és el sí dels comuns per poder entrar als comptes al Parlament demà mateix. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
2: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: En un dia clau, per tant, pels pressupostos, el govern de Salvador Illa ha tocat a 8:45. Avui entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero. Tot això mentre el Departament d'Educació i els sindicats tornaran a reunir-se avui.
3: Serà l'endemà d'una trobada que va acabar sense acord i que els sindicats plantegessin una contraproposta que planteja, entre d'altres, que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. Iolanda Segura, portaveu d'Ustec.
4: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que es reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
0: Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I a Madrid, Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no descarta una moció de censura contra Sánchez, però per fer-ho necessita que els socis de l'executiu espanyol moguin fitxa.
5: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer el gobierno.
0: I Gabriel Rufián ahir sobre si tornarà a ser candidat a Esquerra Republicana a les generals.
7: Conviene una serie de condiciones. No hablo a nivel particular, ¿eh? No estoy hablando a nivel personal, que un poco también, sino a nivel de grupo parlamentario, de ser consciente de a lo que nos enfrentamos. Si no, yo no estaré.
3: Això sí, s'ha ofert a liderar una confluència d'esquerres que la direcció del seu partit insisteix a descartar.
0: I el Departament de Justícia dels Estats Units acusa el cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar 4 morts fa 30 anys quan era ministre de Defensa.
1: Cuba considera que els Estats Units busquen excuses per intervenir militarment a l'illa, mentre que Donald Trump considera que no caldrà.
8: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
0: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel als 400 membres de la flotilla de Gaza que han capturat.
3: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
9: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
0: I l'Organització Europea de Consumidors denuncia davant la Comissió Europea Meta, TikTok i Google.
1: Per no actuar contra la proliferació d'anuncis d'estafes financeres a les seves plataformes. Nieves Rodeiro, portaveu de la plataforma, explica alguns dels casos que s'han trobat.
10: Estamos hablando de falsas inversiones, esquemas piramidales o fraudes vinculados a criptoactivos que circulan en plataformas utilizadas diariamente por millones de personas consumidoras.
0: Jonathan Andic tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell.
3: Fonts properes a la defensa de Jonathan assegura que un cop conegui tot el material demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada.
0: I Catalunya Ràdio estrena el 29 de maig una nova temporada de Crims al podcast.
1: Constarà de 15 capítols i l'eix central serà la premeditació. Els 5 primers capítols s'estrenaran a partir de la setmana que ve i la resta a la tardor. Ahir 300 persones van poder escoltar el primer capítol en primícia.
0: I premi per l'actriu Aina Cloteta Can.
11: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions.
3: Ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica pel seu paper a Viva, pel·lícula amb què també debuta la direcció.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb el suport de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades.
12: Exacte, l'Ara diu que Sánchez li dona suport en plena crisi. La Vanguardia que Sánchez defensa Zapatero.

0: Com parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
3: He treballat amb en Nicolas Cage.
4: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
3: No, però...
5: D'una hòstia que li va baixar.
3: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
2: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que remunten davant d'un possible acord entre els Estats Units i l'Iran. Comencem repassant les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, la de Seül les dispara gairebé un 8%, el Nikkei a Tòquio creix més d'un 3%, les xineses també registren pujades, tot i que molt més moderades. A Europa i els inversors també van ser optimistes, els índexs van tancar amb crescudes entre un 1 i un 2%, la que més va pujar va ser l'espanyola, amb un 2,16%. L'IBEX 35 ha recuperat els 18.000 punts. A Wall Street també han registrat millores, el Dow Jones ha crescut un 1,30% i el Nasdaq gairebé un 2% després dels bons resultats d'Nvidia. I el preu del petroli de Brent ha baixat una mica, se situa en $105 el barril. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
9: Ara amb Lidl Plus, barra de pagès acabada de sortir del forn per 0,49. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
10: Catalunya Ràdio.
11: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
11: El govern espanyol i la Generalitat pacten ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
12: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos. En aquest cas seran 3.000 agents més fins al 2030. Això tindrà un cost de 210 milions d'euros que assumirà l'Estat. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
13: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya, com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
12: Ara al govern d'Illa només li falta que els comuns confirmin el seu vot favorable als comptes. Aquests últims dies han afegit pros a l'acord que ja havien tancat. La previsió és que demà l'executiu hi doni llum verda definitiva al Parlament. Mentrestant, Junts ha qualificat de propaganda el resultat de la reunió bilateral.
11: Tot plegat en un escenari de vagues. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que la trobada s'acabés sense acord.
12: Els sindicats hauran d'entregar una contraproposta per escrit que se centrarà d'entrada en els increments salarials. Yolanda Segura d'Ustec, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
14: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
15: De veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores. Hi ha aquest marc de negociació que es va establir ja a partir de la reunió que vam celebrar la setmana passada i, per tant, doncs, nosaltres volem continuar avançant.
12: Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
11: I pel que fa a la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, després del xoc inicial, els socialistes es decanten per la prudència.
12: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident espanyol i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. Des del Congrés, aquest dimecres, Pedro Sánchez el defensava, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusava Sánchez de corrupció.
16: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
17: Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer el gobierno.
12: Després de llegir els arguments del jutge, socis com Podem, Esquerra i Sumar es qüestionen la innocència de Zapatero.
11: Mentrestant, Gabriel Rufián ha posat en quarantena la decisió de tornar a liderar Esquerra a les eleccions generals del 2027.
12: De fet, l'actual cap de files dels republicans del Congrés s'ha ofert a liderar una hipotètica confluència de partits a l'esquerra del PSOE les pròximes generals. Ho va dir ahir en un col·loqui a Madrid.
18: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
12: Rufián defensa com una de les poques solucions per aturar, diu, l'entrada de l'extrema

0: A dreta, el govern espanyol, la direcció del seu partit, ja ha dit que per activa i per passiva que no participarà en aquest projecte. Tot i això, estan convençuts que arribaran a un acord perquè Rufián pugui tornar a representar els republicans a Madrid.
1: I en clau internacional, la justícia nord-americana acusa formalment l'expresident cubà Raúl Castro.
0: Acusa de batre dues avionetes i provocar quatre morts fa 30 anys. Els fets vinculats a la lluita de l'exili cubà van passar quan Castro era ministre de Defensa i podria afrontar ara la pena de mort. L'actual líder cubà, Miguel Díaz-Canel, denuncia que és una maniobra política sense cap fonament jurídic. I sobre el conflicte a l'Orient Mitjà, l'Iran estudia l'última proposta de pau que els ha fet arribar la Casa Blanca, Donald Trump.
2: Estem parlant amb gent amb talent i bona capacitat intel·lectual i n'estem força impressionats. Així que esperem que aquesta gent arribi a un acord que sigui bo per a tothom. Si puc evitar una guerra esperant un parell de dies més, si puc evitar que gent mori allargant-ho un parell de dies, crec que serà una bona cosa.
1: Més notícies. Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys.
0: S'eixampla així la franja d'edat, ja que fins ara només incluïa dones de 50 a 69 anys. Els nous cribratges s'implementaran de manera progressiva i les comunitats tindran un màxim de 6 anys per arribar a tots els grups d'edat.
1: Cèlia Forment.
3: A Catalunya, Salut diu que la reforma s'aplicarà d'aquí uns mesos, els que calguin per reorganitzar el sistema de cribratge. Per Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, és una ampliació necessària ja.
4: Esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
3: La mesura preveu fer una mamografia cada 2 anys. Un de cada 10 càncers de mama diagnosticats són en dones de menys de 50 anys. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: La recaptació final de l'última marató de 3CAT, dedicada al càncer, és de gairebé 14 milions i mig d'euros.
0: És la segona xifra definitiva més alta de la història de la marató, només superada per l'edició del 2018, que es va dedicar també al càncer. Els diners permetran avançar en recerca, com destaca el director de la Fundació La Marató de 3CAT, Lluís Bernabé.
5: Tots aquests recursos, aquests més de 14 milions d'euros, representen una grandíssima quantitat per millorar la qualitat i l'esperança de vida de tots, absolutament tots els ciutadans. I des d'aquí, des de la Fundació, des de la Corporació, només podem agrair, què dic agrair? Honorar els més de 3 milions de persones que han participat en aquesta darrera marató.
0: Aquest any la marató es dedicarà a la divulgació i l'impuls de la recerca en malalties neurodegeneratives i neuromusculars.
1: Barcelona suspèn durant un any les llicències per poder obrir supermercats 24 hores.
0: La suspensió afecta els comerços anomenats de conveniència, que poden obrir els dies festius i durant tot el dia. Això vol dir que en queden exempts tots els comerços especialitzats, com per exemple peixateries, fruiteries o forns de pa. L'Ajuntament aprofitarà aquesta moratòria per redactar una regulació específica per a aquest tipus d'establiments 24 hores. Raquel Gil, regidora de Comerç.
6: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
0: Durant aquest mandat s'han fet 14 campanyes d'inspecció i s'han detectat més de 2.000 infraccions, entre d'altres unes 250 de salut pública i 160 de gestió de residus.
1: I les Kellys, l'associació que agrupa treballadores de neteja d'habitacions d'hotels, conegudes com a cambreres de pis, fa una crida a les administracions per augmentar els controls sobre les seves condicions laborals.
0: D'una banda, posen el focus en les conseqüències de l'externalització. Expliquen que si en comptes de contractar-les directament ho fan a través d'una empresa de serveis, la treballadora només guanya entre 860 i 980 euros al mes. En canvi, si és una treballadora del mateix hotel, la xifra pot arribar als 1.200. Tot plegat amb contractes que no són de jornada completa. A 3:15, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Vania Arana, treballadora d'hotel, fundadora i portaveu de les Kellys.
1: I atenció si sou fans de Crims, perquè el 29 de maig Catalunya Ràdio estrena nova temporada de Crims al podcast.
3: Una temporada que té com a eix central la premeditació i que constarà de 15 capítols. 5 s'estrenaran a partir del dia 29 i la resta a la tardor. Ahir, però, 300 persones van poder sentir el primer capítol en primícia.
1: Barcelona, Montse Pujol.
7: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la setena temporada de Crims. Els primers capítols es podran sentir a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
8: Hi ha 300 persones persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment, a veure què representa això. Després és tornar a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer i s'ha muntat aquest fenomen.
7: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I bones notícies pel cinema català, perquè Viva, la primera pel·lícula d'Aina Clotet com a directora, s'emporta un dels premis del Festival de Cinema de Canes.
3: Ha guanyat el Premi Revelació a la millor interpretació de la Setmana de la Crítica.
1: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
9: Aina Clotet es mostrava exultant al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: I jo ja em sentia més que premiada i més que... I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment, perquè és molt complicat i t'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs, no? I que arribava molt públic, i això no m'hagués imaginat mai, vaja.
9: Per la seva part, Pedro Almodóvar ha explicat que vol fer un canvi de rumb, deixar de parlar d'ell mateix a les seves pel·lícules i fer més comèdia. Competeix per la Palma d'Or amb Amarga Navidad i diu que no està gens preocupat pel palmarès de dissabte. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I un apunt més, perquè diversos alcaldes de França demanen al cantant i actor Patrick Bruel que canceli la seva propera gira de concerts després de les acusacions contra ell de diverses denúncies per violació i agressió sexuals.
3: Sí, són els alcaldes de París, Marsella, Brest i Nancy que reconeixen que no tenen competències legals per cancel·lar aquests concerts. La pressió, però, arriba després que ja s'hagin cancel·lat 3 concerts al Canadà per part de l'agència organitzadora. Aquesta setmana es va fer públic que una trentena de dones havien denunciat haver patit abusos o intents de violació durant concerts o rodatges, entre elles una coneguda presentadora de televisió. La fiscalia investiga ara 4 d'aquestes demandes.
1: I els esports, Robert Prat.
11: Tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions, Covarsí qualifica la temporada del Barça de molt bona en una entrevista al Tot Costa. L'equip blaugrana viatja avui a Oslo per disputar la final de la Champions femenina amb Hansen recuperada i el dubte d'Irene Paredes. L'Aston Villa, nou campió de l'Europa League, 3-0 davant el Friburg.
1: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
12: Graham Hansen vivia a 5 minuts de l'Ullevall Stadium quan era petita. Dissabte hi jugarà la final de la Champions amb el Barça. Serà una final, per tant, molt especial per ella, per una jugadora que ha entès el Barça des del primer dia i que ara també parla de Catalunya com casa seva. La noruega, que va apostar pel Barça quan no era un gran a Europa, és una peça fonamental per explicar les 3 Champions blaugranes en aquests últims 5 anys. Arriba tocada físicament aquesta final i no sabem si podrà marcar les diferències com només ella sap fer, però del seu concurs en depèn gran part de les opcions blaugranes per aixecar el quart títol.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.

0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Aconsegueix les entrades a fantasticsuper3.com.
1: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
2: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
1: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: Sou molt bona gent!
4: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
5: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu.
6: El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
8: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 14 graus a Gimenells, al Segrià, 11 graus a la Pobla de Lillet, al Berguedà, i 19 graus a Santa Susana, al Maresme. Avui amb un dia esplèndid, un dia de sol a tot arreu. Hi ha 4 nuvolets al sud de Catalunya ara mateix, alguna nuvolada que podria créixer al migdia al Pirineu, sense pluja avui, i amb temperatura més alta, que pot arribar a més de 30 graus, fins als 33 o 34 en alguns llocs del Pla Lleida, per sobre els 27-28 a bona part de l'interior i al voltant dels 25 a la costa. I en pròxims dies seguirem encara amb aquesta tendència de pujar encara més la temperatura, de temps estable, assolellat. Ara hem de veure si es poden arribar a formar alguns bancs de boira o núvols baixos a la costa.
9: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
10: quarts de nou, obrirem l'Àgora entrevistant la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, després de l'acord per als pressupostos entre el govern i Esquerra.
11: A les 9 analitzarem la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de suspendre les llicències de 9 supermercats 24 hores. En parlarem amb Alfons Barti, director de Barcelona Comerç.
10: A 10:45 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Pau Aranós, Marc Casanovas i Carles Xuriguera. Avui parlarem de restaurants i cafès històrics de Barcelona, de vins del Priorat i de sucre.
11: I a les 11, els germans Torres, els cuiners i propietaris d'un dels 4 restaurants amb 3 estrelles Michelin de Barcelona, obren un nou establiment al Mercat de Santa Caterina.
10: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
13: Ahir a temes pendents ens va venir a veure el gran Justo Molinero, que ens va voler fer una demostració de com seria el Matí de Catalunya Ràdio, presentat per ell, per en Justo.
14: La primera notícia és de suceso detingut el fill Verde Mango.
15: Aquesta cançó no és bona idea mai il·lustrar les notícies amb cançons.
14: Pues resulta que la policia de Cobertana, lo que ya sabíamos todo, que ha sigut el nen. Más temas, venga.
15: Ha sigut el nen, què vol dir?
14: Anem ara a la qüestió de la vaga del professor.

0: professor, tornen a fer vaga per demanar matineritz, home, cariño, de manera que molts ànims a la senyora que me tan acordant des de la cuina. A la senyora que me acordant des de la cuina en estos momentos.
1: A ver si un día te viene a la hora del recreo.
0: I que avui tornarà a tenir los críos dando por saco en casa.
2: Fátima, A partir de quart de 12, més temes pendents.
3: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia, per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
4: Avui és un bon dia per recomanar llibres. Acabo de llegir la última novel·la de l'escriptor nord-americà Ben Lerner, que va tenir molt d'èxit a Catalunya i Espanya amb la seva novel·la anterior, L'estació de Totxa. Aquesta nova novel·la sortirà en breu en català i castellà i en anglès es diu Transcription, transcripció. És molt breu i té una premissa interessant. Què passaria i com percebríem el món diferent si de cop perdéssim el telèfon mòbil? És una història sobre l'escolta, sobre pares i fills i sobre tot allò que no pot gravar-se sinó a la memòria.
3: I el segon, la Llucia Ramis.
5: Segons un estudi fet per dues universitats nord-americanes, des del 2005 cada vegada parlam menys. Hem anat perdent unes 300 paraules cada any en les converses del dia a dia. Xerrar menys implica que passem menys temps intercanviant opinions, idees i punts de vista amb altres persones, cosa que afebleix la interacció social i els vincles. El 21 de maig se celebra el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i per això avui pot ser un bon dia per parlar, per enraonar, per garlar, ratllar, fer-la petar, conversar, parolejar, clacar... o com cantaven els Panellet, per xerrar mallorquí.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui tindrem un dia de sol amb una temperatura encara més alta que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, el temps estarà molt tranquil, no només avui, sinó també els pròxims dies. Pel que fa a la temperatura, avui s'arribarà al voltant dels 30-34 graus a Ponent i segurament demà o dissabte ja podrien assolir aquí els 35. A la resta de comarques de l'interior, en pròxims dies es podria arribar a fregar els 30 graus.
0: Avui tindrem un dia de sol, com dèiem, amb temperatures encara més altes que ahir, i avui al Matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, en aquesta setmana clau perquè Catalunya, 3 anys després, torni a tenir pressupostos.
2: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost. Catalunya no pot esperar més, no pot renunciar a ni un euro, no pot perdre ni un tret més.
0: I atenció, perquè us avança el Matí de Catalunya Ràdio, que el president Salvador Illa i Jéssica Albiach signaran avui l'acord pels pressupostos de la Generalitat. Per tant, sembla, doncs, que ja hi hauria falcat el suport dels comuns i li preguntarem aquests detalls també a la consellera de com han estat aquestes converses i quines són les condicions, diguéssim, que s'han produït perquè hi hagués aquest acord també amb els comuns. Un acord de pressupostos que es presentaria avui al voltant de 11:45 del migdia, on veurem el cap de l'executiu català que rebrà Jéssica Albiach al Palau de la Generalitat i on mantindran aquesta reunió. I això mentre alguna cosa sembla que es comença a moure entre el govern i els professors.
3: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar, doncs, una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
0: Després de 3 hores de reunió ahir a la tarda, les parts es tornaran a trobar avui, un cop s'ha desbloquejat la carpeta dels sous dels docents. Les vagues, però, continuen. Avui afecten les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I amb l'economista Santiago Niño Becerra parlarem en temps d'agora també de l'informe que confirma el que us va avançar ja en aquest programa. La guerra a l'Iran farà pujar fins a un 30% el preu de la fruita i la verdura.
4: Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus per de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
0: Això ens deia fa uns dies en aquest programa Pere Roquer, de Saja, i avui al Matí de Catalunya Ràdio també parlarem de les Kellys. Són les treballadores de neteja dels hotels. Denuncien precarietat laboral, sous baixos i molta càrrega de feina i fan una crida a les administracions per fer canvis legals i augmentar les inspeccions. Entrevistarem Vania Arana, fundadora d'aquesta entitat. I també parlarem amb l'epidemiòleg i exmembre de l'Organització Mundial de la Salut, Amos García, sobre el nou brot d'èbola que afecta la zona del Congo. Ja hi han mort 140 persones i hi ha 600 infectats. L'últim que ha dit l'OMS ha estat, atenció a això.
5: La situació és una emergència de salut pública d'abast internacional, però no és una emergència pandèmica. L'OMS avalua el risc de l'epidèmia com a alt a nivell nacional i regional i baix a nivell global.
0: I en esports, sopa de celebració aquesta nit de la plantilla, sopa de celebració aquesta nit de la plantilla del Barça per celebrar una temporada amb dos títols.
6: Us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu.
0: Mentre Barcelona ja escalfa motors amb un dels concerts de l'any. Bad Bunny. Ja s'ha deixat veure per la capital catalana abans d'actuar demà i dissabte a l'Estadi Olímpic de Barcelona.

0: Tot això avui que Joanetes a la Garrotxa el sol ha sortit a les 6:24 del matí i a Vallclara, a la Conca de Barberà, es pondrà a les 9:14 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'àgora del matí, Marta Pascal, Marc Boteller, Jordi Mir i Jofre Llombart. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Continuen negociant.
3: Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda i, si cal, demà divendres per arribar a un acord que acabi amb les mobilitzacions. Les dues parts admeten que no hi ha hagut gaires avenços, però la novetat és precisament que ningú s'ha aixecat a la taula i que el to ha canviat respecte a les últimes setmanes.
4: Els sindicats volen que el curs que ve es paguin ja 200 euros més al mes i que de cara al 2028 i el 2029 s'acabin arribant a un augment salarial que s'acosti al 30%. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
5: Nosaltres demanem que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
4: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava ahir el to de la reunió.
6: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
4: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 25.000 Mossos.
7: La Generalitat i el govern espanyol acorden el finançament per ampliar la plantilla de la policia catalana fins als 25.000 agents al 2030. És un dels pactes de la bilateral celebrada a Madrid en què es va tractar també accelerar el traspàs de competències.
8: I també posar fil a l'agulla en els pactes de pressupostos a què s'ha arribat amb Esquerra Republicana. Per exemple, la línia de tren orbital, el consorci d'inversions o el canvi de majories al consorci de la zona franca.
0: Madrid, Pau Arrujats.
9: Seran 3.000 Mossos més abans del 2030 i s'arribarà als 25.000 agents. L'augment de plantilla costarà 210 milions d'euros que assumirà íntegrament l'Estat. Ampliar la plantilla era una promesa de Salvador Illa per aquesta legislatura. Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
10: Si volíem fer front a les polítiques de seguretat a Catalunya com Déu mana, feia falta ampliar fins als 25.000, que és la xifra que creiem que és l'adequada per prestar el servei necessari.
9: El govern espanyol també s'ha fet seus els compromisos d'Illa amb Esquerra per als pressupostos. Abans de final d'any s'aprovarà l'empresa mixta d'inversions i es concretaran el calendari i el finançament per al tren orbital. També d'aquí menys de 3 mesos la Generalitat ha de tenir més competències sobre el litoral. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'últim serrell.
3: Firmat l'acord amb Esquerra, al govern més li falta acabar de revisar el pacte amb els comuns per poder portar els pressupostos al Parlament amb plenes garanties. Els de Jéssica Albiach han esgarrapat el compromís de crear una direcció general que s'ocupi dels expedients sancionadors en matèria d'habitatge.
0: Protesta interna.
7: Les joventuts d'Esquerra, Jovent Republicà, han avalat finalment que la seva diputada al Parlament, Mar Bessas, voti a favor dels pressupostos, tot i les renúncies que consideren que ha fet el partit amb els socialistes.
8: En canvi, el corrent intern col·lectiu Primer d'Octubre ha denunciat a la Comissió de Garanties del partit que no s'hagi sotmès a consulta de la militància una decisió com un pacte de pressupostos.
0: Fa el pas.
3: Gabriel Rufián s'ofereix per primer cop per liderar una hipotètica plataforma unitària de l'espai d'Esquerra del PSOE a nivell estatal.
11: Si jo puedo ayudar a que haya una confluencia o una colaboración o un espacio de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
7: I posa en dubte repetir com a cap de llista d'Esquerra. Diu que només ho faria amb certes condicions que per ara no ha concretat. La direcció dels republicans manté que no vol ni sentir a parlar de presentar-se amb altres partits. Isaac Albert, al Catalunya Nit.
12: La voluntat d'aturar l'extrema dreta fent una coalició que no suma no és una bona estratègia.
0: Primàries.
8: A Junts per escollir el candidat a Barcelona a les municipals de l'any que ve. L'1 de juny es posarà en marxa el procés intern. Per ara ja s'hi ha postulat el cap de files a la capital, Jordi Martí, però l'advocat i exdiputat al Parlament, Jaume Alonso Cuevillas, també vol fer el pas. I podria no ser l'únic. Jordi Turull es va reunir ahir amb altres possibles candidats.
0: Manté el suport.
3: El govern espanyol i el PSOE, Zapatero, tot i la seva imputació i els detalls que es van sabent de la causa Plus Ultra. Aquesta vegada, però, Pedro Sánchez ha evitat crítica a la justícia.
13: Del xoc inicial s'ha passat a una anàlisi pausada més prudent. La Moncloa insisteix a respectar la justícia i la investigació, però sense deixar, de moment, de defensar Zapatero, com ha fet Pedro Sánchez davant el ple del Congrés.
14: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
13: I Feijóo no descarta presentar una moció de censura i fa una crida als socis de govern.
15: Los mismos socios que
2: sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018, hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
13: La Moncloa reconeix que l'escrit del jutge està ben argumentat, però insisteix que a hores d'ara no hi ha proves sòlides contra Zapatero, només indicis. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Aldama.
7: L'empresari jutjat fa una setmana, juntament amb José Luis Ábalos i Koldo García, pel cas de les mascaretes, torna avui a l'Audiència Nacional. Declara com a imputat per una de les peces que investiga contractes de material sanitari durant la pandèmia.
0: Més detalls.
8: La Sagrada Família explica aquest matí més detalls de la visita del Papa Lleó XIV i, en concret, com serà l'acte de benedicció i inauguració de la Torre de Jesús de la Basílica. L'acte serà d'aquí 20 dies, el 10 de juny.
0: No serveixen.
3: L'assassinat masclista d'aquesta setmana a Figueres ha tornat a qüestionar si les ordres d'allunyament serveixen o si en alguns casos és millor optar per una pulsera telemàtica.
0: Anem cap a Figueres, Núria Pereira.
9: El detingut de 48 anys li hauria clavat diverses ganivetades a plena llum del dia a la plaça Josep Tarradellas. El dia abans, el detingut havia acceptat una pena de presó de 6 mesos per maltractaments i un ordre d'allunyament d'un any i 4 mesos. Un ordre que es va saltar dos cops en només 24 hores fins que l'hauria matat. La responsable de la Comissió de Violència Masclista del Col·legi de l'Advocacia de Girona, Maria Carme Castanyer, explica que les ordres d'allunyament no serveixen per a persones violentes.
15: En aquests perfils d'alt risc, si l'agressor està disposat a saltar-se les normes, no hi ha un paper judicial que l'aturi. Per tant, en aquests casos, el que s'hauria de fer és adoptar mesures més limitatives de llibertat, com per exemple una presó provisional, per tal de reforçar la protecció de la víctima.
9: Des de Figueres, Núria Pereira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Haurien de compensar.
7: Una sentència de l'Audiència Nacional dictamina que si un festiu cau en dissabte, el treballador té dret a recuperar-lo. La resolució pot ser recorreguda pel Tribunal Suprem.
0: 2, 3, 4, 5... Bé. Suspèn.
8: Barcelona, durant un any, les llicències per poder obrir nous supermercats d'aquests cobren 24 hores al dia. L'Ajuntament redactarà una regulació específica per a aquest tipus d'establiments. Raquel Gil és regidora de Comerç.
16: Creiem que això és bàsic per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial, evitar processos de saturació i monocultiu en determinades zones de la ciutat.
8: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio en parlarem a partir de les 9 amb l'Alfons Bartí, que és director de Barcelona Comerç.
0: Tornarà a declarar.
3: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare. El seu equip d'advocats està analitzant les 1.400 pàgines del sumari per intentar desmuntar el mòbil econòmic. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, un cop ha estudiat tot el material, demanarà comparèixer un altre cop davant la magistrada.
7: Avui la Vanguardia explica que els primers que van trobar Jonathan després de la mort del seu pare van ser dos escaladors que eren a Montserrat. El van veure desorientat fins al punt que un d'ells va acabar parlant amb el 112 per ajudar amb la localització.
8: Acusat. La justícia nord-americana acusa l'expresident cubà Raúl Castro d'abatre dues avionetes i provocar 4 morts fa 30 anys. L'actual govern cubà denuncia que és una maniobra política que no té fonament jurídic i que s'emmarca en la pressió de la Casa Blanca per fer caure el règim.
0: Washington, Oriol Serra.
17: El 1996, els tripulants dels dos avions de reconeixement de l'organització Germans al Rescat, que miraven de localitzar els anomenats balseros, dissidents cubans, van morir quan les forces aèries cubanes van abatre'ls. L'administració Trump ha decidit imputar els responsables polítics amb Raúl Castro al capdavant, aleshores ministre cubà de Defensa. El president nord-americà, Donald Trump, assegura que no hi haurà escalada bèl·lica arran de la imputació.
18: Estem alliberant Cuba, no hi haurà escalada, no crec que calgui. Mireu, el país està ensorrant, és un desastre. Hem perdut el control.
17: Els Estats Units confien debilitar encara més el règim castrista amb aquest últim moviment. A Cuba, l'exèrcit es prepara per a una eventual invasió nord-americana. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Condemna internacional.
3: Pel tractat degradant d'Israel, els 400 membres de la flotilla de gas retinguts al port d'Ashdod.
7: En un vídeo publicat, el ministre ultra Ben Gavir, on ell mateix apareix, es fa evident el tracte vexatori amb cops i crits dels activistes que apareixen en més d'una ocasió genollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
19: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
7: També hi ha hagut crítiques dins del mateix govern israelià.
0: que es canceli.
8: És el que demanen diversos alcaldes de França, que volen que el cantant i actor Patrick Bruel canceli la seva propera gira de concerts al país després de les acusacions contra ell per diverses denúncies per violació i agressions sexuals. Hi ha una trentena de denúncies i, de moment, la Fiscalia investiga 4 d'aquestes demandes.
0: Venut.
3: El famós quadre de Banksy de la nena amb globus s'ha venut per 17,9 milions de dòlars a Nova York. La subhasta s'ha fet després que el mes de març passat l'agència Reuters identifiqués l'autor, fins llavors sempre anònim, com Robin Cunningham, cosa que ell no ha confirmat ni desmentit mai.
0: Premiada.
7: L'actriu Aina Clotet Acanas ha guanyat el Premi Revelació, la millor interpretació de la Setmana de la Crítica, pel seu paper a Viva, pel·lícula amb què també debuta la direcció. N'ha parlat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
20: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions. És molt fort ja haver arribat a Cannes i em semblava un somni. I jo ja em sentia més que premiada. I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment. T'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs.
0: 29 de maig.
8: És quan s'estrena la nova temporada de Crims. Crims, el podcast de Catalunya Ràdio. Tindrà com a eix central la premeditació. Hi haurà 15 capítols. 5 s'estrenaran ara, el mes de maig, i la resta a la tardor. Ahir, però, 300 persones en poder sentir el primer capítol en primícia.
0: Barcelona, Montse Pujol.
21: Carles Porta estava feliç de poder assistir a la preescolta del primer dels 15 capítols de la 7a temporada de Crims. Els primers capítols es podran sentir a partir del 29 de maig i la resta a la tardor. Porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, destacava que torna l'emissora que va veure néixer aquest projecte.
22: Hi ha 300 persones escoltant al mateix temps aquesta història que narrativament està concebuda per ser consumida individualment. A veure què representa això. Després es torna a casa i tornar a fer una temporada amb Catalunya Ràdio, que és on vam començar, on vam néixer i s'ha muntat aquest fenomen.
21: En conjunt, l'univers Crims supera ja els 100 milions de reproduccions des de la seva estrena el 2018. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bona nota.
23: Covarsí reconeix en una entrevista al Tot Costa que el Barça ha fet una bona temporada, tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions.
24: Al final has aconseguit dos títols, final sempre queden les espinetes de, per exemple, la Copa del Rei o la Champions, en aquest cas, aquesta temporada, però no ens fixem en això, sinó que podem millorar.
23: Enrique Riquelme decidirà dissabte si es presenta a les eleccions al Madrid i l'Aston Villa guanya l'Europa League 3-0 davant el Friburg.
0: Tot això avui, que és dijous, 21 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Antonio amb 3 quilos 525 grams i l'Abril amb 3 quilos 90 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona. Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
25: Bon dia, us parla Clara Xavarria Domingo. Dijous de cels clars i calor sense matisos. A Mas de Barberans tenim 15 graus, 18 a Belltall i 14 a Vinyols i els Arcs. Avui continuen les vagues del sector educatiu, aquest cop a la nostra demarcació, amb accions des de primera hora del matí. Tortosa, Jordi Barranca.
26: La primera acció són els piquets que es fan des d'aquesta hora a l'entrada de Tarragona per Nacional 240, venint de Valls en el camp. Més tard, a 11:45, hi ha una manifestació convocada que començarà a la plaça Imperial Tàrraco. En el cas d'aquí de les Terres de l'Ebre, ara a 7:45 comença la jornada d'aturades amb una trobada conjunta al canal Montsià entre docents catalans i valencians. Més tard, al migdia, hi haurà manifestació a Tortosa dues columnes que confluiran a la plaça del Mercant de la capital ebrenca. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
25: Presó provisional pels dos detinguts per la seva implicació en la mort violenta d'un home a Reus. Els investiguen per un cas d'assassinat. Ricard Buigas.
27: El jutge d'instrucció ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança pels dos detinguts. Tenen 46 i 79 anys. Són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons van explicar els Mossos, dissabte al migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat a la presó. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència policial. La causa està oberta per un delicte d'assassinat.
25: I a Tarragona hi ha desacord entre partidaris i detractors d'obrir els comerços el diumenge. El debat fa temps que es va posar sobre la taula, sobretot per atendre l'arribada de creueristes a la ciutat. L'últim capítol és la demanda presentada pel Centre Comercial Parc Central contra l'Ajuntament i les discòrdies del consistori amb la Cambra de Comerç de la ciutat, que també és partidària de liberalitzar els horaris. El ple municipal s'ha posicionat en contra. Montse Adán és la regidora de Comerç.
2: Aquest debat no va realment si s'obre o no s'obre només els diumenges, sinó que va de model comercial, del model de ciutat que volem. I nosaltres defensem una ciutat amb equilibri comercial, amb barris vius, amb comerç de proximitat fort i amb unes condicions laborals dignes. No creiem que obrir en diumenges doncs realment sigui l'opció.
25: I Valls repartirà més de 16.000 ulleres homologades per observar l'eclipsi del 12 d'agost. L'Ajuntament habilitarà un espai amb capacitat per 4.000 persones al polígon industrial, on es faran diferents activitats lúdiques amb el lema Valls mira el cel. La capital de l'Alt Camp és un dels 20 municipis recomanats per la Generalitat per poder viure aquest fenomen. I amb Xavier Espel i Rosselló hem arribat al control de so, hem arribat a un quart i 5 minuts de 8. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i Trescat Info.
1: De Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
4: Quan són les 7 i 20 minuts, des del quiosc repassem les portades de la premsa. El tema més destacat avui és el suport de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero. L'Ara titula que Sánchez li dona suport en plena crisi. La Vanguardia, que Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges. I El País, que li dona suport i descarta un avançament electoral. En canvi, El Periódico explica que Zapatero i l'empresari de la suposada trama, Julio Fernández, Julito, van planejar evadir 3 milions d'euros a Hisenda. I El Mundo, que és qui més ha seguit el cas des de fa dies, és l'únic que posa una foto de Sánchez en portada, cap cot, i recull unes declaracions anònimes d'un membre socialista que diu potser això ja no dona per més. El cas Andic avui també es manté a les portades. El periòdico diu que Jonathan Andic, el fill, va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare. I per acabar, la foto de portada de l'Ara avui és per Bad Bunny saludant la multitud que es va aplegar al Passeig de Gràcia de Barcelona davant l'hotel on s'allotja de cara als concerts de demà i demà passat a l'Estadi Olímpic.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
5: el 41.920-41920 de la sèrie 42-42.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
6: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara volem parlar de l'efecte Kylie. Frederic Vincent, bon dia.
11: Bon dia, sí, s'acaba d'estrenar a Netflix un documental sobre Kylie Minogue i allà la cantant explica una cosa que no se sabia, que avui de fet la publica en diversos diaris. Kylie Minogue explica en aquest documental que ara fa 5 anys va tornar a tenir càncer. I aquesta vegada no ho va fer públic, no ho ha fet fins ara, a diferència de la primera vegada que va tenir càncer, que ja fa més de 20 anys. Aquell cop sí que ho va explicar de manera molt extensa i, de fet, aquell cop, fa més de 20 anys, quan Kylie Minogue va tenir per primer cop càncer, es va generar el que es va anomenar efecte Kylie, que és que es va traduir en un augment de les mamografies.

0: Un estudi del Diari Mèdic d'Austràlia, d'on és la cantant, va comparar el nombre de mamografies dels mesos abans que Kylie Minogue explés que és que tenia càncer i les setmanes posteriors. La petició de mamografies va augmentar un 40%, fins i tot més en algunes franges d'edat. L'estudi deia obertament que era una pujada sense precedents i, de fet, recomanava crear estratègies públiques. Recomanava crear aquestes estratègies públiques cada vegada que hi hagués una persona famosa que revelés que tenia una malaltia. Perquè a banda de Kylie Minogue hi ha altres casos. Un d'ells és Angelina Jolie. Després que la seva mare i la seva àvia morissin molt joves de càncer d'ovari, ella es va fer una prova, va veure que tenia una mutació genètica de risc i va decidir extirpar-se el teixit mamari i els ovaris. Un estudi del Regne Unit calcula des que ho va fer públic Angelina Jolie, es van doblar les consultes de risc genètic per aquesta qüestió.
1: I deies que els experts recomanen fer una estratègia per afrontar aquests casos.
0: Sí, perquè està bastant estudiat que hi ha malalties de famosos, no totes, però algunes que ressonen especialment en la gent. Hi ha un altre exemple que ens hem de situar al novembre de l'any 91. Unes setmanes abans que Freddie Mercury morís d'una complicació derivada de la sida, Magic Johnson anunciava que tenia el virus. Segons un estudi molt, molt citat d'una fundació, el percentatge de persones que planejaven fer-se la prova del VIH, un cop van saber la notícia de Magic Johnson, va passar del 52% al 92%. 92% de persones deien que estaven disposades a fer-se la prova i un 44% van decidir començar a fer servir preservatiu.

0: Insistim que això està bastant estudiat, hi ha molts estudis, però també ho està que cal vigilar una miqueta, perquè l'efecte Kylie o l'efecte Jolie pot ser, en certa manera, perjudicial. Kylie Minogue tenia 36 anys quan va tenir el primer càncer, i un article de Harvard deia que això va provocar que algunes dones més grans tinguessin una falsa sensació de seguretat. En el cas de Jolie, l'augment de proves genètiques va traduir-se en moltes proves negatives, és a dir, proves que no era necessari que es fessin.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia evocacions de partides d'escacs molt igualades i la resposta era retaules. Els retaules poden ser evocacions escèniques de fets llegendaris i les partides d'escacs més igualades són les que acaben en taules. Avui dijous un Enigmàrius dupa, més que no pas dopa. Enteses per absorció, de 9 lletres. Enteses per absorció, 9 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Maria Alcubells, avui sobre les diferències d'enfocament a l'hora de parlar de la imputació de Zapatero en diversos canals.
3: Mateix tema, mateix dia, mateixa hora, la imputació de Zapatero. Horizonte en 4, a Miquel Jiménez. El objetivo, a la Sexta, Mana Pastor. Rigurosíssim programa, sense aldarull, Santino, mesurat, Horizonte, en la seva línia esvarada i demagògica, amb una sola intenció, que és carregar contra el govern de Pedro Sánchez. Horizonte va fer rècord d'audiència a la seva franja, amb un 9-7, i l'objectiu va tindre un 4-7. Molt trist i molt preocupant.
0: I a la recomanació del dia coincida amb el Dia Mundial de la Diversitat Cultural, la Cristina Bordes ens recomana Rabalejar.
4: Un thriller coproduït per 3CAT amb una gran realització molt cinematogràfica gràcies als cineastes Pol Rodríguez i Isaac Ilacuesta. Basada en una història familiar real, ens endinsen una lluita veïnal al cor del barri del Raval de Barcelona contra el desnonament d'un restaurant històric que cau en mans d'un fons d'inversió. Conflictes molt actuals amb un repartiment de luxe amb noms com Enrique Auqué, Maria Rodríguez Soto o Sergi López i també veïns reals del barri per donar més autenticitat a la trama. Rabalejar, la primera sèrie en català seleccionada per la Berlinale, arriba demà a HBO Max i d'aquí uns mesos a 3CAT.
5: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
6: 20 anys construint junts. Obramat.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
9: Bon dia, el sopar del Barça.
10: M'estic posant com un bacodú.
9: Els jugadors del primer equip del Barça amb les seves parelles, els entrenadors, staff tècnic i directius, entre ells el president, van sopar ahir al vespre per celebrar el títol de Lliga.
0: Un sopar que va tenir una arenga per part del president Laporta, que va felicitar els jugadors per la seva feina i per l'esperit de grup que demostren, eh?
11: Vam anar a dormir bastant tard.
0: Sí, Pau Cobercí, bon dia, com estàs?
11: Gràcies, bon dia, Xiripipi!
9: Com va anar el sopar?
11: Bé, perquè vam quedar tots els companys i vam poder demanar el que vam voler.
9: Ah, sí? Tu què vas voler per sopar?
11: Macarrons i carn arrebossada i Fanta de taronja.
9: Molt bé, clar, clar.
0: I postres?
11: Un calipo.
9: Ah, molt bé, de maduixa, suposo, no, Pau?
11: Sí.
0: Ahir va sentir-te, Pau, també, una entrevista al Tot Costa. Bueno, l'app de Catalunya Ràdio que és a la tarda, però va ser el Tot Costa.
11: Vaig anar al Tot Costa perquè és un programa que fan preguntes normals, no com el programa de tele que va anar a l'Araujo abans d'ahir.
9: Ah, va anar a la Revuelta amb el Broncano.
11: Sí, allà el presentador no l'entenc com parla perquè, i a més fa preguntes que no m'agradaria contestar.
9: Ah, ja m'imagino què et refereixes.
11: Pregunta,
9: no?
11: Quants cèntims tens.
9: Clar,
11: i
9: ningú n'ha de fer res d'això.
11: Fas coses amb la teva nòvia o fins i tot quantes vegades et fas coses tu sol. Sí. I a mi no m'agrada parlar d'això perquè els meus pares ho sentirien i els avis també. Clar. I no vull que sàpiguen que de vegades pues, mira...
9: Sí, sí, no. Sap? Ningú n'ha de fer res d'això, Pau.
11: I visc amb la meva germana i després no em miraria igual.
12: Ja, ja, ja.
9: No, no, no. Si sí. Tens tota la raó, Pau.
11: Clar.
12: Et van preguntar al tot costa què havies de millorar i vas dir que has de ser més líder, eh? Pau?
11: Sí, m'he sí. de posar una miqueta més i m'he preparat una arenga per vosaltres, vale? Salimos, hòstia! Vamos más fuerte, vamos, vamos, eh?
12: Són 8:15. El govern i els comuns escenificaran aquest matí l'acord de pressupostos. Salvador Illa i Jéssica Albiach es reunien a Palau a 12:15 i després sortiran en roda de premsa la consellera d'Economia Alícia Romero i la líder dels comuns. Abans, quan faltin pocs minuts per les 9, la consellera Romero explicarà al matí de Catalunya Ràdio el contingut d'aquest pacte, que és l'últim serrell que quedava perquè el govern s'asseguri l'aprovació dels comptes d'aquest 2026. I això mentre alguna cosa sembla que es comença a moure entre el govern i els professors.
13: Tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió... Començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària.
12: Després de 3 hores de reunió d'ahir a la tarda, les parts es tornaran a trobar avui, un cop s'ha desbloquejat ja la carpeta dels sous dels docents. Les vagues, però, continuen i avui afecten les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. I amb l'economista Santiago Niño Becerra, avui parlarem en temps d'àgora, a partir de les 9, de l'informe que confirma que, el que us avançàvem ja en aquest programa, la guerra a l'Iran farà pujar fins a un 30% el preu de la fruita i de la verdura. I Barcelona, que escalfa motor ja amb un dels concerts de l'any. Bad Bunny ja s'ha deixat veure per la capital catalana abans d'actuar demà i dissabte a l'Estadi Olímpic. Se l'ha vist en concret sortint d'un hotel del Passeig de Gràcia. I pel que fa als esports, Robert Prats...
14: Tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions, Cubarsí qualifica la temporada del Barça de molt bona en una entrevista al Tot Costa. El Barça viatja avui a Oslo per disputar la final de la Champions femenina amb Hansen, recuperada, i el dubte d'Irene Paredes, i l'Aston Villa, nou campió de l'Europa League, 3-0 davant el Friburg.
12: Pel que fa al temps, avui tindrem el que no havíem tingut en tot l'any. Sol i temperatures altes a tot arreu. Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia, sí, entrem ja en un cicle de temps més estable que segurament s'allargarà durant força dies. Avui amb sol, amb 4 nuvolets a les Terres de l'Ebre, alguna nuvolada al Pirineu sense importància, sense pluja, i en temperatura més alta que ahir. Avui es podrà arribar entre els 30 i 34 graus al Pla a Lleida i més de 27-28 graus a gairebé totes les comarques de l'interior. En pròxims dies seguirem amb aquesta línia amb sol, temperatura encara més alta, fins als 35 graus a Ponent, per exemple, a partir de demà, i no descartem que es formi algun banc de boira a prop de la costa, algun banc de núvols baixos, això haurem d'anar concretant.
12: I com tenim la mobilitat també a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
16: Bon dia, doncs el tren de mitjana distància acaba de Barcelona a Figueres. Va 50 minuts tard, segons explica Renfe. Això és per una incidència operativa a Sants que ha fet que finalment aquest tren hagi iniciat el seu recorregut a Sant Andreu. Al marge d'això, a Rodalies hi ha els retards habituals causats per les limitacions de velocitat a la xarxa, per exemple, endarreriments d'un quart d'hora a l'R12 de Manresa a Lleida de 10 minuts, a l'R14 de Lleida a Barcelona passant per Tarragona. A Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
12: I a les carreteres, a aquesta hora, sense incidències destacades, tret del trànsit dens puntual i habitual a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia. Sí, a l'entorn de Barcelona hi ha trams amb densitat als punts habituals, com deies, a la Ronda Litoral i a la de Dalt. Densitat també a la P7 de Santa Perpètua a Mollet, sentit Girona, a la C-17 a Parets, sentit Barcelona, i a la C-59 a Caldes i a Santa Perpètua, cap a l'enllaç amb la C-17 i la C-33.
12: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Bertaller, Jordi Mir i Jofre Llombart. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades que trobem a la premsa. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
18: Bon dia.
12: Avui un dia més, editorials i articles d'opinió sobre Zapatero i sobre el cas Endic.
18: Sobre l'expresident espanyol, La Vanguardia demana als polítics que deixin treballar la justícia i aprovin normes que regulin l'activitat dels lobbies.
19: El diari recorda que els expresidents cobren una pensió vitalícia de més de 6.000 euros i diu que en cas que es dediquin al sector privat han d'actuar amb màxima prudència per eludir possibles temptacions.
18: A El País, la periodista Estefania Molina escriu un article titulat Del 15M a l'imputat Zapatero.
19: I explica que estem assistint al final d'un cicle polític de l'esquerra espanyola que, a més, coincideix amb la investigació de l'expresident.
18: Molina afegeix que l'esquerra, que més ha begut del llegat de l'expresident, torna a navegar sense rumb clar.
19: L'escriptor David Jiménez Torres escriu a El Mundo que és la segona mort de Zapatero.
18: Assegura que l'expresident ja va tenir una primera mort perquè, quan va deixar el poder, era una figura desacreditada davant l'opinió pública i incòmoda per al seu propi partit.
20: partit.
19: Per la BBC, la imputació de l'expresident fa que el govern espanyol estigui sota sospita, així ho diu el seu editorial.
18: El diari de Vocento recorda que l'expresident està estretament lligat a l'actual president del govern espanyol i assegura la confiança pública està en qüestió.
19: Sobre el cas Andic, el periòdico defensa en l'editorial que cal preservar la presumpció d'innocència perquè una acusació, per greu que sigui, no equival a una condemna.
18: I destaca que els drets dels acusats també han de ser protegits en la gestió pública del cas.
19: I acabem amb l'Ara, on Sebastià Alsamora titula Els Andic i el Morbo.
18: I diu que és desencoratjador que només coneixes la notícia de la detenció de Jonathan Andic, molta gent es preguntés quan se'n faria un capítol de crims, fins al punt que Carles Porta va haver de fer un tuit dient que això ara seria precipitar-se.
12: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
21: Llegeixo El País i també El Periódico la preocupació que està generant la IA Mythos d'Antròpic, que és l'última versió de Claude, perquè diuen que pot posar la ciberseguretat contra les cordes. Detecta vulnerabilitats molt greus en qualsevol sistema informàtic, deixant empreses i governs desprotegits. I això inquieta Europa. No és estrany perquè és a Europa on hi ha lleis més proteccionistes i on no vindran a instal·lar-se aquestes empreses. Caldrien IAs europees que compensin el superpoder de la Xina i els Estats Units. Qui controla la IA controla l'algoritme.
22: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
23: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
24: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
25: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
26: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
27: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travelplan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Travelplan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
28: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
29: Les notes del nen, les obres a casa...
28: El manteniment del cotxe...
29: Ah no, això no és cap càrrega.
30: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
31: Peugeot.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que serà útil per als que couen massa la pasta.
32: La marca de pasta italiana Barilla ha creat unes llistes de cançons a Spotify que serveixen de temporitzador. Duren exactament el temps de cocció recomanat en funció del tipus de pasta. Quan s'acaba la música, la pasta està llesta. En funció de la llista i la pasta, les cançons acostumen a durar entre 9 i 11 minuts.
12: Madrid fa servir el Tipex.
33: L'Ajuntament ha corregit l'error d'una B alta pel d'una B baixa el nom de Vicente Leixandre en una placa del Passeig Reina Victòria. Havien escrit Vicente en B alta en un monument dedicat a aquest poeta i Premi Nobel de Literatura madrileny. L'oposició li va retreure que fos un error en una escultura i no en un paper que és més fàcil de arreglar. Ho recull el periòdico.
12: I què s'està posant de moda al Japó?
32: Doncs les cases per al plor nocturn. Dit d'una altra manera, refugis de matinada per a mares que ja no poden més. Ho llegim a l'Ara, que explica que les han batejat com a Yonaki Goya, cafès nocturns per a mares amb nadons que ploren. Són espais amb voluntaris que intenten calmar el nadó mentre la mare descansa una estona, simplement té amb qui parlar. I és que al Japó moltes dones interioritzen que la nit és responsabilitat seva. Són locals que funcionen durant tot el dia, reobren a les 9 del vespre fins a primera hora del matí.
12: Quin souvenir triomfa a Roma?
33: Doncs un calendari de capellans guapos, i de l'atenció de la portada de nom Giovanni Galizia, que va dir que no té res a veure amb l'Església. Ho veiem al Diari de Navarra, que recull unes paraules seves, que diu: no va ser ni sacerdot ni model. Diu que va posar per ser un joc divertit, però ell, la vida, és una altra cosa que no té res a veure ni amb l'espectacle ni amb la moda. A la portada surt ben bé com si fos un capellà amb el sacoll inclòs.
12: I què han trobat a la platja d'Alacant?
32: Un bus, concretament a la platja de l'Almadrava d'Alacant. Tot apunta que és de l'època a l'imperial romana dels segles 1 o 2 després de Crist. Podria ser una de les troballes més importants en tota la història de la província d'Alacant. No és que estigués a la sorra, sinó que l'han trobat en unes excavacions per regenerar la platja. Ho explica a Punt Mèdia.
12: I el nom fa la cosa.
33: Han rescatat un jove que va caure per un pont del municipi de Pinos Puentes després de fer el pi. Ho llegim a l'Ideal de Granada, on es troba aquest municipi. La zona del succés és un punt boscós de difícil accés. El noi la van traslladar a l'Hospital de Traumatologia, on es recupera favorablement.
12: Això té pinta de broma, no? Pinos Puentes, es diu el municipi.
33: No, existeix, l'he buscat, existeix. Sí,
12: Pinos Puentes?
33: Sí.
12: I va caure per un pont?
33: No, va caure fent el pi.
0: Fent el pi.
33: Va fer,
12: ja, ja. Pinos Puentes. Clar, si estàs a Pinos Puentes...
0: Ja has de fer.
12: Has de caure per un pont fent el pi.
0: Clar.
12: I ara els destacats en Internacional Economia, en Frederic Vincent i Lara García.
1: La premsa dels Estats Units detalla el nou escàndol de Donald Trump. El president nord-americà es va querellar fa uns 10 anys contra Hisenda perquè havien filtrat a la premsa dades fiscals seves i ara ha arribat a un acord per retirar la demanda. El que passa és que en aquest acord el govern dels Estats Units accepta una immunitat fiscal total per Trump i la seva família. El New York Times recorda que el propi diari va calcular 1.400 milions de dòlars el que Trump havia guanyat en negocis des que és president arran de negocis que s'han beneficiat del seu càrrec. Diversos diaris també carreguen contra el ministre israelià de Defensa i el seu vídeo amb els membres de la flotilla genollats i emmanillats. Le Figaro diu que el govern exposa sense cap sense dissimular la seva política de maltractament dels detinguts i a Itàlia, d'on són diversos dels membres d'aquesta flotilla, i el Corriere della Sera

0: diferència entre el que l'Estat hauria de recaptar pel consum de les famílies i el que realment ingressa. Hisenda calcula que el compliment de l'impost és del 13% i avisa que l'incompliment equival al 0,69% del PIB. I l'ON Economia avui parla del nou negoci en auge, llogar la piscina de casa teva a l'estiu. Explica que s'ha creat una plataforma que ofereix l'opció de llogar un espai privat per hores i ja hi ha més de 8.000 piscines inscrites.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
2: Florentino Pérez podria tenir rival. La Vanguardia explica que l'empresari mexicà Enrique Riquelme decidirà dissabte si dona el pas. Riquelme creu que poden ser les últimes eleccions abans que el club passi a mans privades i no vol desaprofitar l'oportunitat. Riquelme pot competir amb Florentino Pérez.

0: Florentino Pérez, que ha trobat una pedra a la sabata que li pot treure el tro. Riquelme parla d'obligació moral i ètica de presidir el Madrid. Avui mateix comunicarà a la Junta del Club Blanc la voluntat de ser en el procés electoral. La decisió final dissabte.
1: Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
0: El diari es diu que Riquelme ha transformat el seu discurs en una setmana i ja parla com a futur president del Madrid. Mentrestant, ABC publica que Negreira no podrà ser jutjat perquè ha empitjorat la seva demència. La Vanguardia assegura que quedarà exclòs del cas. El periòdico apunta que els forenses creuen que és del tot inviable jutjar-lo. El diari El Mundo documenta, a més, amb un informe aquesta exclusió. L'esport entrevista De Jong. Reconeix que no ha sabut vendre's bé i que és normal que ell rebi més crítiques que els jugadors del planter. I el Marca avança el documental que estrena Netflix la setmana que ve. Sobre Rafa Nadal, Nadal assegura que s'ofegava amb la seva pròpia saliva i que va haver d'anar al psiquiatre.
2: I a la premsa del cor, Lamine Yamal i la seva companya de viatge, Elisenda Pineda.
3: Lamine Yamal i la influencer sevillana Inés García són parella oficial. Així ens ho han fet saber acudint plegats a la festa del Barça perpetrada ahir al vespre. Feia dies que els tamtams de la rumorologia sonaven amb força des que van enxampar la parella sobrevolant Barcelona en helicòpter i passejant agafats de la mà per Grècia en lloc de fer el que fan les parelles de la seva edat, que és compartir una pizza pepperoni a la Tagliatella. Inés García és una influencer sevillana de 21 anys que compta amb més de 260.000 seguidors a xarxes. Ja ho veuen, tenen doblers per comprar tots els nuggets del Kentucky per si volen tenir una tercera cita.
2: I qui panxa avui, Canalies?
4: Avui felicitem el cantant Antonio Carmona.
2: La Santa.
4: Una mica més, 61. Ah. També l'actriu Adriana Ozores.
2: Ah. No sé qui és.
4: La filla de l'Ozores, l'actriu.
2: Bueno, doncs és 80.
4: Doncs mira, no, una mica menys, perquè avui en fa 67 i acabem felicitant també la meravellosa cantant Maite Martín.
5: La marxica del puerto anda.
2: 67.
4: 61.
2: Oh.
4: Anem pel santoral.
2: Vinga.
4: Avui és Sant Secundí, recordem principalment Sant Secundí de Còrdoba, un màrtir cristià del segle IV. Se'n sap poc de la seva vida, però sí de com va morir, un mes que s'assuma a la llarga llista de sants que moren decapitats. Va passar l'any 306. A Catalunya hi ha 5 persones que es diuen Secundí i 186 que es diuen Secundino.
2: Has de parlar un dia de l'hereu de Príap, que és un déu grec que va morir amb la pixa dreta.
4: Ah, no m'ho diguis?
2: Sí.
4: Així tal qual?
2: Sí, sí.
4: Estava animadet i va morir?
2: Tenia trempera, tenia el virus de la trempera.
4: Hi ha un virus que és de la trempera?
2: I tant.
4: Ah, sí?
2: Vas que tu.
4: Jo què, guapo.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 21 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
7: 21 de maig de 1986. Queden 5 mesos per saber si Barcelona acollirà els Jocs Olímpics de 1992. L'Ajuntament avança feina i ha aprovat definitivament la construcció d'un palau d'esports a Montjuïc, el que serà el Palau Sant Jordi, obra de l'arquitecte japonès Arata Isozaki. També es remodelarà l'antic estadi olímpic. Les dues obres han d'estar acabades abans de 1989. I ara fa 40 anys, el president del govern espanyol, Felipe González, es reunia durant 5 hores al Kremlin amb el president de la URSS, Mikhail Gorbachev. Un dels punts a favor de Barcelona 92 semblava que era el suport de tot el bloc soviètic. Els països de l'est votaven tots junts i Samarang se'ls havia guanyat quan havia estat ambaixador a Moscou. Acabo amb l'homenatge que es va fer a Barcelona pels 70 anys de l'escriptor Camilo José Cela. Cela aquell dia va explicar una conversa amb Picasso quan el pintor va fer 90 anys. El trobo molt jove, senyor Picasso. I la resposta d'ell va ser: quan un és jove, se n'és tota la vida.
2: Avui és 21 de maig del 2026, és el

0: 141è dia del calendari, falten 31 dies per l'estiu, 34 per Sant Joan i un dia pel concert de Bad Bunny a Barcelona. I així sona el dia d'avui.
1: Els sons del matí.
2: L'ampliació de la plantilla del cos dels agents dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents.
3: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
4: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
5: Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
7: I jo ja em sentia més que premiada i llavors avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica realment.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Oriol Roger. Cribatge.
8: Recerca sistemàtica indiscriminada que s'aplica a un conjunt d'elements per tal de descobrir-hi els que tenen una particularitat específica. Quan avui us expliquem que s'amplia el cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys, vol dir que hi haurà més proves a persones asimptomàtiques per millorar la detecció d'aquesta malaltia.
0: Pirata.
8: A part del lladre de mar, pirata és un adjectiu per definir allò mancat de la deguda llicència, com una edició pirata o una emissora pirata. El govern ha accelerat la seva lluita contra les elèctriques pirates i ha fet fora 30 companyies de la llum en 2 mesos. Per cert, que molts diaris trobareu pirata entre cometes, com si fos una paraula incorrecta, quan pirata té tota la llicència per ser al diccionari.
0: Crítica.
8: Ara que la setmana de la crítica de Cans ha premiat Aina Clotet, dia per explicar les dues excepcions de criticar al diccionari. Examinar i jutjar com a crític una obra literària o artística, i la segona, fer notar els defectes de les persones o de les coses, tot i que habitualment fem servir criticar. Més per parlar de la segona, el terme original es referia al judici d'una obra. El terme despectiu va arribar més tard.
0: I també perquè hi ha molts crítics que confonen la crítica amb les seves crítiques personals. Posem-hi 3 xifres, Lara García. 16.
9: Són les persones detingudes a París per un cas d'abusos sexuals i físics en una escola bressol. Són monitors i educadors que formen part d'una investigació policial més gran en centres preescolars, per la qual la Fiscalia francesa ja ha apartat una 80ena de treballadors municipals.
0: 58.000 milions de dòlars.
9: Són els beneficis que ha obtingut la fabricant de xips i semiconductors Nvidia en el primer trimestre de l'exercici fiscal. Ha disparat els guanys un 210%. Ara mateix és l'empresa més gran del món per capitalització.
0: 17,9 milions de dòlars.
9: Per aquesta quantitat s'ha venut el famós quadre de Banksy, de la nena amb el globus, en una subhasta a Nova York. La imatge va aparèixer per primera vegada en forma de grafit a Londres el 2002 i després es va convertir en un dels símbols, el cotitzat artista de carrer i una de les obres més estimades del Regne Unit.
0: I el veig, 3 imatges pel Forada. A la primera imatge hi veig un noi que travessa la vorera del Passeig de Gràcia, va amb texans, porta les mans a les butxaques d'una jaqueta marró, es tapa el cap amb una caputxa. És com si no volgués que se'l reconegui.
10: De fet, contrasta com va d'abrigat i com va de tapat amb la resta de gent, la majoria en màniga curta. Alguns vianants, però, sí que saben qui és. I és Bad Bunny. El cantant ja és a Barcelona i el van veure sortir d'un hotel cèntric al Passeig de Gràcia per ficar-se dins un cotxe blindat. Demà i dissabte actua a l'Estadi Olímpic, un dels concerts més esperats de l'any a la capital catalana.
0: A la segona imatge hi veig desenes de persones, molt a prop de les unes de les altres, estan agenollats, inclinats, cop cap endavant, de manera que tenen el cap tocant a terra.
10: Són els activistes de la flotilla després de ser interceptats per l'exèrcit d'Israel. La imatge, entre d'altres, la veiem en un vídeo que ha publicat un ministre del govern de Netanyahu, l'ultra Ben Gavir. El tracte vexatori i humiliant és evident. Països com els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França o Espanya ho han denunciat. Fins i tot hi ha crítiques internes dins el mateix govern israelià.
0: I a la tercera imatge hi veig 2 persones que van amb kimono i que passegen per Viella. Júlia Albacar, què estem veient?
11: Doncs són 2 dels 300 turoperadors que estos dies es troben a la Vall d'Aran en el marc del Congrés Itinerant Adventure Elevate Europe. S'hi donen cita a persones de més de 50 nacionalitats i és una de les trobades internacionals de referència del turisme actiu i de natura i que deixa estampes doncs, tan curioses com la de la imatge.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Detenen un home per difondre una imatge falsa d'un llop fugint, passejant pels carrers d'una ciutat i distreure per la recerca, en aquest cas policial. Marc Amorós, bon dia.
12: Bon dia. La notícia explica que el llop s'havia escapat d'un zoo i que totes les autoritats policials estaven buscant-lo. També explica que la imatge del llop passejant per la ciutat es va difondre per internet i que va obligar la policia a redigir l'operatiu de búsqueda de l'animal en funció d'aquesta nova imatge que va ser col·locada considerada una pista de la seva possible ubicació. La policia va enviar un avís d'emergència als veïns d'aquella zona de la ciutat, alertant-los de la presència del llop. Després de pentinar aquella zona, la policia no va trobar cap rastre de la presència del llop i va començar a sospitar que la imatge que havien vist a xarxes socials era falsa. Ara han detingut l'home que va difondre aquesta imatge falsa per entorpir i endarrerir l'operatiu de búsqueda, que va trigar 9 dies en trobar i atrapar el llop.
0: I això és real o fals?
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: Si vols fer una inversió sostenible de veritat, necessites finançament a llarg termini i en bones condicions. Això és el que ofereix l'Institut Català de Finances. Un exemple clar, Som Mobilitat. Aquesta cooperativa de cotxe compartit ha pogut ampliar la seva flota de vehicles elèctrics gràcies al préstec ICF Ecoverda de la Banca Pública de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest préstec tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents. Tot plegat amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. En tens més informació a icf.cat.
12: Vinga, som-hi, sortim de dubtes, real o fals. La notícia que ara circula i que diu que detenen un home per difondre una imatge falsa d'un llop fugit passejant pels carrers d'una ciutat i distreure la recerca policial és una notícia real. Ha passat a Corea del Sud. L'home està acusat d'obstaculitzar i distreure la recerca policial mitjançant un engany. Atenció, pot ser condemnat a 5 anys de presó o a una multa d'uns 7.000 euros. Durant l'interrogatori, l'home va declarar que havia publicat la foto falsa del llop per diversió.
0: Gràcies, Marc.
12: Adéu, bon dia.
15: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
13: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:53. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Notícia de fa poca estona. El govern i els comuns arriben a un acord pels pressupostos.
16: Amb el seu sí, el govern ja té tots els suports necessaris. Aquest matí Salvador Illa i Jèssica Albià, que escenificaran l'acord. Demà portaran els comptes al Parlament.
0: A tocar de 8:45 en parlarem la consellera d'Economia, Alicia Romero. I el govern espanyol i la Generalitat pacten ampliar la plantilla dels Mossos fins a 25.000 agents.
17: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords amb Esquerra pels pressupostos. Albert Dalmau, conseller de Presidència.
2: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
0: El Departament d'Educació i els sindicats acosten posicions i tornaran a reunir-se avui.
16: L'endemà d'una trobada en què els sindicats van plantejar una contraproposta que planteja, entre d'altres, que el curs que ve els docents ja cobrin 200 euros més al mes. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.
0: I a Madrid, Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero.
17: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana als socis de l'executiu espanyol que moguin fitxa.
5: Toda la colaboración con la justicia. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno.
0: Els Estats Units acusen d'assassí, en aquest cas, el cubà Raúl Castro.
16: Cuba considera que els Estats Units busquen excuses per intervenir militarment a l'illa, mentre que Donald Trump considera que no caldrà.
0: Jonathan Andic tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare.
17: Les properes a la defensa de Jonathan asseguren que un cop conegui tot el material demanarà comparèixer de nou per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell.
0: Catalunya Ràdio estrena el 29 de maig una nova temporada de Crims al podcast.
16: Tindrà 15 capítols i l'eix central serà la premeditació. Els 5 primers capítols s'estrenaran a partir de la setmana que ve i la resta a la tardor.
0: I premi per l'actriu Aina Clotet a Canes.
17: Ha guanyat el Premi Revelació, la millor interpretació de la Setmana de la Crítica, pel seu paper a Viva, pel·lícula amb què també debuta la direcció.
18: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
19: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol, un temps esplèndid a tot arreu i amb una temperatura que seguirà pujant. Avui es preveuen màximes de 30-34 graus a les comarques de Ponent i més de 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior. Fins i tot a la costa es podrà arribar al voltant dels 25. Avui hi haurà alguna nuvolada al Pirineu, però no s'espera que deixin pluges.
18: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, noves incidències. Clàudia Serra.
20: Sí, a aquesta hora destaquem circulació molt densa a la P7 entre Parets i Santa Perpètua, especialment sentit Girona. Precaució per si hi ha hagut alguna incidència en aquest punt. I atenció, perquè també hi ha afectacions al trànsit a Tarragona. La Nacional 240 està tallada per una manifestació de docents.
0: I en aquests dies de vagues i de tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
1: Els nostres professors.
21: Jo recordo que a les classes de periodisme...
1: Mercedes Milà, periodista.
21: Hi havia un professor, que després va ser un periodista conegut, que es deia Enric Sopena, que a mi em va agafar l'ànima. O sigui, va ser un professor extraordinari, molt bo, que sempre tenies ganes d'arribar a classe per les històries que podia contar. La pena és que ja no està entre nosaltres, però, bueno, envio un missatge al cel.
22: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia!
23: Bon dia, Xiripipi!
0: Com estàs?
23: Molt bé, ara m'hem recordat del Lluís Saumell, el que era el meu profe de música al col·le.
24: Què dius ara, Lluís? Deixava dormir, també.
23: No, no em deixava dormir, pobre, però el prenien pel pitó del sereno, eh? Clar. Ja sabeu que la música a les escoles sempre és...
24: Tens tota la raó.
0: Doncs depèn, no? Depèn també molt del professor, això, eh?
24: Sí, però...
23: Bueno, suposo que deu haver canviat.
0: Perquè però... la professora de música de la meva filla és encantadora i està encantada, veus? La meva filla, veus?
23: Jo no, sé, Lluís era meravellós.
0: Clar.
23: Era meravellós, però
24: ara
23: la música no se l'aprenia en gens,
0: ja,
23: en sèrio.
0: Ja, ja, ja.
24: És cert, és cert.
0: Sí, sí. Anem a marcar el telèfon del Dani.
24: Vinga,
0: Dani,
24: anem-hi.
0: Fa 17 anys. Que està junt...
24: Què diu?
0: No, perquè... Ara ho entendràs. Ara ho entendràs. A veure si podem marcar el telèfon del Dani.
24: Encanta, Ricard.
0: No. Avui no va a la
24: avui
0: línia.
24: No va a la línia?
0: Doncs m'ha trucat de part de la seva mare, que diu que ja són 17 anys junts descobrint nous continents.
24: Exacte. Diu que han arribat allà on el vent va dur James Cook i que tot el viatge amb tu és una gran aventura, i et volia dedicar aquesta cançó de Luis Fonsi que es diu Despacito.
0: Dale, mano!

0: Chiringuito.
1: Gràcies, estimat Manu. Fins demà.
0: Adeu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous 21 de maig.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell aprova el primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. El projecte està inclòs dins el pla de barris de Cal Bolavà i en serà la seva primera actuació. En parlem d'aquí uns minuts, abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars.

0: L'Ajuntament de Calafell té obert el període per presentar propostes als pressupostos participatius per l'any 2027. El termini finalitzarà el 19 de juny. Aquest diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda, concert, Escola Municipal de Música Sant Andreu, Mestra Santa Susana de Barcelona. Es durà a terme a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Interpretaran els joves de 12 a 22 anys un programa variat. Els Mossos d'Esquadra desarticulen una xarxa de tràfic de catalitzadors robats arreu de Catalunya. Les detencions formen part de la segona fase d'investigació contra un grup criminal especialitzat en aquests robatoris. L'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, instal·larà una nova estació meteorològica automàtica al Vendrell, concretament a l'Espai Natural de les Madrigueres. L'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barri Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. Sanitat aprova l'ampliació del cribatge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. L'Hospital Joan 23 de Tarragona inicia un tractament amb làser per a tumors vesicals que evita passar per quiròfan. El Servei d'Urologia posa en marxa un programa ambulatori que permet tractar recidives seleccionades de baix grau. I ara el titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Com ja hem anat anunciant en els darrers dies, el Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Avui al bloc esportiu ens acompanya el seu entrenador, l'Òscar Martínez, el president del club, el Luis del Fresno, i el seu secretari, el Gerard Eslava. Amb ells parlarem d'aquesta victòria i de com encaren l'ascens a segona catalana, perquè no és gens fàcil. També teniu disponible en format vídeo aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat inicialment el projecte del primer tram de carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella a l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de més de 509.000 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. Aquest tram de carril bici serà el primer que s'executarà al municipi i serà també la primera actuació del Pla de Barris. El projecte desenvolupa una primera fase d'un carril bici més llarg que continuarà en direcció al Romaní, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió, entre els carrers Priorat i Gironès, com dèiem, fins a arribar a la carrerada d'en Ralet, al límit del terme municipal. Aquest carril bici serà l'eix estructurant i l'espina dorsal d'una nova xarxa ciclable en la que es treballa des de l'Ajuntament. L'aposta per la mobilitat sostenible serà visible i es culminarà bona part d'aquesta xarxa. Aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat que es construirà a tocar al barri de Cal Bolavà i que donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, quan es faci el desviament de la rotonda de la Creu Roja, aquest carril bici enllaçarà amb el que s'està planificant per part de l'Ajuntament a la C31 i arribarà fins a Cunit. Aquest és l'objectiu. De fet, es dissenya per fer segur una circulació per als ciclistes perquè puguin circular amb les màximes garanties, sense por a tenir accidents. De fet, el disseny de la nova xarxa ciclable és una de les actuacions previstes al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que l'Ajuntament de Calafell està revisant. S'inspira en ciutats nòrdiques, on la bicicleta té un protagonisme important, com a Copenhague o Amsterdam. La xarxa ciclable és una malla de viaris independent que superposarà la xarxa viària actual de vehicles i vianants. Per tant, des de l'Ajuntament de Calafell apunten que no volen carrers compartits entre bicicletes i cotxes, tot i que en algun cas, per raons d'espai, sí que haurà de ser així, segons han puntualitzat.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquest proper diumenge, 24 de maig, a les 7 de la tarda, es durà a terme un concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Santa Susana de Barcelona, de les agrupacions Simbiosi, Ben Tocats i Orquestra Simfònica. Es durà a terme a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Seran joves de 12 a 22 anys que interpretaran un programa variat. L'entrada, lliure i gratuïta, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Seguim amb més notícies d'àmbit local. L'Ajuntament de Calafell, recordem que té obert el període per presentar propostes als pressupostos participatius del 2027. El termini per presentar propostes finalitza el 19 de juny. De fet, enguany continua respecte a recents edicions anteriors dels pressupostos participatius. Es manté l'actual tret distintiu. Les propostes han de poder executar-se en el mateix any, raó per la qual han de ser assumibles tant de baix com de cost econòmic. Amb aquesta fórmula cal que les propostes puguin realitzar-se mitjançant un contracte menor, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i 18.000 euros per la resta de casos. Tiren endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obres i els 3 projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Després de la presentació de propostes, l'Ajuntament de Calafell les valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes que s'hagin acceptat serà entre el 14 de setembre i el 9 d'octubre.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada han detingut 3 homes de 54, 55 i 27 anys acusats de receptació i pertinença a grup criminal en el marc d'una investigació sobre el furt de catalitzadors de vehicles a diverses comarques catalanes. A un dels arrestats també se l'investiga per la seva presumpta participació en 17 furts. Les detencions s'han fet aquest mes de maig i formen part de la segona fase d'una investigació iniciada el mes de gener sobre el furt de catalitzadors de vehicles en diferents comarques de Catalunya. A la primera fase, al març, es van detenir 3 homes com a presumptes autors de 30 delictes de furt i pertinença a grup criminal. Ara, els investigadors han focalitzat els esforços a la xarxa de receptació del material sostret, és a dir, en les persones encarregades de comprar els catalitzadors robats i introduir-los al mercat il·legal. Després de diverses setmanes de seguiment, els Mossos van identificar 2 persones que presumptament rebien i gestionaven els catalitzadors sostrets en diferents punts del territori. Aquest mes de maig, els agents van efectuar 3 entrades i escorcolls simultanis en diferents naus industrials, entre elles una a Vilafranca del Penedès. Durant els dispositius es van intervenir diversos catalitzadors, peces relacionades amb l'activitat delictiva i documentació que acreditaria la receptació del material. Pel que fa a Vilafranca del Penedès, la policia va inspeccionar una empresa dedicada a la gestió i tractament de catalitzadors. Segons els Mossos, es van detectar irregularitats en el registre de compres i es considera que aquesta empresa podria ser la destinació final dels catalitzadors sostrets que posteriorment s'enviaven a Ucraïna. Tots els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en dependències policials, amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, instal·larà una nova estació meteorològica automàtica al Vendrell, concretament a l'Espai Natural de les Madrigueres. El projecte s'emmarca dins del procés d'ampliació i modernització de la xarxa meteorològica estatal, impulsat per l'organisme i que permetrà reforçar la vigilància atmosfèrica amb nous sistemes de mesurament en temps real. L'Ajuntament del Vendrell va aprovar el projecte executiu i el plec de condicions administratives que permetran cedir part de l'espai on s'aixecarà la instal·lació. L'actuació encara ha de superar l'aprovació definitiva, encara que el consistori vendrellenc ha donat llum verda als primers tràmits perquè la infraestructura pugui construir-se dins l'entorn natural de les Madrigueres. La nova infraestructura complementarà l'estació meteorològica que actualment ja funciona al Parc de Bombers del Vendrell. Segons recull la documentació tècnica del projecte, la creació d'aquest nou recinte es considera necessària per reforçar la xarxa d'estacions a Catalunya i millorar la recopilació de dades atmosfèriques utilitzades per a prediccions meteorològiques, vigilància de fenòmens adversos i estudis climàtics. L'estació comptarà amb diferents sensors preparats per mesurar la velocitat i la direcció del vent, a més de registrar dades sobre temperatura, humitat i pressió atmosfèrica. Entre les estructures previstes també figura la instal·lació d'un pluviòmetre i una torre meteorològica d'uns 10 metres d'altura. L'equipament incorporarà, a més, una placa fotovoltaica col·locada a 5 metres d'altura, un quadre elèctric i un sistema de calefacció dissenyat per funcionar durant episodis de fred extrem. Gràcies a aquesta configuració, l'estació tindrà una autonomia energètica més gran i requerirà menys tasques de manteniment. Totes les dades recollides per la nova instal·lació s'enviaran directament a l'AEMET mitjançant connexió a internet a través d'un router 4G. El pressupost previst per al projecte supera els 55.000 euros i forma part de l'estratègia impulsada des del 2021 pel Ministeri per la Transició Ecològica per renovar i ampliar la xarxa meteorològica estatal. Actualment, l'AEMET disposa de 18 estacions repartides per les comarques del Camp de Tarragona i el Baix Penedès.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: I anem ara cap a Cunit, perquè l'Ajuntament ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i a incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de seguretat. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, es destaca la importància de la cooperació institucional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs. Els controls conjunts de l'operació Barris Segurs a Cunit formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els propers mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. La Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribatge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. L'impacte pressupostari estimat ascendeix a 534 milions d'euros, tot i que el cost real serà menor. La nova proposta manté la periodicitat bienal per tot el nou rang d'edat. Algunes comunitats ja han incorporat la franja d'entre 45 a 49 anys als seus programes de detecció precoç, com ara Navarra, Castella i Lleó, La Rioja i Castella i la Manxa. Galícia ha portat resultats del grup de 70 a 74 anys. Pel que fa al grup de 45 a 49, l'evidència científica apunta que el cribatge contribueix a reduir la mortalitat i afavoreix la detecció de tumors en estadis més més precoços. La taxa mitjana de detecció va ser del 4,2% entre 2022 i 2024 a Navarra, comparable a l'observada en dones de 50 a 54 anys. Les comunitats tindran fins a 3 anys per iniciar la modificació del programa i fins a 6 per tenir una cobertura d'invitació propera al 100%. Es contempla l'opció d'implantar inicialment un interval de cribatge trienal abans de consolidar definitivament la periodicitat cada 2 anys.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona ha iniciat un programa d'ablació ambulatòria de tumors vesicals amb làser, que evita als pacients passar per quiròfan. L'ablació és una tècnica que consisteix a eliminar el teixit lesionat de manera local, en aquest cas mitjançant l'aplicació precisa d'energia làser. Es tracta d'una nova alternativa terapèutica que permet tractar determinades lesions de baix grau sense necessitat d'ingressar al centre hospitalari. Impulsat pel Servei d'Urologia, el programa representa un avenç en l'atenció d'aquests pacients. Permet oferir un tractament segur, eficaç i molt menys agressiu i redueix l'impacte físic i emocional d'una cirurgia convencional. Els tumors vesicals són lesions que apareixen a la bufeta urinària. En molts casos, especialment quan són de baix grau, tenen un comportament menys agressiu, però poden tornar a aparèixer després d'haver estat tractats. Aquesta reaparició és el que es coneix com a radiciva i obliga els pacients a seguir controls periòdics i sovint haver-se de sotmetre a nous tractaments. Fins ara, moltes d'aquestes recidives requerien una intervenció quirúrgica convencional. Amb el nou programa, alguns casos seleccionats es poden tractar directament al gabinet d'urologia a través de citoscòpia flexible, anestèsia local intravesical i làser de fibra de tuli. Cada any, una quarantena de casos seleccionats es beneficiaran d'aquesta tecnologia que permet aplicar energia de manera precisa a través d'una fibra molt fina i actua directament sobre la lesió. La cap de la secció d'urologia oncològica, Helena, explica que el nou programa permet oferir un tractament segur i eficaç i reduir l'impacte físic i emocional. Així, la incorporació d'aquesta modalitat terapèutica permet evitar ingressos hospitalaris i reduir el pas per la sala d'operacions. El Servei d'Urologia ha desenvolupat un protocol específic que estableix criteris clínics estrictes de selecció dels pacients i defineix el circuit assistencial en totes les fases del procés, des de la preparació prèvia fins al seguiment posterior. Aquest protocol garanteix que la tècnica s'apliqui només en aquells casos en què estigui indicada i amb les condicions de seguretat necessàries.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu.
1: Com ja hem anat anunciant en els darrers dies, el Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Avui al bloc esportiu ens acompanya el seu entrenador, l'Òscar Martínez, el president del club, el Luis del Fresno, i el seu secretari, el Gerard Eslava. Amb ells parlarem d'aquesta victòria i de com encaren l'ascens a segona catalana, perquè no és gens fàcil. També teniu disponible en format vídeo aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
3: Molt bé, molt content. Molt alegres, encara ens dura, ja fa uns dies, però encara ens dura, i molt il·lusionats, que és l'important.
4: Com diu, contents, perquè de veritat que hem assolit un èxit que no, al principi no ens esperàvem, només ho esperava l'Òscar, i la veritat que molt contents.
5: Aprofitant aquí l'espai una altra vegada, que com sempre pots agrair aquí als medis de comunicació de Calafell, i molt contents d'estar aquí en aquesta situació en aquest moment.
1: El Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Com heu rebut això? Perquè, clar, quan veu guanyar aquell partit i us veu proclamar campions matemàticament, doncs va ser com una eufòria, no? Però ara ja païnt la victòria, com us trobeu?
5: Primer que tot, dir la veritat, no? Saber, som conscients d'on venim, i on volem anar, on estem ara mateix també. Jo crec que al final el Club de Futbol Calafell es mereix que es defensi com a tal, perquè no deixa de ser una entitat històrica, Jo crec que molts de nosaltres pues, ja hem viscut en algun moment també de la nostra carrera esportiva pues, hem assolit algun premi com aquest de pujar de categoria. De fet, el Club de Futbol Calafell el 2009-2010 també va aconseguir aquest fet de pujar a segona catalana. I bueno, pues, el que tu dius, no? Ara mateix estem en un moment que hem passat de... Som molt conscients, jo crec, que de l'eufòria. No l'hem viscut tampoc, jo crec que molt des de passant-se de la ratlla, o sigui que ha sigut tot bastant molt conscient. Ens sap greu, no?, també d'alguna manera, perquè ens hagués agradat fer una rua per Calafell, com fan les jugades del Barça, ens hagués agradat, doncs, jo crec que també hagués sortit al balcó de l'Ajuntament, com fan amb altres municipis, però que, o sigui, que al final nosaltres som conscients d'on venim, a on anem, i el que estem defendent, i el que volem ara, doncs, jo crec que entre tots continuar fent pinya per donar garanties al club de competir a una categoria semiprofessional, ja.
1: Òscar?
3: Jo parlaré en quant a la part esportiva. Al final ja preparant la temporada que ve, reforçant l'equip amb 2, 3, 4 peces, perquè al final, això que et comentàvem abans, nosaltres som una família molt gran, molt important, i tothom a la família té puesto aquesta nova categoria, aquesta és la realitat. Sí que n'hi ha 2, 3, 4 jugadors que no poden continuar per temes laborals o per temes que es van a viure a altres puestos, i aquestes places les intentarem omplir amb gent del poble, que és la nostra opció, que ho faran, al igual que els d'ara, de forma desinteressada, perquè s'ha de recordar que en aquesta categoria només n'hi ha un equip que no paga els seus jugadors. O sigui, tots els jugadors cobren a segona catalana i només n'hi ha un equip a Tarragona, que és el Torreforta, que no paga. L'any que ve n'hi haurà dos, que serà el Calafell i el Torreforta. Però la gent que vingui és gent compromesa, gent que vol jugar a aquesta categoria. Com tu deies abans, no? Hòstia, anar fins a Ulldecona i perdre tot el dia per jugar... Gent que tingui ganes i tothom, tots els jugadors que estan ara tenen ganes i tots els que venen també, i créixer tots junts amb l'ajuda d'entitats públiques, amb l'ajuda de tema d'horaris de camp, amb l'ajuda vostra de la ràdio com esteu fent, amb l'ajuda de l'Ajuntament, amb aquestes ajudes anar creixent i, per què no, pujar a primera catalana l'any que ve.
1: Aquest és l'objectiu, ho vas dir a l'entrevista postpartit. Ja està dient que pujarà a primera catalana, Lluís? Jo no sé...
4: És que ens ho va dir, això, ja. Al principi de temporada ens ho va dir, i en una reunió que vam tenir, i no ens ho creiem, i pensàvem, bueno, la primera part ja ho tenim feta, és la confiança de l'entrenador. Aleshores, a partir d'aquí, nosaltres també intentàvem recolzar-lo en tot moment perquè pogués assolir aquesta utopia, la va poder aconseguir, i ens hem quedat glaçats. Ara ens diu primera. Clar, pues això, és que clar, vinga, a per totes.
5: És una exigència que ens ha donat des del primer minut, que al final no deixa de que nosaltres ens haguem de moure amb el tema de donar possibilitats a l'equip. I bueno, al principi pues, sí, no vam creure, no? O sigui, la realitat no és que al final el futbol és resultadista, però mica en mica, quan cada vegada ens ho creiem més, pues, també ens està obligant a la part directiva també de posar-nos les piles, no? D'alguna manera, perquè al final no deixem de tenir una massa social, no, que estem intentant recuperar, no estem deixant de tenir reunions. Mira, ara mateix, ara fa una estona, venim de reunir-nos amb la regidora d'Esports, que també pues, agrair moltíssim a Júlia i a l'Ajuntament de Calafell, que també en tot moment ens estan posant facilitats dintre de les possibilitats que tenim tothom. I ara, pues, si s'escau el fet de que aconseguim pujar a primera catalana, pues, jo crec que ja seria... Tocaríem una altra vegada pues, aquest topall del Calafell, que el Calafell també va estar a primera catalana fa molts anys, a l'època del Juan Ríos, a l'època de molts jugadors que han passat per l'entitat, pues, seria fantàstic. O sigui, i si ho hem, i per la nostra part, jo crec que treballarem igual de fort el suficient per donar garanties des de la part directiva i recolzar la part esportiva, perquè si realment ens marquem aquest objectiu o tenim la possibilitat de poder-ho fer, pues, ojalà que vingui.
1: Comentem una mica els canvis que suposa passar de tercera a segona, perquè això suposa un canvi bastant gran, eh?
5: Bueno, en l'àmbit esportiu s'explicarà.
3: El principal canvi és el hecho de que passa d'una categoria amateur a una categoria semiprofessional. El segundo cambio es el económico, que todos aumenta, árbitros un 50%, fichas un 20 o un 30%. A nivel desplazamientos, tienes que hacer partidos que los tienes a 150 kilómetros de tu casa. y ya es diferente. Al final hay que entender que solo hay 6 grupos en toda Cataluña de esta categoría. Entonces eso es un cambio. A nivel deportivo futbolístico, aumenta la calidad de los jugadores, aumenta la intensidad. Y como te decía antes, muchos de ellos cobran y es una parte de medio de vida, pequeña, porque no cobran como para vivir, pero nosotros seguimos haciéndolo de esta forma altruista, como te comentaba antes, y con el mismo esfuerzo. Y cuando hablamos de subir a primera, yo creo que siempre tienes que pensar en cosas positivas porque es lo que atraes. Entonces, ¿qué sentido tendría que viniera yo aquí y diría, no, vamos a intentar mantenernos? No, no, no. La lucha es esa. Te dije otro día en la radio. Durante 20 años he dicho, mi objetivo es ganar la Liga, y lo he hecho 2 veces. Entonces, ahora puedo sacar pecho porque me ha salido bien. Pero siempre tiene que ser el objetivo. Eso sí, todos mis equipos han luchado y han peleado hasta el final por el mismo objetivo. Objetivos a medias tintas, el mensaje que das no es el correcto. El mensaje que tienes que dar a un grupo de personas es que quieres la excelencia, que quieres lo mejor. Y que lleguen donde lleguen, este año se ha dado para ganar la Liga y el año que viene, pues intentaremos que no te pague lo mismo. Pero mi único objetivo, y yo solo pienso, lo digo de verdad, es en ganar otra vez la Liga y subir a primera. Puedo ser carne de MM, es posible. ¿Y si no?
1: ¿Y si no? Gerard, ¿tu com ho veus?
4: Pues bueno, és el que dic, al final confio plenament en l'Òscar, perquè al final ens ho ha demostrat aquest any, i jo por ell, a por ell. I bueno, a nivell federatiu, jo que sóc el secretari, no és un canvi tampoc, és més el que diu ell, números més elevats, i res més, a nivell bueno, secretari no té gaire cosa més.
5: Té un vincle directe amb la federació, evidentment, i el que hem de buscar doncs, per la part directiva doncs, és el que hem fet fins ara, també. Inclús en algun partit hem convidat els altres directius, els presidents, acollir a la gent que vulgui venir als partits de futbol, ser el més cordials possible, parlar amb el tema de les entrades, perquè, clar, de cara a la propera temporada doncs, haurem d'intentar cobrar una entrada mínima i, sobretot, doncs, tenir aquesta sinergia amb les altres entitats, perquè al final ells no deixen de fer també un recorregut i probablement, si nosaltres els tractem bé quan vinguin al nostre camp, pues ells també ens tractaran bé quan anem al seu camp. I jo crec que no farem les típiques comides de directives, perquè estem dintre les nostres possibilitats, però intentarem que tot sigui el més correcte. Al final no deixem, jo sempre dic una mica el mateix, no? No deixem d'estar en una categoria més baixa que primera divisió, però podem actuar en algun moment determinat com si fóssim un equip superprofessional.
1: Com dèiem al començar, aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
6: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també són

0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes, també en català.
1: Calafell Ràdio. Els serveis.
2: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
1: Calafell Ràdio. El temps.
2: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, quasi bé estiuenc ja, amb sol i cel clar, amb algunes pinzellades de núvols alts a l'inici i final del dia, molt poc destacables, i que només entreniran una mica el cel, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica més i estarà entre els 24 o acostant-se als 25, amb una humitat moderada. Vent feble i variable al matí i marinades de mitjorn a la tarda, fent que la mar la tinguem arrissada la major part del dia. Per demà esperem ja un dia d'estiu amb temperatures que poden superar els 25 graus que és de màxima, que és el que marca el llindar de temperatura d'estiu. Per tant, demà temperatures i dia més propi de juny que de maig, tot amb sol i cel clar, tot i que no es descarta puntualment algun banc de boira o núvol baix costaner enganxat a la costa a primera hora de la tarda, si és que arriba a produir-se pel contrast de temperatura entre el terra i el mar, amb una temperatura que, com dèiem, estarà entre els 16 o 17 de mínim aquesta nit, però que demà superarà els 25, amb una humitat alta de nit moderada de dia i amb vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada, plana o arrissada, en tota la jornada.
2: Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Avui és dijous 21 de maig i, com sempre a aquesta hora, repassem les portades dels diaris. La Vanguardia parla de l'ombra de la corrupció. Sánchez defensa Zapatero però evita la crítica als jutges. L'executiu assumeix que la interlocutòria d'imputació és sòlida, tot i que no veu proves d'il·legalitat de l'expresident. L'instructor apunta dos exministres i dos alts càrrecs com les persones sobre qui s'hauria pogut influir. El periòdico en portada diu que Xi i Putin censuren la política internacional de Trump. Els presidents xinès i rus critiquen deslleials atacs contra Iran i Venezuela dies després de la visita a Pequín del líder dels Estats Units. El Punt Avui, en portada, diu energia d'arrels catalanes. El sistema elèctric a Catalunya el formen grans companyies, multinacionals i empreses locals. El rotatiu ara parla de l'expresident imputat. Sánchez dona tot el suport a Zapatero en plena crisi. Els socis del govern rebaixen la complicitat amb l'expresident per la duresa de la interlocutòria del jutge. Feijó acusa l'executiu socialista de robar i reclama eleccions, una possibilitat que la Moncloa descarta. I 20 Minutos diu que el president Illa s'assegura els comptes després de pactar millores en 120 barris per 1.200 milions amb el BIAC. I als diaris esportius, el Mundo Deportivo titula La Festa de la Lliga. El Barça ha acomiadat la temporada amb els títols en un local de Castelldefels. La plantilla blaugrana ha tancat la seva celebració, però ho farà avui a PortAventura. I el diari Esport publica una entrevista en exclusiva amb el neerlandès De Jong. Diu que no s'ha sapigut vendre bé. Aquestes i moltes altres són les notícies que ja podeu trobar a les portades dels diaris. Però fins les 9 del matí repassem aquestes i moltes altres notícies. Comencem per l'apartat polític. Rufián Septalia liderarà una candidatura d'esquerres a les generals i posa condicions per repetir amb Esquerra Republicana de Catalunya. La direcció del partit es mostra convençuda que arribaran a un acord sobre les condicions. La Generalitat i l'Estat pacten el finançament per tenir més Mossos i ratifiquen els acords amb Esquerra Republicana. Els principals acords assolits per la Comissió Bilateral Generalitat-Estat s'emmarquen en el pacte entre l'executiu de Salvador Illa i Esquerra per l'aprovació dels pressupostos del 2026. El jutge acusa Zapatero de liderar una xarxa de tràfic d'influències. El govern i els comuns signen avui un acord i Illa s'assegura l'aprovació dels pressupostos del 2026. Els del BIAC han estat negociant els darrers dies una actualització del seu pacte pels nous comptes. Més titulars polítics, el jovent republicà avala donar suport als pressupostos pactats entre Esquerra i Govern. Rufián està disposat a liderar un espai de confluència entre formacions sobiranistes i espanyoles a l'esquerra del PSOE. Sánchez vol impulsar que el ministre israelià Ben Gibir no pugui entrar a la Unió Europea. El president del govern espanyol afirma que les imatges d'humiliació als activistes de la flotilla són inacceptables. I és que la flotilla demana l'alliberament dels activistes i diu que l'única informació que té són les imatges del ministre Ultra. Membres de la missió humanitària acusen la Unió Europea de ser còmplice d'Israel i li exigeixen que trenqui el silenci. I és que la flotilla acusa la Unió Europea de ser còmplice. Familiars i companys alerten que hi ha 476 persones segrestades, 18 de les quals són catalanes i que no saben com es troben.

El govern vol treure abans de l'estiu l'ajuda de 8 milions d'euros per instal·lar xarxes antipedra en conreus. Unió de Pagesos reclamava fa una setmana l'obertura d'aquesta línia de subvencions. I més titulars importants, el govern espanyol i la Generalitat arriben a un acord per finançar l'ampliació del cos dels Mossos d'Esquadra fins als 25.000 agents. El Parlament aprova la llei del tercer sector per regular i reconèixer el teixit d'entitats socials a Catalunya. Bares denuncia el tracte monstruós d'Israel sobre els activistes de la flotilla i convoca a l'encarregada de negocis. El ministre d'Exteriors espanyol exigeix al govern de Netanyahu que es disculpi. El Parlament designa els tres diputats que defensaran al Congrés la reforma de la llei d'eutanàsia. L'objectiu de la norma és evitar que els processos s'allarguin i agilitzar la resolució dels recursos judicials. El Parlament aprova modificar el règim sancionador pels grafits als trens per triplicar l'import de les multes. I de la política saltem a la plana social del dia. Molt bon dia. Estàs sintonitzant Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. També ens pots seguir online a calafell.tv. Tenim més titulars del dia per repassar.

La paradoxa dels raticides. Maten el duc, gran aliat per controlar la població de rates. Els científics reclamen que es prohibeixi aquest assassí invisible de la biodiversitat. Sanitat aprova l'ampliació del cribatge de càncer de mamà a dones d'entre 45 i 74 anys. Les comunitats tenen fins a 6 anys per ampliar la franja d'edat per fer mamografies, que ara està entre els 50 i els 69.

Les persones estretament lligades a un sol·licitant d'eutanàsia podran recórrer judicialment. L'Organització Mundial de la Salut, profundament preocupada per la magnitud i la velocitat de l'epidèmia d'Ebola. La província d'Ituri, a la República Democràtica del Congo, reuneix totes les condicions que dificulten el control d'una epidèmia. Vaga Educativa i Tarragona i l'Ebre, els sindicats mantenen el pols mentre negocien amb Educació. És la desena jornada de mobilitzacions aquest mes de maig, avui dia 21, l'última abans de la vaga del dimecres dia 27 de maig a tot Catalunya.

I tenim més titulars de la plana social. Abans de passar a l'economia. La inestabilitat internacional rearma la reclamació de continuïtat de les nuclears més enllà dels 40 anys. Els ecologistes alerten d'una socialització dels

Un estudi de la URB mostra que el sexe i el rellotge biològic condicionen el dany hepàtic associat a l'obesitat. La investigació se centra en la malaltia hepàtica associada a disfunció metabòlica, la més freqüent del fetge. La Marató del 2025 ha tancat la 34a edició amb més de 14,4 milions d'euros. L'Hospital Joan 23 de Tarragona inicia un tractament amb làser per a tumors vesicals que evita passar pel quiròfan. Impulsen dos centrals solars amb més de 14.300 panells fotovoltaics a Creixell. Les instal·lacions promogudes per la mateixa societat tenen 4,2 megawatts de potència cadascuna. El Parc de Recerca Biomèdica reivindica 20 anys de ciència col·laborativa i n'estendrà el model al segon edifici.

El Departament d'Igualtat i Feminisme condemna un nou feminicidi a Catalunya, el tercer de l'any. Es tracta del número 162 des de que va començar a recollir dades oficials l'any 2012. I ara sí, ja tenim a punt l'economia. La Unió Europea desbloqueja el pacte aranzelari amb els Estats Units amb condicions per protegir-se dels girs de Trump. La Unió Europea accepta les condicions de Washington, però es reserva el dret a posar en pausa el pacte si hi ha noves sortides de to del president nord-americà. Barcelona suspèn les llicències per obrir nous supermercats 24 hores durant un any. La suspensió afecta establiments alimentaris que poden operar sense restriccions i també natura la tramitació de les obres.

Més titulars en economia. Organitzacions de consumidors europees denuncien Meta, TikTok i Google per desprotecció davant les estafes financeres. Prop d'una trentena d'entitats demanen a la Comissió Europea que exigeixi el compliment de la Llei de Serveis Digitals. 8 de cada 10 euros de recaptació potencial de l'impost de patrimoni es perden per forats en el disseny, segons Oxfam. L'entitat denuncia que les 200 principals fortunes de l'Estat gairebé han triplicat la seva riquesa en 15 anys. Mango trasllada als empleats que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa Textil. Un estudi preliminar del CRESA descarta que la soca catalana de pesta porcina sigui menys virulenta que la de Geòrgia. Els investigadors veuen complicat tenir una vacuna segura contra la malaltia a mitjà termini. El tancament prolongat de l'estret d'Hormuz dispararia els preus al gas per sobre de la crisi del 2022. Un estudi d'Oxford alerta que Europa continua agudament vulnerable als xocs del mercat global del gas. El Mercat Audiovisual de Catalunya presenta una edició centrada en com l'audiència respon a continguts humans i generats amb IA. La cita es farà el 3 de juny amb protagonisme per a podcast i proveïdors de continguts.

L'Audiència Nacional obliga els contact center a compensar els festius que coincideixin amb un dia de descans setmanal. La sentència força el sector a aconseguir una jornada addicional de lliurança quan se solapin.

Immunitat fiscal per a Trump. El president dels Estats Units es blinda per no ser investigat. Un acord que li ha facilitat l'actual fiscal general del país, que fa anys que treballava per a ell. Els Estats Units imputen per assassinar l'expresident cubà Raúl Castro per haver ordenat abatre dos avions el 1996. Acusen formalment l'expresident cubà de la mort de quatre ciutadans anticastristes nord-americans i la imputació arriba en un moment de màxima pressió sobre el règim. França investiga més d'un centenar de llars d'infants i escoles per abusos sexuals i violència. La Fiscalia de París té oberts múltiples procediments judicials després d'haver suspès 78 monitors d'extraescolars.

tres titulars. Minut rere minut ens anem apropant a les 9 del matí. Von der Leyen denuncia els atacs de drons a Lituània com un atac contra la totalitat de la Unió Europea. La presidenta de la Comissió Europea avisa que Europa respondrà amb unitat i fortalesa i titlla les incursions d'inacceptables. Netanyahu condemna el tracte del ministeri al Ben-Gvir sobre els detinguts de la flotilla. El primer ministre israelí ordena l'expulsió immediata dels activistes i justifica la darrera intercepció. Meloni denuncia el tracte lesiu d'Israel contra els activistes de la flotilla detinguts i convoca a l'ambaixador. La primera ministra d'Itàlia diu que treballa per l'alliberament immediat dels ciutadans italians. L'Eurocambra celebra l'acord amb els estats per implementar el pacte comercial amb els Estats Units, tot i buscar un millor text.

I passem als titulars culturals. Aina Clotet guanya el premi a millor interpretació per Viva a la Setmana de la Crítica de Cannes. El valor de la roba antiga. Recuperen i preserven la vestimenta tradicional de les Terres de l'Ebre. L'entitat cultural documenta les peces de roba antigues i s'ofereix a conservar-les. I canvis al bo cultural jove. El govern espanyol amplia a instruments, material artístic i formació.

El Parlament aprova tramitar per lectura única el reconeixement de l'IEC com a Acadèmia Nacional. Tres dones enviudades decideixen compartir pis i vida a la comèdia Pensionistes, al Teatre Apolo. Imma Soriano, Loreto Valverde i Rosa Benito encarnen les protagonistes a l'obra de Gabriel Esparza. El Festival Internacional de Poesia posarà el focus en la capacitat de transformar el món a través de la paraula. Més de 600.000 globus reciclables formen part d'una nova mostra que combina art efímer amb instal·lacions interactives. La proposta aterra l'espai immersa de Barcelona després de passar per ciutats com Nova York o Melbourne. Actua Cultura lamenta que l'acord pressupostari entre el govern i Esquerra no inclogui el 2% pel Departament de Cultura. La plataforma insta els partits a assumir el compromís de destinar un 2% dels comptes a les polítiques culturals. La Patum de Berga bat el rècord de finançament públic amb 265.000 euros. La festa habilitarà un espai vigilat per guardar motxilles i cotxets i evitar-ne l'accés a la plaça de Sant Pere.

I ara passem als esports. Cinquena Europa League d'Emery, primera de l'Aston Villa, per 0-3. De fet, s'estrenen en el palmarès de la segona competició continental i donen una alegria al príncep Guillem d'Anglaterra. De Jong es revela contra el seu sobrenom més famós. El futbolista neerlandès ha sortit al pas de les acusacions sobre la manera com gestiona els tempos al mig camp. Sorpreses a la festa de fi de curs del Barça. Sorpresa l'arribada de Lamine i el nou look d'Araujo. Els jugadors, el cos tècnic i la directiva blaugrana han sopat plegats per celebrar els dos títols de temporada. Jugadors, cos tècnic i directiva estaven cridats i citats a les 8 del vespre a Castelldefels per fer el sopar de germanor. La principal sorpresa de la tarda ha anat a càrrec de Ronald Araujo, que ha aparegut amb un nou look. També la presència de Lamine Yamal, que s'ha deixat veure per primer cop públicament amb la seva nova parella. Els que més s'han fet esperar han estat Robert Lewandowski i Rafinha, que han arribat més tard. Cubarsí té un missatge per al Girona abans de la final per la permanència. A pocs dies de la dramàtica visita de l'Elx a Montilivi, el central del Barça injecta ànims als de Mitchell. Romeu Giraldez, la clau del duel a Oslo, segons Rafael Navarro. L'exentrenador assistent del Barça ha explicat la seva sortida del Barça, el fitxatge de Giraldez pel Lió i l'al·licient del duel amb Pere Romeu. El retorn de Neymar dona feina extra a Panini. El brasileno convocat amb la selecció brasilera des del 2023 no apareix entre els 18 escollits per l'empresa italiana de la col·lecció. Graham, pura emoció, Oslo com a talismà i un testimo a l'afició. La noruega del Barça ha compartit les expectatives d'una final que juga a tocar de casa seva. Omar creu en la carambola de la Conference. El lateral dret blanc i blau vol tancar el curs amb 3 triomfs seguits i una festa a l'estadi. I Fermín, resignat després de saber que espera el Mundial, diu que és un moment molt dur per a ell. Després del cop més dur, Fermín ja pensa tornar més fort físicament i mentalment. Aitana, el gran dubte de l'11 a Oslo. La migcampista es veu en condicions de ser titular a la final de la Champions, però accepta assumir el rol que vulgui donar-li l'entrenador Pere Romeu. El club calcula tornar unes 500 entrades de les 2.500 que la UEFA ha reservat per als equips finalistes. Finalment, només hi haurà un xàrter que volarà de Barcelona a Oslo el mateix dia del partit. I fins aquí el repàs a la premsa esportiva. I abans de passar a l'efemèride musical del dia, el recordem que avui és dijous i que per tant arriba la secció de l'alcalde a la ràdio. A partir de les 9:30 del matí podreu trucar en directe per parlar amb ell al 977-69-9100, 977-69-9100. Des d'ara mateix i també durant el programa podeu enviar les vostres preguntes, queixes o suggeriments al telèfon mòbil 647-751-883. Repetim, 647-751-883. Recordeu, avui, secció de l'alcalde a la ràdio. I ara sí, passem a l'efemèride musical. Avui compleix 61 anys el cantant flamenc espanyol Antonio Carmona. Molt bon dia.

0: Boquer.
1: Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Us saludem, com sempre, en directe des de Calafell Ràdio, calafell.tv, l'emissora municipal de Calafell. El comença aquest programa en magazine, que us acompanyarà al llarg de 4 hores fins arriba a la 1 en punt del migdia. Com sempre, a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online, aniran desfilant al llarg d'aquestes 4 hores, doncs, molts continguts, espais d'actualitat, d'entreteniment, amb bona música, amb molts consells i moltes ganes de ser la vostra companyia, de divertir-vos, d'informar-vos, d'entretenir-vos. Salutacions al Ferran Boqué, en nom dels companys i col·laboradors que fem el programa cada dia. Tot un plaer estar aquí al vostre costat en aquest dijous, avui dia 21 de maig de 2026. Ja 21 de maig, eh? Déu-n'hi-do com passen els dies, molt ràpid. I en res, ja estarem aquí a l'estiu. Doncs vinga, pas a pas, mica en mica, i nosaltres, per ser la vostra companyia, us acompanyarem d'aquí un moment, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions i les efemèrides d'aquest 21 de maig. També tindrem l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. I com sempre, els dijous, a partir de 2:15, l'alcalde de la ràdio, amb Ramon Ferrer, aquí en els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. Amb ell, ja sabeu, parlem la Mireia i jo de diferents temes de l'actualitat del municipi, però vosaltres, els oients, la ciutadania, teniu dues vies de participació per fer-li preguntes, consultes, suggeriments o queixes a l'alcalde de Calafell. Obrirem línies telefòniques, ja sabeu, disposeu del 977-69-9100. Estarà oberta aquesta línia fins les 10 del matí.
0: Aquest és el telèfon de la ràdio. 977-69-9100.
1: També disposeu d'un WhatsApp al 647-751-883 per enviar-nos les vostres preguntes a través d'un missatge de text o una nota de veu.
0: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio. 647-751-883.
1: Doncs a partir de 2:15 i fins les 10:30 minuts amb Ramon Ferrer, l'alcalde, a la ràdio. I el matí continuarà, perquè els dijous a partir de 2:15 tenim el retrovisor per mirar enrere en el temps i conèixer part de la història del nostre municipi, fets, esdeveniments i també personatges. Avui parlarem d'escriptors, el primer escriptor que va tenir Calafell. Serà amb el retrovisor d'en Joan Santacana, l'historiador calafellenc. A les 11, quan faltin 3 minuts, per aquest punt horari, el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i tot seguit, el Tots a taula amb el David Bernet. Parlarem de productes i també de gastronomia i de receptes amb el cuiner calafellenc. Els dijous a 11:15, històries de la música amb l'Ignasi Guiloz, el Xavier Andreu. Seguirem repassant com portem fent des del primer dia, el primer dijous d'aquesta temporada radiofònica. Doncs seguirem repassant les 500 millors cançons de la història de la música, això sí, segons la revista Rolling Stone. Tindrem espai de vida saludable, com els tots els dijous, a partir de les 12 del migdia. Avui parlarem de les pantalles i de l'adolescència. Entre els més joves, l'ús i també l'abús d'aquestes pantalles. I abans d'arribar al final del programa, abans de la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell i tot aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Vinga, som-hi, comencem. Benvinguts, ben trobats.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Som a dijous, dia 21 de maig de 2026. El 21 de maig se celebra el Dia Internacional del Té. El Dia Internacional del Té, sí, amb l'objectiu de fomentar la producció i el consum del té a nivell mundial i també per consciència sobre la importància d'aquesta planta i dels seus beneficis. Aquesta jornada també busca destacar el paper del té en el desenvolupament sostenible, ja que pot contribuir a reduir la pobresa i la fam, especialment en les regions productores on es fa, on és una font important d'ingressos i d'ocupació. Doncs el Dia Internacional del Té que celebren aquest 21 de maig, però també el 2003, la United Nations General Assembly va decidir establir el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al diàleg i el desenvolupament amb l'objectiu de promoure la diversitat, el diàleg, la inclusió i la cooperació entre cultures. Aquesta jornada celebra avui una jornada que posa en valor la importància de la convivència intercultural com a eina fonamental per al desenvolupament sostenible i la pau a nivell mundial. avui també, 21 de maig, es celebra el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, una jornada oficial destinada a donar a conèixer la gran xarxa d'espais naturals protegits de la Unió Europea. Una efemèride que busca conscienciar la població sobre la importància de conservar aquests espais, que són autèntics joies, autèntiques joies naturals de biodiversitat, i per fomentar la seva protecció perquè es puguin gaudir i preservar per les generacions futures. Doncs avui celebrem el Dia Internacional del Te, el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament i el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000. Vinga, anem per celebracions musicals. Anem per les efemèrides que ens porta el 21 de maig del 1935. Va néixer aquell dia Ronnie Hawkins, cantant i músic considerat un pioner del rock and roll amb una gran influència en el desenvolupament del gènere en els seus inicis. Avui recordem el Ronnie Hawkins. Va néixer, doncs, el 21 de maig del 1935.

Anem per més celebracions, més efemèrides. Celebrem avui el naixement, el 21 de maig del 1972, és a dir, fa 54 anys, The Notorious B.I.G., The Notorious Big, una de les figures més importants de la història del hip-hop, considerat una llegenda del rap per la seva influència, estil i també pel seu impacte cultural. Avui recordem a The Notorious B.I.G.

Ja veieu, com sempre, aquestes efemèrides musicals tenim diversitat d'estils, de gèneres i de músics i cantants. I la tercera i l'última de les efemèrides d'aquest dijous 21 de maig és per celebrar l'aniversari de Gautier. Va néixer en el 1980, un dia com avui, un 21 de maig. Cantant de música pop alternativa, conegut mundialment pel seu gran èxit Somebody That I Used To Know, que el va convertir en un fenomen global. Avui Gautier compleix 46 anys i justament ens quedarem amb aquesta cançó, amb la versió que va compartir al costat de Kimbra, el Somebody That I Used To Know, que escoltarem des del principi. Amb això et diem bon dia i gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat.

0: Doncs vinga, hem engegat el programa amb les efemèrides, les dades al dia i aquesta cançó inicial, i hem arribat a les 9 i 13 minuts.
1: Calafell Matí, el temps.
0: Vinga, seguim endavant, camí del punt de 2:15, un moment que tindrem l'alcalde a la ràdio, ja sabeu. Anem pel temps, per la previsió meteorològica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, quasi bé estiuenc ja, amb sol i cel clar, amb algunes pinzellades de núvols alts a l'inici final del dia, molt poc destacables, i que només entrenyinant una mica al cel, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica més i estarà entre els 24 o acostant-se als 25, amb una humitat moderada. Vent feble i variable al matí i marinades de migjorn a la tarda, fent que la mar la tinguem arrissada la major part del dia. Per demà esperem ja un dia d'estiu, amb temperatures que poden superar els 25 graus de màxima, que és el que marca el llindar de temperatura d'estiu. Per tant, demà temperatures i dia més propi de juny que de maig, tot amb sol i cel clar, tot i que no es descarta puntualment algun banc de boira o núvol baix costaner enganxat a la costa a primera hora de la tarda, si és que arriba a produir-se pel contrast de temperatura entre el terra i el mar, amb una temperatura que, com dèiem, estarà entre els 16 o 17 de mínim aquesta nit, però que demà superarà els 25, amb una humitat alta de nit moderada de dia, i amb vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i de migjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada, plana o arrissada, en tota la jornada.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix lluís el sol, dia esplèndid, com ens explicava en Josep Miró, sense gaire presència de núvols, per no dir cap núvol avui en el cel, a aquestes hores. I molta atenció, perquè cada dia, quan comencem el programa i tenim la crònica d'en Josep Miró, us expliquem, doncs diem, la temperatura que en aquell moment s'està registrant aquí a l'exterior dels nostres estudis. Doncs si dimarts teníem cap al voltant dels 15 graus, ahir eren 19, avui ja som 21 graus. 21 graus a les 9 i 15, un quart de 10 del matí, aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell. Doncs aquesta temperatura que va un augment i que ja començarà a registrar temperatures d'estiu cap a les hores centrals, cap a les hores del migdia, aquí al nostre municipi. Vinga, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull, de repassar el més destacat de la premsa comarcal de les últimes hores. Començarem avui a eisdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès, parlant de Calafell, que licita les obres del pas soterrani del carrer Rin, clau per la connexió de Segura a Calafell. El projecte, que ja ha estat exposat al públic i compta amb l'autorització de DIF, té un pressupost de 2.001.371 euros. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat en Junta de Govern la licitació de les obres del nou pas soterrani de la via del ferrocarril al carrer Rin, a Segur de Calafell, una actuació estratègica que ha de millorar la connexió entre Segur i Segur Platja i recuperar la continuïtat d'un eix històricament trencat. El projecte, que ja ha estat exposat al públic i compta amb l'autorització de DIF, com dèiem, amb aquest pressupost de 2.001.371,57 euros, i es preveu que les obres comencin abans de finalitzar aquest 2026. El futur pas soterrani unirà el carrer Baixador amb el carrer Rin i es convertirà en una peça clau per articular l'eix principal de Segur de Calafell des de l'Avinguda Catalunya fins a la zona de Segur Platja. Aquesta connexió permetrà millorar la mobilitat entre equipaments com les dependències municipals, l'estació del ferrocarril i el port, alhora que reforçarà el teixit comercial de la zona. Segons l'alcalde Ramon Ferrer, la interrupció del pas a nivell va afectar de manera directa el flux de vianants i la vitalitat comercial del carrer Rin. Amb aquest pas es recuperarà la circulació de persones d'un costat a l'altre de la via i es tornarà a dinamitzar el comerç, segons ha explicat. El nou pas serà exclusivament per a vianants i ciclistes i es dissenyarà com un itinerari ample i accessible, amb dues rampes en els extrems i sense barreres arquitectòniques. L'alcalde també ha subratllat també la importància estratègica de l'actuació, que considera equiparable a altres punts clau de connexió urbana del municipi. El projecte inclou, a més, la voluntat de recuperar la memòria del traçat històric del pas a nivell, que havia estat un punt de pas habitual abans del tancament de la via ferroviària. Anem ara a la ciutat del Penedès, parlant d'un nen de 4 anys en estat crític després de ser atropellat en un pàrquing del Vendrell. El menor ha estat evacuat en helicòpter medicalitzat fins a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on lluiten per salvar-li la vida. Com dèiem, aquest nen de 4 anys ha resultat ferit crític aquest dimecres al migdia en un atropellament al Vendrell. Els fets han passat entorns a la plaça de Calascori, en una zona d'aparcament, quan el menor circulava amb un patinet infantil i ha estat embestit per un turisme que no l'ha pogut esquivar. L'avís del telèfon d'emergències, el 112, es va rebre cap a les 14 hores amb 12 minuts. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 4 unitats del sistema d'emergències mèdiques i efectius de la policia local del Vendrell. Els sanitaris van atendre el menor al mateix punt de l'accident i davant de la gravetat de les lesions es va activar un helicòpter medicalitzat per traslladar-lo fins a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El nen ha ingressat en aquest centre hospitalari amb pronòstic reservat, segons han confirmat fonts policials i del SEM. Les autoritats van obrir una investigació per determinar les circumstàncies exactes de l'atropellament i per esbrinar si el conductor del turisme podria enfrontar-se a responsabilitats penals. De moment, però, les primeres informacions indiquen que el menor podria haver travessat el carrer amb aquest patinet i el vehicle no hauria pogut aturar-se a temps. I acabarem el repàs a l'actualitat de proximitat a través de la Fura del Penedès.cat. Calafell aprova el primer tram de la futura xarxa ciclable del municipi. I és que Calafell ha aprovat per Junta de Govern el primer tram d'un carril bici que ha d'unir el Passeig de la Unió amb la carrerada d'en Relet. Un primer tram que es farà entre els carrers del Priorat i el Gironès, de manera que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla de mossèn Jaume Tovella. El pressupost és de 509.000 euros, que es cobrirà en part un 60% amb una subvenció del Pla de Barris. El projecte complet del carril bici seguirà el traçat de la línia d'alta tensió en direcció al Romaní fins a arribar a la carrerada d'en Relet, al límit del municipi. Segons el regidor d'Estratègia Urbana, Miguel Ángel Perín, aquest carril bici serà l'eix estructurant i l'espina dorsal d'una nova xarxa ciclable que s'ha de culminar el pròxim mandat. El disseny d'aquesta xarxa és una de les actuacions previstes al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, el PEMUS, que l'Ajuntament està revisant. S'inspira en ciutats nòrdiques on la bicicleta té un protagonisme important, com ara Copenhagen o Amsterdam. Segons Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, aquesta xarxa ciclable serà una malla de viaris independent que se superposarà a la xarxa viària actual de vehicles i de vianants. Altres informacions a través de la Fura, parlant de la Generalitat, que es compromet a tenir a la tardor una alternativa del trànsit de camions pesants per Llorenç. Diu que la Generalitat de Catalunya ha engegat un estudi d'alternatives per buscar la millor solució per desviar el trànsit pesant que passa pel centre de Llorenç al llarg de la carretera TP2125. Així ho ha afirmat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, des de l'hemicicle del Parlament de Catalunya, en resposta a una pregunta que ha fet la diputada penedesenca d'Esquerra Republicana, Lluís Ayop. Segons Paneque, la previsió és que aquest estudi estigui conclòs a la tardor. Serà aleshores quan es puguin concretar les solucions tècniques més òptimes per resoldre la situació. Des d'Esquerra han recordat que actualment passen prop de 60.000 vehicles per la TP2125 a Llorenç, molts dels quals són camions. I el Vendrell, el municipi veí, activarà l'1 de juny la nova zona blava a Sant Salvador i a Coma-ruga. Serà el dilluns 1 de juny. Les noves places de zona blava als nuclis marítims de Sant Salvador i de Coma-ruga es posaran en marxa. Es tracta de 144 places que es repartiran entre la zona del passeig marítim de Coma-ruga i la carrerada d'en Relet al sector sanatori del nucli de Sant Salvador. Aquestes places, volíem dir, es van aprovar al ple del passat mes de gener com a compensació a les places que l'empresa Parvent, que gestiona aquest servei, havia perdut a la plaça dels Germans Trilles de Coma-ruga o al carrer Doctor Robert del Centre. Notícies de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 22 minuts al matí.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, TKSBEC o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents. Mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 5 minuts, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Moment de l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Endavant. Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Calafell aprova el primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. El projecte està inclòs dins del pla de barris de Cal Bolavà i serà la seva primera actuació. L'Ajuntament de Calafell té obert el període per presentar totes els pressupostos participatius pel 2027. El termini per presentar les propostes finalitzarà el 19 de juny. Aquest diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda hi haurà un concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Santa Susana de Barcelona. Es durà a terme a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Joves d'entre 12 a 22 anys interpretaran un programa variat. Els Mossos d'Esquadra desarticulen una xarxa de catalitzadors robats arreu de Catalunya. Les detencions formen part de la segona fase d'investigació contra un grup criminal especialitzat en aquests robatoris. L'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, instal·larà una nova estació meteorològica automàtica al Vendrell, concretament a l'Espai Natural de les Madrigueres. L'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barri Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i a incrementar la presència policial als barris de muntanya. Sanitat aprova l'ampliació del cribatge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. I l'Hospital Joan 23 de Tarragona inicia un tractament amb làser per a tumors vesicals que evita passar per quiròfan. El Servei d'Urologia posa en marxa un programa ambulatori que permet tractar recidives seleccionades de baix grau.
2: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Com ja hem anat anunciant en els darrers dies, el Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Avui al bloc esportiu ens acompanya el seu entrenador, l'Òscar Martínez, el president del club, el Luis del Fresno, i el seu secretari, el Gerard Eslava. Amb ells parlarem d'aquesta victòria i de com encaren l'ascens a segona catalana, perquè no és gens fàcil. També teniu disponible en format vídeo aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio. Ràdio Calafell Televisió.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Dos minuts i arribem al punt de 2:15 del matí, 2 minutets abans. Comencem un dijous més l'alcalde de la ràdio amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, aquí en els estudis de la ràdio. Ja sabeu, són 30 minuts per parlar de diferents temes de l'actualitat del municipi, 30 minuts també per vosaltres, per la ciutadania, els oients que pugueu trucar aquí a la ràdio i parlar directament amb l'alcalde, fer les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Ja sabeu, disposeu d'una línia telefònica al 977-69-9100, 977-69-9100, línies obertes per trucar a la ràdio aquí en directe. També disposeu d'un WhatsApp al 647-751-883, 647-751-883, preguntes a través d'un missatge de text, una nota de veu i perquè l'alcalde us doni la resposta. Doncs saludem a l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I la Mireia Romaguera, ja també amb nosaltres, molt bon dia, Mireia.
2: Molt bon dia.
0: Començarem escoltant, doncs, a veure si podem recuperar, perquè ara se'ns ha bloquejat aquest ordinador. Doncs a veure si podem escoltar una nota de veu que ens ha enviat una de les nostres oients. Anem a escoltar aquest missatge que ens envia.
3: Buenos días. Como no sé si estará todo el vídeo entero, solamente decir que toda esta arena con los trabajos que se hicieron y que se han paralizado, evidentemente se ha quedado aquí en el paseo, esparciéndola por todo el paseo, ensuciándolo y desperdiciándose esa arena. Me gustaría saber si hay alguna actuación para quitarla. Muchas gracias. Me llamo Eulàlia Garijo.
0: És l'Eulàlia, ja la coneixem. Això va acompanyat d'un vídeo, no, també?
2: Sí, l'hem enviat a
0: l'alcalde. Ja l'ha pogut veure.
1: Sí, bueno, la idea és aquesta, la idea és treure-la, no? La idea és tornar-la a posar a la platja i, bé, a vegades també amb el vent també ens passa, hi ha vegades que és el vent el que fa això, però bé, amb els moviments de sorra que hi ha hagut, doncs sí, ens ha passat això, que abocar la sorra a la platja, doncs alguna part cau dins del passeig i s'ha de retirar i s'ha de posar a la sorra, sí. S'ha de posar a la platja.
0: Doncs podem considerar que això és normal i que ja es fa...
1: Bueno, ho posarem, sí.
0: Molt bé.
2: Més preguntes per WhatsApp que hem rebut al llarg d'aquesta setmana i que també poden enviar ara mateix durant el programa. Diu, pregunta per l'alcalde, abans de tot voldria agrair aquest espai per poder-li fer i arribar les preguntes a l'alcalde de Calafell. Diu, els veïns de Segur ja no podem aguantar més l'incivisme que hi ha a l'Avinguda Catalunya i a l'altura del Condis. Sovint hi ha persones bevent a la via pública, fumant i escoltant música amb altaveus a volum molt alt. Fa pena passar-hi tota la tarda i a la nit i fins i tot fa por. Té previst l'Ajuntament incrementar la presència policial o prendre alguna mesura per millorar la convivència i la seguretat en aquesta zona? Aquesta és una pregunta, després hi ha una altra que li formularé.
1: Tenim previst, m'imagino que volen dir a curt termini també, que a curt termini doncs és això, no? Que ara estem fent un canvi a nivell organitzatiu de la policia local, estem fent que hi hagi més policia de proximitat. Tenim un nou CAP que fa pràcticament un any doncs, que està treballant i ha fet un nou disseny de com vol la policia i també de com podem tenir més presència al carrer, i aquesta és la idea, no? Ara s'està començant a estructurar tot això perquè aquest estiu doncs, ja puguem posar-ho en marxa. Segurament ho podrem posar en marxa a partir del 15 de juny, aquest nou dispositiu i nova organització, i bé, doncs estem parlant amb els sindicats, estem també mirant doncs, les adaptacions que s'han de fer de tots els quadrants, del conveni, de totes les normes doncs, que hi ha escrites també, i això és el que estem treballant, i bàsicament doncs, anunciar això, que a partir del 15 de juny doncs, podrem tenir una nova estructura, una nova organització, dels policies que tenim, i a més amb l'increment que hi ha previst també de 7 places més que s'estan convocant i que podrem doncs, tenir més dotació, i això ens permetrà doncs, tenir més presència al carrer, que és l'objectiu.
2: L'objectiu és aquest, no? Que abans ho vèiem també, hi ha hagut algunes vegades que hi ha més policia, no, al carrer, sobretot a les zones comercials, no? Que si tens algun problema puguis contactar amb ells, no?
1: Sí, bàsicament això es produïa sempre amb els interins que agafàvem de temporada, després costava molt, hi havia unes unitats muntades doncs, que no feien que fos viable doncs, tenir tanta presència, sinó que hi havia molta fragmentació d'unitats, i això és el que hem intentat fer, aglutinar-ho més amb unitats més grans, que poguéssim cobrir tots els quadrants, que a vegades et trobaves doncs, que a la nit només hi havia una patrulla, no? I això doncs, era insuficient. I això és el que estem treballant per poder-ho fer possible i que hi hagi més presència. Aquest és l'objectiu, no?
2: Molt bé. Més preguntes a través del WhatsApp. La mateixa persona ha formulat una altra pregunta. Diu que és sobre la plaça Josep Parera, situada entre el carrer Joan Maragall i Sant Miquel. Diu, algunes persones la fan servir com si fos un pipicà i porten els gossos i els deixen deslligats. Es podria vigilar una mica més aquesta conducta i recordar les normes de civisme?
1: Bé, sí, bueno, no és un pipicà ni molt menys, però sí que a vegades doncs, en les zones així més naturals, com és aquest torrent, doncs una mica sí que passen aquestes coses, no? Però en general allà no és un problema el tema dels gossos, sinó que el problema el tenim en els carrers, no? Els carrers sí que hi ha molt d'incivisme, hi ha moltes persones doncs, que no recullen els excrements en les voreres i doncs, això es produeix majoritàriament a Segur també, no? I jo crec que aquí doncs, és on hem de posar més ordre i ara també en breu començaran també doncs, ja a veure's uns agents cívics que aniran pel carrer, que ja estan incontractats amb un pla d'ocupació i que s'està fent la formació dels mateixos, i ara doncs aviat es veuran pel carrer ja i es veuran doncs, que van passejant d'un lloc per un altre amb aquest objectiu, amb l'objectiu de que es millori l'incivisme, es millori també doncs, la sensibilitat ambiental, es millori doncs, també això, no? Una mica la resposta ciutadana que sigui la correcta i que aquests incívics no ens facin doncs avergonyir els altres de com està la via pública.
2: Quant de temps estaran aquests agents cívics?
1: Aquests agents crec que és un contracte d'un any i llavors després a partir d'allí es poden tornar a anomenar més agents i tal, perquè seran plans d'ocupació que es podran demanar, no? Uh-huh. I crec que és un contracte d'un any. Això no ho tinc aquí el detall, però crec que va per aquí.
2: Per on estaran? Per les zones...
1: Estaran dividits en zones que el cap de policia doncs, està organitzant. Majoritàriament també faran tot el que són entrades i sortides d'escola, que ara ho cobrim amb la policia local. Això permetrà també que la policia local doncs, pugui fer altres coses, doncs, estar més present en els carrers, en les zones comercials, en zones així més de trànsit de gent i no haver d'estar pendents doncs, de l'entrada i sortida dels col·legis, sinó que això ho poden fer els agents cívics, però també faran altres tasques doncs, aquestes d'incivisme i també doncs, de vigilar doncs, que no es produeixin accions d'aquestes a la via pública.
2: I ara mateix en directe hem rebut un nou WhatsApp. Diu, bon dia Ramon, tenim alguna novetat sobre els pisos assequibles?
1: Sí, que ja hi ha la llista, que la llista de la facilitat ja llogarà-li a la Generalitat. És una llista que està anonimitzada per evitar qualsevol tipus doncs, d'incidència a nivell de persones, però sí que el que faran doncs, és començar a trucar una per una. Està dividida ja per sectors doncs, també d'usuaris de diferents tipus i en principi doncs, ara començaran doncs, ja a trucar i començaran doncs, ja a fer aquesta selecció.
2: És pública la llista?
1: No, és una llista que no, per tema de protecció de dades és que no tenim ni accés nosaltres. Vull dir, no.
2: Per tant, cal que esperin a rebre la trucada.
1: Sí,
2: no?
1: És que més ja dic, més no hi ha els noms, o sigui, el que hi ha són les últimes xifres del DNI, però hi ha els telèfons, hi ha el contacte perquè l'empresa faci la selecció, però no hi ha els noms de les persones tampoc, vull dir que per un tema de protecció de dades.
2: Per tant, ara cal que esperin a rebre la trucada, no?
1: Sí,
2: per
1: part, exacte, correcte.
2: Molt bé. I tenim més preguntes, no només de WhatsApp, sinó de les xarxes socials. El Joan diu que si es podrien substituir els arbres morts, tot relacionat amb el tema dels escocells, que s'estan ampliant dels arbres, i diu que si es pot posar un arbrat més autòcton en parcs i jardins i no arbres asiàtics.
1: Asiàtics, bueno, normalment els que hem fet últimament són tot amb plantes autòctones i amb plantes doncs, que sí que es tenen doncs, inclús poc manteniment, poc rec, això s'ha tingut en compte, fins i tot, per exemple, el parc de Masmel doncs, és el primer parc que s'ha fet sense rec, tot i alguna zona que s'ha posat rec perquè poguéssim doncs, començar doncs, a arrelar aquestes plantes i aquests arbres, però després aquest rec ja no tindrà aquest funcionament. I per tant, doncs, sí que s'està fent així. I després dir-li també que hi ha un centenar d'arbres que no s'han reposat i que ara doncs, també tenim una planificació per poder-ho fer.
2: Més preguntes. L'Antònia diu que per què no s'ha mirat o contemplat fer un pas soterrani per anar a la zona del McDonald's i dels cinemes.
1: Sí que està contemplat. És una de les previsions que tenim. Inclús ho portem en el pla de mandat. Però primer farem el del carrer Rin, que era el més costós. Era el més costós, era el més important i era el més complicat de fer perquè no només travessa la via del tren, sinó que també travessa el carrer que hi ha a sota, que és Lluís Companys. I és un pas doncs, que té molta importància perquè connecta el que és l'Avinguda Catalunya amb l'eix doncs, del carrer Rin, que també és un eix comercial, perquè Casogó Platja doncs, és el carrer potser més comercial que hi ha després del passeig marítim. I, per tant, doncs, és un pas que era importantíssim de fer, que costa 2 milions d'euros, que val més que els altres que s'han fet últimament, com el del carrer Pisuerga, per exemple, va costar 1.200.000 aproximadament. I aquest doncs, val 2 milions, no? Pràcticament el doble. No? I llavors és un pas que té molta incidència i un cop acabi aquest ens posarem a planificar els dos més que tenim, que són el del connecte als multicinemes. Em sembla que és el carrer Milà i Fontanals o el següent, crec que és el del costat, no sé si és JB Foix, crec. I llavors l'altre que hi ha previst entre l'alçada del carrer del Carme i el carrer Mallorca, la platja, també doncs, que n'hi ha previst un altre. Un cop acabem aquests dos, n'hi ha un altre de previst que és de substitució, que és de la passera que hi ha per damunt de la via del tren al carrer Duero, que és el límit de terme amb Cunit. Però ja dic, la planificació que estem seguint és aquesta, la primer que volem fer és el del carrer Rin, i els altres dos farem el projecte i tindrem segurament per la propera legislatura doncs, ja poder fer les obres.
2: És una manera de fer connexions, no?, entre els...
1: Bueno, la via del tren és una barrera important i al final el que volem és lligar la ciutat, que pràcticament no es noti que hi ha la via del tren allà, i que puguem permeabilitzar-la més. Hi ha trams que ja ho estan, hi ha bastants passos fets, i altres doncs, que s'han de fer i que són prioritaris, i algun més que estem estudiant també, que d'aquí a poc també donem alguna notícia al respecte, que és un pas també important i que connectarà també doncs, a les dues bandes de la via del tren i que també permetrà més permeabilitat.
2: Sobre el projecte Louis Vega, el Marco, a través de les xarxes socials, diu que no està malament la idea de crear un hotel de luxe en aquesta zona i un palau de congressos, però demana que no sigui un rascacels i que es mantingui doncs, l'edificabilitat de la zona.
1: Gratacels no en podem fer, que la fell, gratacels no té sentit, no? Nosaltres tenim aquí alguns edificis alts, que són, per exemple, les dues torres que hi ha a Calafell Platja, i crec que aquest és una mica la línia, no?, de que l'alçada màxima vagi per aquí. No et podem fer gratacels de 50 plantes, vull dir, això no té sentit, no? Per tant, nosaltres el que estem planificant allà, evidentment, és una construcció doncs, que sigui singular, però també quan vols generar espais verds, quan vols generar equipaments, quan vols generar doncs, que el sòl que hi ha es pugui aprofitar per altres usos i que molts d'ells siguin públics i això, has de buscar una edificació més amb alçada. Això és l'ABC de l'urbanisme, no? Però sí que són tipologies que són acceptables en l'entorn que estem i en la zona que estem, i per tant doncs, hi ha una necessitat important també de la ciutat de densificar una mica més també, perquè tenim una ciutat que és tot de xalets, tot d'un teixit residencial de molt baixa densitat, i això és insostenible. Això no hi ha qui ho aguanti, l'urbanisme també ja ho preveu, això doncs, que és aquest tipus de ciutats s'han de densificar una mica, i densificar doncs, a vegades implica això, no? Haver de fer tipologies doncs, que tenen una major concentració d'habitatge en zones, evidentment, on es pot fer, que són zones cèntriques, on hi haurà també teixit comercial, on també hi haurà doncs, altres usos, i equipaments, i això doncs és una mica el que estem fent aquí. Estem fent el nou centre de Calafell, per tant, en aquesta zona, entre Calafell i Segur, estem dissenyant el nou centre de Calafell, i ha de ser una zona important a nivell urbana, i que hi hagi molta presència d'habitatge fa que a la nit doncs, no hi hagi una zona desèrtica, no? Com passa, per exemple, per posar un exemple,

0: i pregunta que si està prohibit els patinets elèctrics al
1: bueno,
0: passeig.
1: Estan prohibits a les zones sí, on hi ha vianants, a les zones de voreres, i això està prohibit. Hi ha una normativa, hi ha un cac que teniu penjat fins i tot al Calafell.tv, una normativa de patinets que l'altre dia va venir el sergent a explicar, no? Pues pot mirar el vídeo i allà està explicat. I també doncs, dir-li això, que ara estem planificant carrils bici, estem planificant doncs, una nova mobilitat més sostenible, que evidentment no només està pensada per la bici, sinó també pels patinets, i que doncs, aquesta nova xarxa de carrils que estem dissenyant doncs, va en aquesta línia, en què aquests vehicles doncs, vagin per una zona habilitada on no hagin de compartir amb els vianants, però tampoc amb els cotxes i amb els vehicles doncs, de trànsit, no? I que també doncs, puguin tenir la seva, el seu espai i que puguin anar d'una manera segura d'un lloc a un altre, perquè cada vegada aquest tipus de vehicle de mobilitat personal s'utilitza doncs, més.
0: I el Jordi comenta si no podria tenir Calafell i segur de Calafell un hospital, ja que l'Hospital Comarcal del Vendrell està molt saturat, o incrementar serveis al cap d'aquí del municipi.
1: Bueno, doncs mira, precisament vam estar al Consell d'Alcaldes aquest dimarts aquí a Calafell, es va celebrar el Consell d'Alcaldes, va venir el Joan Maria Atzarà, que és el director de Santa Tecla, de la xarxa de Santa Tecla, va venir també el José Augusto, que és el gerent, i ens van explicar doncs, això, que en el CUAP de Calafell, que es vol fer doncs, que hi hagi 24 hores d'atenció d'urgència, es pugui ampliar amb tota la radiologia i amb tots els serveis doncs, que té l'hospital, i per tant passi de ser de CAP a CUAP. I això s'ha demanat a la conselleria, ens ha dit que sí, i estaven a l'espera doncs, que s'aprovés els pressupostos de la Generalitat per poder-ho tirar endavant i poder-ho aprovar, no? Per tant, doncs, és una bona notícia que ara doncs, que sembla que hi haurà pressupostos a la Generalitat i que tots estem esperant doncs, que això es produeixi, perquè hi arribava un moment en què es feia difícil doncs, de poder sostenir el país. Doncs crec que és bo que això, no? Que puguem tirar endavant aquesta proposta que hi havia sobre la taula de convertir-lo en CUAP, i que puguem donar més atenció a les 24 hores i que pràcticament descongestioni, no? A l'hospital. L'hospital té, crec recordar així de memòria, van explicar més de 80.000 visites a urgències a l'any, vull dir que són moltíssimes, no? I per això doncs, és interessant que l'altre lloc on hi ha urgències 24 hores, que és el CAP de Calafell, doncs pugui tenir també un CUAP, pugui ser un CUAP, perquè d'aquesta manera puguin fer proves i coses que ara només es poden fer a l'hospital, i d'aquesta manera descongestionem una mica també l'hospital, no? I actua doncs, l'hospital i el CUAP de Calafell són els dos centres que tindran aquestes urgències les 24 hores a tota la comarca.
0: Per tal, cal esperar, no?, a l'aprovació dels pressupostos
1: sí,
0: de la Generalitat.
1: Però sembla que és una cosa bastant
0: ràpid,
1: immediata,
0: no?
1: Sí. En principi, ara s'està ampliant a l'hospital comarcal, no tenim previsió de fer un nou hospital a Calafell, però sí que hem de pensar en un futur, no? I si continuem aquest ritme de creixement, més endavant, no ho sé, d'aquí 20 anys o 30, o els que calguin, no? I depèn de la població que hi hagi, doncs segurament es pot plantejar que hi hagi un altre hospital, però nosaltres el que hem de fer ara és treballar perquè això pugui ser possible el moment en què toqui, i per això estem també endreçant el planejament urbanístic, estem creant nous espais d'equipament, estem creant nous espais de zona verda, d'aparcament, perquè aquestes previsions de creixement en un futur faran falta, i per tant doncs, estem planificant això perquè no s'ocupin aquests terrenys amb xalets o amb altres tipus de construccions que després doncs, sigui més difícil de poder fer aquests equipaments.
0: I una última pregunta de les xarxes. El Daniel diu que en Calafell Park sigue sin estar terminada el sistema de alcantarillado en el carrer de Trem, l'entrada per la Nacional 340, que diu que també està destrozada per los camiones de la cantera i que s'inunda cada 2x3, cables de tendido telefónico colgando por el suelo. Dice que és una mala imagen i que sí se podria solucionar d'alguna manera.
1: No, jo crec que l'alcantarillado que refereix, alcantarillado en tenim a tots els carrers i el carrer Trem també. El que potser refereix és el pluvials, el sistema de pluvials, que allà doncs, és un carrer que sí que toca les vinyes, i bé, doncs és un carrer que sí que té algun punt doncs, on cal fer això, però en principi ara s'estan fent les voreres de tota l'urbanització, s'acabaran totes les voreres que no estaven fetes, quedaran els carrers bastant molt

0: més endreçats i estem, crec que, fent una bona actuació allà.
1: 12 minuts per arribar al final d'aquest temps de l'alcalde a la ràdio. Recordeu, línies obertes 977-69-9100 i el nostre WhatsApp 647-751-883. Alcalde, anem per altres qüestions. Maig del 2026, queda un any per les eleccions municipals. En primer lloc, preguntar-li com estan els projectes del mandat, de l'actual mandat.
0: Doncs mira, és el moment de passar balanç, perquè ara estem mirant tota la renovació de lo que és el Pla d'Acció Municipal ja pel 2027-2031, els propers 4 anys, i hem iniciat ja un procés de participació ciutadana que el dia 26 d'aquest mes, que és la setmana que ve, no? Si no recordo malament, doncs comença i fa un tret de sortida amb una audiència pública en el que explicarem, doncs, això, el procés que s'engega, on es creen unes taules de treball, on es creen, doncs, també taules, doncs, que hi haurà participació ciutadana, i que la idea, doncs, és que tots els veïns puguin participar i puguin opinar i puguin fer propostes per aquest nou PAM dels propers 4 anys, no? El PAM actual, que és del 23 al 27, doncs tenim un 72% d'execució, és a dir, que estem a un any d'eleccions i estem ja per sobre del 70%, que és una bona dada. Jo crec que d'aquí a l'any que ve segurament arribarem al 80-85% d'execució, que és moltíssim. Pensa que també hi ha projectes molt grossos i que a vegades els deixes engegat o deixes fet el projecte i després allò, doncs, ja continua, o estan amb obres i per tant no els podem considerar acabats, no? Però sí que tenir una execució ja, ara, aquesta data, d'un 72%, vol dir que s'ha fet molta feina i que s'ha complert la previsió que hi havia, no? I sí que s'han fet coses molt grans, encara queden algunes coses també grans per engegar, però estem molt satisfets perquè hi ha algunes, doncs, de les línies d'actuació que pràcticament estan al 100%, i això també, doncs, cal destacar-ho. I altres projectes, doncs, que veiem, doncs, que també pensàvem que costaria molt, doncs, que sí que han arrencat i han començat, doncs, a fer-se tràmits, no? Això ho podeu seguir en el Decidim, Calafell. Aquest percentatge d'execució està allà posat, en el PAM 23-27, i ara hem obert el 27-31 per poder fer, doncs, aquest procés de participació, en el que ens ajuda també l'empresa Ceres, doncs, que pugui fer tot aquest procés, on ja dic que el dia 26 farem el tret de sortida i a partir d'allí es faran unes taules de treball, es farà una enquesta també als ciutadans, que tenim el decidim, tindrem el Decidim, i tindrem també, doncs, persones en el carrer que podran ajudar també, doncs, a fer aquestes enquestes amb els veïns i veïnes del municipi i podran, doncs, participar de l'elaboració d'aquest nou PAM per a la propera legislatura.
1: Per la qual cosa ja pensaran projectes per una quarta legislatura. No li hem preguntat encara aquest any.
0: Sí.
1: Es presentarà?
0: Me'n pregunten bastant sovint últimament.
1: Però nosaltres no li havíem fet aquesta pregunta.
0: Crec que sí. La setmana passada, l'últim cop que vaig venir, crec que sí que me la vau fer.
1: Li vam preguntar?
0: Sí, però
1: doncs bueno, ara estava despistat jo, doncs.
0: En principi et diré el mateix, perquè, a veure, nosaltres, ja et dic que estem aquí per treballar i perquè veiem que hi ha molta feina a fer i evidentment que hem fet molt, eh? Hem fet moltes coses i estem molt contents, però hi ha projectes en marxa que són importants i estratègics, i a mi, jo sóc arquitecte i a mi el que m'agrada és transformar la meva ciutat, no? I hi ha pocs alcaldes que són arquitectes, i crec que és una cosa, doncs, que, bueno, doncs, pot ajudar molt a la ciutat, i a més amb projectes de l'envergadura, doncs, per exemple, els que comentàvem abans, no?, de l'Uivega i tots aquests sectors, doncs, evidentment, això té un impacte important a la ciutat, i a mi el que m'agrada, doncs, és que la ciutat es transformi i creixi i tingui més poder adquisitiu, tingui més, doncs, també l'economia funcioni millor, i una mica, doncs, a vegades no és només endreçar i ordenar, sinó que és també, doncs, generar llocs de treball adequats per equilibrar-ho amb la població que ens està venint. És una població, doncs, que està creixent molt, que té molts reptes de futur i que crec que, doncs, podem aportar moltes coses. I també seria una responsabilitat deixar la ciutat en mans de segons qui, eh? I per tant, doncs, també en aquest sentit, també el sentit de la responsabilitat també pesa.
1: Per quan es celebrarà aquesta assemblea del grup municipal per escollir l'alcaldable?
0: No, es fa l'agrupació, es fa l'assemblea de l'agrupació amb els militants i quan el partit designi, en principi, aquelles poblacions en què ja hi ha alcaldes, normalment acostuma a ser cap al final. Suposo que serà, doncs, no sé, a partir de setembre començaran a haver-hi processos ja d'eleccions de candidats, però Calafell suposo que ens tocarà cap al final perquè ja tenim l'alcaldia i en principi doncs, si es vol continuar doncs, s'escull més a prop d'eleccions.
1: Per la qual cosa, una quarta legislatura doncs, amb Ramon Ferrer, eh?
0: Bueno, esperem.
1: Esperem. Almenys com a alcaldable. Com a alcaldable, després les urnes ja decidiran.
0: Tinc molta il·lusió i mentre això ho tingui, doncs... jo continuaré presentant-me, no? Però sí que és veritat doncs, que porto molts anys i que això també té un desgast i que és normal, però que jo crec que tenim un bon equip i he aconseguit fer un equip molt especialitzat en cada una de les matèries. He pogut delegar molt i això és molt bo i quan tens un equip així crec que es pot continuar treballant i millorant tot, no?
1: Molt bé, alcalde.
2: I seguim amb més preguntes d'actualitat. En aquest cas, parlem del pla de barris, perquè un dels primers actuacions que es farà és aquest nou tram del carril bici, que forma part d'aquest projecte. Expliqui'ns una mica, alcalde, doncs, en què consistirà.
0: Sí, és un carril bici que ara sembla doncs, això, no? Un tram curt, però que quan ho penses en el seu desenvolupament és un tram important, perquè aquest carril bici que ara fem no és un carril bici solament com a tal, sinó que al final estem fent un eix verd, un eix, un parc lineal, no?, que li podríem dir, on hi havia l'antic traçat de la línia alta tensió. És un espai doncs, que s'hi posen arbres, es fan voreres, posa il·luminació, es fa el carril bici, es fa un carril també per passejar, vull dir que és una mena de parc, i en aquest espai concret és el primer tram que fem, però després a la resta té continuïtat i fins i tot s'hi posen més coses, no? L'espai també doncs, que tenim del següent del Correcant que tenim allà en aquella zona també s'endreçarà. Més endavant hi ha altres illes on doncs, es preveu fer espais per bicicletes doncs, que aquests tipus bumpers, no?, i coses així, espais de jocs infantils. Vull dir que és una zona que s'aprofitarà bastant en tot aquest traçat de l'antiga línia alta tensió i que a més ara aquest primer tram connectarà amb el tram que també doncs, ja s'ha començat a fer i a desenvolupar, que és el tram on s'hi construirà el nou esclat. I allà doncs, també tindrà una continuïtat aquest carril bici i això ho executarà doncs, els propis establiments doncs, de l'esclat. No? I bé, doncs, és un tram que després a la llarga connecta amb una rotonda nova que es fa i que connecta amb la C31, que es desvia la rotonda de la Creu Roja, i connecta doncs, cap a la C31, cap a Segur, cap a Cunit, i tindrà doncs, serà un carril bici estructurant de la ciutat que travessarà la ciutat de manera longitudinal i que unirà amb Cunit i arribarà fins al Vinyana, si volem, no? Vull dir que pot connectar a través del Vendrell, també hi ha previst fer doncs, una connexió, i és un carril que fa poc vam estar parlant amb l'alcalde del Vinyana, doncs també que ja s'ha pensat en clau comarcal i que s'ha pensat doncs, en aquesta línia que ens atravessa de manera horitzontal al municipi perquè després puguem fer verticals i llavors puguem fer carrers verticals que poguéssim connectar doncs, tots els equipaments. I això ja està dibuixant-se, s'està planificant. Estem preparant també de poder revisar de nou el PEMUS, el Pla de Millora Urbana Sostenible, enfocat més a això, enfocat més a treballar aquests aspectes de mobilitat doncs, sostenible per patinets, per bicicletes, per tots aquests mitjans de transport doncs, que avui dia tenen més presència i que volem que tinguin més presència també a la ciutat. I bé, doncs és el primer tram que fem de carril bici, no n'hi ha cap més. I
2: estil nòrdic, segons heu pogut llegir?
0: Estil nòrdic és la manera de pensar la xarxa. Que és, estil nòrdic vol dir doncs, que el protagonista és la bicicleta i el patinet.
2: Que no estiguin barrejats amb els cotxes.
0: Que no es barregin amb cotxes, que no es barregin amb vianants, i d'aquesta manera doncs, que tinguin una xarxa pròpia, no?, i que vagin d'una manera més segura, que no hagin de compartir el carrer amb cotxes o amb vianants. Hi ha llocs que no és possible fer-ho, eh? Hi ha llocs que s'haurà de fer, no?, s'haurà de compartir, però estem intentant buscar aquests espais que no passi això, no? I sí que hi haurà algun carrer, doncs, que sí que haurem de fer, però la majoria, doncs, intentarem que vagin només aquest tipus de vehicles de mobilitat personal i bicicletes, i llavors pues, puguem, doncs, també fer una xarxa sobreposada a l'altra i que tampoc faci que hi hagin col·lapses de trànsit i coses d'aquestes, que a vegades, doncs, passa quan hi ha un carril bici, doncs, que travesses i poses semàfors i això, i fa que hi hagin, doncs, efectes en el trànsit rodat, no?
2: Ens parlava del nou esclat. Quina previsió hi ha perquè estigui operatiu i pugui construir-se?
0: Sí, doncs ja han començat els treballs d'urbanització, s'han començat ja a moure terres, ara estem ja a punt de concedir la llicència per fer, doncs, ja l'obra de l'edifici. És un edifici que tindrà dues plantes d'aparcament, per tant s'ha de fer una excavació molt, molt profunda i s'ha demanat, doncs, que es pugui fer a l'hora de l'urbanització. I això, doncs, en principi, l'any que ve, si Déu vol, estarà, doncs, ja operatiu abans de l'estiu.
2: Molt bé.
1: Doncs ens queda un minutet per arribar a les 10, si li sembla. Havíem parlat fa uns dies del poblat medieval de Montpeó. Ara hem sabut, doncs, que l'Ajuntament, amb la finalitat de preservar-lo, doncs, expropiarà alguns d'aquests edificis o, diguem, sí, d'aquí del... Sí. No, edificis ja no ho són, però masies que estan, sí, sí, sí, en, doncs, estan deteriorades per això.
0: Sí. Sí, hem de saber en quin estat de deteriorament es troben. Llavors, la millor manera de fer-ho, com és una propietat privada en gran part, o en una part important, doncs hem de fer primer o endreçar la propietat, que sigui propietat de l'Ajuntament. D'aquesta manera hi podrem actuar, podrem netejar-ho tot, podrem fer un aixecament topogràfic, un aixecament de plànols de tot el que hi ha, i a partir d'allí pensar una mica a veure quin tipus d'usos se li poden fer. Són un conjunt de masies de l'època, doncs, que hi havia rutes de transhumància i que era un lloc important en aquest sentit de pas dels ramats, no?, i de tot el que era, doncs, el pasturatge, i per tant, doncs, hem de pensar a veure, doncs, a partir d'allí com es poden recuperar aquestes masies i quins usos se li poden donar, també pensant en la ubicació que tenen, no?, que no està dintre el nucli de població, sinó que està allunyat i està en una urbanització pràcticament, i doncs a veure, doncs, quines necessitats i quins usos fa falta al municipi i puguem fer allà.
1: Mm-hmm. Doncs ho deixarem aquí, ara que ja hem arribat a les 10 del matí. Gràcies, alcalde Ramon Ferrer. Fins dijous vinent. Gràcies, Mireia Romaguera.
2: Gràcies,
1: fem una pausa i tornem de seguida.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Són grans cançons de la història de la música que recuperem aquí en el Calafell Matí, a la sintonia de Calafell Ràdio, amb els Coldplay. No necessita presentació ninguna, aquesta cançó, eh? La coneixeu? Jo diria que perfectament. Cançó del 2008, Viva la vida, amb els britànics Coldplay, al capdavant, ja ho sabeu, el Chris Martin.
1: Els clàssics, la música de la teva vida, en el Calafell Matí. Amb Ferran Boquer.
0: I dos artistes a l'actualitat, dos grans artistes, una de més antiga, una d'aquestes més clàssiques, s'han unit juntament la Madonna i la Sabrina Carpenter per compartir juntes aquesta col·laboració. Això que es diu Bring Your Love. What are you doing here for? Is it for you? 10 i 8 minuts, camí del punt de dos quarts. A partir de 10:30 arriba el retrovisor aquí en el Calafell Matí.

0: talk about.
1: Doncs vinga, amb aquesta nova proposta de la Madonna i de la Sabrina Carpenter, hem arribat a les 10 i 11 minuts. I si us quedeu aquí amb nosaltres, a l'emissora municipal de Calafell, en el Calafell Matí, en aquest dijous 21 de maig, escoltareu a partir de 2:15 el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. A les 11 ens actualitzarem amb el temps, la previsió d'en Josep Miró, i tot seguit serà el cuiner David Bernet, el calafellenc, que ens acompanyarà des del seu espai Tots a Taula. Parlarem de gastronomia i també de productes de temporada. A 11:45, les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu. Seguirem repassant la història de la música amb les 500 millors cançons, segons la revista Rolling Stone. A les 12, Vida Saludable, parlant de pantalles i també del ús i l'abús entre els joves concretament. I abans d'arribar a la 1, agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això aquí en el 107.9 de la FM, Calafell Ràdio, fins la 1 amb el Calafell Matí.
2: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 5 minuts i arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Moment de l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Endavant. Molt bon dia.
4: Molt bon dia. Calafell aprova el primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. El projecte està inclòs dins del pla de barris de Cal Bolavà i serà la seva primera actuació. L'Ajuntament de Calafell té obert el període per presentar totes els pressupostos participatius pel 2027. El termini per presentar les propostes finalitzarà el 19 de juny. Aquest diumenge, 24 de maig a les 7 de la tarda, hi haurà un concert de l'Escola Municipal de Música

0: Sant Andreu Mestre, Santa Susana de Barcelona. Es durà a terme a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Joves d'entre 12 a 22 anys interpretaran un programa variat. Els Mossos d'Esquadra desarticulen una xarxa de catalitzadors robats arreu de Catalunya. Les detencions formen part de la segona fase d'investigació contra un grup criminal especialitzat en aquests robatoris. L'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, instal·larà una nova estació meteorològica automàtica al Vendrell, concretament a l'Espai Natural de les Madrigueres. L'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i a incrementar la presència policial als barris de muntanya. Sanitat aprova l'ampliació del cribatge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. I l'Hospital Joan 23 de Tarragona inicia un tractament amb làser per a tumors vesicals que evita passar per quiròfan. El Servei d'Urologia posa en marxa un programa ambulatori que permet tractar recidives seleccionades de baix grau.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Com ja hem anat anunciant en els darrers dies, el Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Avui el bloc esportiu ens acompanya el seu entrenador, l'Òscar Martínez, el president del club, el Luis del Fresno, i el seu secretari, el Gerard Eslava. Amb ells parlarem d'aquesta victòria i de com encaren l'ascens a segona catalana, perquè no és gens fàcil. També teniu disponible en format vídeo aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: I aquesta temporada, a partir d'aquest punt horari, 11:15, els dijous tenim el retrovisor. Mirem enrere sempre a través d'aquest retrovisor per parlar de la història del nostre municipi, per parlar d'esdeveniments, de fets, però també de personatges. I sempre al voltant de la història del nostre municipi i de la història en general tenim l'historiador calafellenc, en Joan Santacana, que el tenim aquí. Molt bon dia, Joan.
1: Molt bon dia.
0: Doncs el que dèiem, engeguem nova edició del retrovisor i avui la història fins on i en quin moment ens porta.
1: Avui parlarem d'un escriptor calafellenc. Jo crec que és el primer escriptor que hi ha a Calafell.
0: El primer escriptor que va haver-hi, llavors.
1: Sí, qui va haver-hi. Uh-huh. Aquest personatge és un capellà. Uh-huh. A l'època que parlarem només sabien escriure els capellans.
0: Val.
1: Que es deia Climent Rullán.
0: Climent Rullán.
1: Aquest home va arribar a Calafell per fer de rector a l'any 1677.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: I va estar, que sapiguem, fins a 1682. No hi va estar massa temps.
0: Això, 5 anyets només.
1: Sí, no hi va estar massa temps. D'ell en sabem poquetes coses, poquetes. Sabem que era oriund de la Plana de Vic, no sabem quin poble. Devia néixer en torn de 1650, per tant va venir a Calafell molt jovenet.
0: Sí, 26,
1: un dels primers 27, llocs que va anar. Sí. Tenia 26 o 27 anys.
0: 27 anys,
1: eh?
0: Sí.
1: Va estudiar al seminari de Vic, i el tenim aterrant per aquí, doncs, el 1677. Va escriure un llibre que es diu Notes antigues útils. I, bé, de fet, és el primer llibre que està escrit aquí. El va escriure ja en paper, amb tapes de pergamí. El llibre avui està a l'arxiu diocesà de Tarragona. I es pot consultar online. I en el pròleg aquell diu... Té un pròleg i després té diversos capítols que en parlarem. Ell diu que s'ha vist obligat a escriure perquè en el poble no hi ha gairebé documents. No, es troba que a la rectoria no té documents. S'excusa en el pròleg de la poca habilitat que té de com a escriptor. Diu que té una frase inicial que diu «Homi només errarum», és propi dels homes equivocar-se, no?, per justificar que ell no sap massa bé escriure, però que ho fa perquè creu que és imprescindible, no? Bueno, això que diu ell, que no hi ha llibres, nosaltres hem confirmat que és veritat, que tenia raó, perquè l'arxiu avui encara... conservat a Tarragona, hi ha molt poca cosa anterior a aquesta data. Hi ha alguna cosa, però molt poca. Clar, ell, ja he dit abans que es va formar al seminari de Vic, però a l'època que ell es devia formar, perquè ell havia nascut, això, en torn de 1650, anys més, any menys, no tenim la seva partida de naixement. Però en aquesta època els seminaris implementaven les doctrines conciliars del Concili de Trento, que havia tingut lloc uns anys abans. Que pels oients que no ho coneguin, Trento va ser la gran reforma de l'Església catòlica després del naixement del luteranisme, és a dir, quan hi ha moviments de reforma que en diem protestants, i l'Església, sobretot a centre Europa, sembla que s'enfonsa, no? La reacció eclesiàstica va ser convidar a tots els bisbes a un gran concili que es va reunir a la ciutat italiana de Trento, al nord d'Àfrica, al nord d'Itàlia, per redefinir la doctrina, no? I allà es va marcar una sèrie de canvis importantíssims que, bueno, que han marcat el comportament d'Europa fins pràcticament avui, de fet fins al Concili Vaticà II. A Trento s'organitzen els seminaris B. Fins aquell moment estava molt poc reglamentat això, per tant a Trento s'imposa una disciplina en la formació de capellans i tal. Per tant, aquest és un capellà sortit de la escola tridentina, no? I era un home culte. Com ho solien ser a partir d'aquest moment, o sigui, com a mínim sabien llegir i escriure, sabien llatí, havien llegit suficientment textos dels clàssics i textos moderns, per tant eren gent formada ja per la feina que els havien d'encarregar. Què és el que ell vol plasmar? Ell vol plasmar el que en diu la consueta. La consueta és...
0: Això m'agradava d'explicar-nos sí, què és la consueta.
1: La consueta és avui n'hi diríem el costumari, el llibre de costums.
0: Molt bé.
1: Ell vol saber quins són els costums de la gent a Calafell. Per què ho vol saber? Per què vol saber els costums? Ho diu clarament. Ell diu que les novetats sempre són perilloses, causen meravelles, diu. Meravelles vol dir problemes, i sempre fan por. Les novetats sempre fan por. El rector insisteix que quan s'arriba... El llibre el dirigeix als rectors, que quan un rector arriba a un poble i vol canviar les coses, normalment les espatlla. El millor que pots fer és no tocar, no canviar res fins que no ho sàpigues bé de què va. Diu que les novetats comporten la destrucció d'amistats. D'amistats. I a més, diu que les novetats, encara que siguin bones, ell no diu que les novetats siguin dolentes, diu que les novetats poden ser bones, però encara que siguin bones, si no es fan mediante ibis, diu, mitjançant ells, és a dir, si no es fan amb conjuntament amb la gent, són la destrucció dels rectors. O sigui, si tu proposes un canvi, però la gent no té clar el canvi, això, encara que aquest canvi sigui bo, resultarà dolent. I aleshores, per justificar això, fa una sèrie d'arguments que ara no vindrem, no? Però diu que el valor de conservar les consuetes, les costums, no? Diu que, ho diu els successors rectors, diu, quan això te'n donis compte, hauràs tocat la pedra de toc. La pedra de toc. Què vol dir la pedra de toc? La pedra de toc equival a dir que podràs calibrar el valor de les coses. Esto és tot un filòsof.
0: Sí, no, jo ho veig, jo ho veig.
1: Ho veus? Ara que et deixo parat.
0: No, i tant.
1: És tot un filòsof, l'home. Per ell, l'important era que res canviés, i si alguna cosa havia de canviar, ho havia de canviar d'acord amb la gent. Perquè res canviés, què havia de fer? Anotar totes les costums del poble. Clar, per nosaltres que llegim això uns quants segles després, és importantíssim, perquè ens està descrivint el poble, està dient com era.
0: O sigui,
1: és com si ens fes un retrat de la gent, i de el que feien i el que havien de fer els rectors i com era el poble. Per tant, és un llibre interessantíssim per la història local, no? Què va trobar aquest home quan arriba a Calafell? Per què no hi ha documents? I per què ho ha de fer ell tot de nou? No hi ha documents perquè Calafell havia estat saquejat uns anys abans. Calafell ha saquejat amb anterioritat a la seva arribada dues vegades. És saquejat el 1640, el desembre, gener de 1640, per les tropes del rei. En el marc de la guerra dels segadors. Aquest saqueig devia ser fort, però No tan fort com el que hi va haver després. És a dir, aquests saqueig van incendiar el castell, però no van bombardejar, no van destruir les cases del tot. En canvi, el segon saqueig, que són les mateixes tropes, al cap de 10 o 12 anys, 1650 i alguna cosa, aquesta vegada sí que es van carregar 46 cases.
0: Déu-n'hi-do.
1: Pensa que al poble hi havia 36 o 37 famílies. Per tant, s'ho van carregar tot.
0: Tot.
1: Incluïda la rectoria, que no l'incendien, però la saquegen. No sabem, no consta que haguessin tocat l'església. Són les mateixes tropes, són les tropes del monarca, de Felip IV, no? I en el marc de la mateixa guerra. No consta que haguessin saquejat l'església, però el rector diu que, per exemple, fa un inventari de la rectoria, i llavors diu que hi falten coses. I és aquí on ens dona notícia del saqueig. Perquè, diu, els castellans, quan van venir, em van trencar la gerra de l'odi, i ara no hi és, i em van fotre dos hosties, diu. Els hosties són els motllos, són com uns motllos, com una mena de tisores grans, de ferro o de coure, per fer les hòsties. Allà hi posaven la farina i tal, això ho posaven a escalfar, tiraven una miqueta de farina, pam, i ho apretaven i sortia.
0: I l'hòstia.
1: Normalment tenia un relleu amb la imatge de Crist, amb una creu, amb alguna cosa. Doncs li van robar els hosties, i llavors diu que no té hosties. Per ell no ho sabríem, lo del saqueig. Ho sabem, i ara no en parlarem, perquè algun altre programa n'hem parlat,
0: sí.
1: Ho sabem pel senyor. Perquè, esclar, el senyor, que aquest, que a més era partidari del rei, i quan ja totes aquestes coses passen, ell justament estava al servei del virrei, i rep un tiro de cuixa per defensar el virrei, que finalment el van linxar amb el virrei. És a dir, efectiu no ho va ser, el pobre home, perquè ell estava de guàrdia. Però el senyor després reclama el rei. Diu, m'ho han cremat tot. I aquí és on te diu que havien cremat el castell. Nosaltres ho sabem a més per les excavacions. No només el van cremar, van arriar la muralla, la devien bombardejar, canonejar, i la casa la van tirar a terra, és a dir, el palau el van tirar pràcticament a terra. Per tant, quan aquest bon home arriba, com que l'església estava justament a dalt del castell, es troba que l'església la té enmig de runes, a més, en aquest bombardeig, el devien dinamitar, no? Però l'accés al castell també va desaparèixer. Es havia de fer un accés nou. Van tardar gairebé 100 anys a fer un accés nou, unes escales empedrades, que són les que hi ha ara, Imagina't, pugem les mateixes escales, i és hora que hi fotem un ascensor, no? Hòstia, ja gairebé no hi puc pujar, aquí, escolta, molta gent ja no hi pot pujar.
0: Sí, se'n parla molt d'aquest ascensor, sí.
1: Se'n parla d'ascensor?
0: Sí,
1: bueno, és bo
0: sí,
1: que se'n parli.
0: És bo, i per part de l'Ajuntament,
1: Tu saps que quan es va proposar fa anys, molta gent va dir que no.
0: I com pot ser això?
1: No ho volien. Ara, com que ja no hi poden pujar, els mateixos que deien que no, ara ja no
0: ara
1: poden
0: volen,
1: pujar.
0: Clar.
1: Ara el deuen voler.
0: Doncs a veure si aviat la instal·len.
1: Bueno, doncs mira, des de l'època, en fi, de 100 anys després del caviment, però aquest home devia pujar allà dalt com podien, Enmig del pedregam d'una muralla enfonsada. Bueno, què ens explica? Ara ja m'hi ha gastat el temps, no?, dient tot això.
0: Doncs sí, es va esgotant.
1: Ja havia esgotat.
0: Ens queden 3 minutets.
1: Bueno, doncs només diré dels temes que parla,
0: Sí.
1: Bueno, ell parla... en primer lloc, és el primer que parla de que hi ha pescadors a la platja. I ens dona a entendre que els pescadors de Calafell són nòmades. És a dir, són gent que arriben a la temporada de pesca a la platja, varen les barques allà al sorral i viuen sobre la sorra amb barraques i tal, no? Això és la primera notícia que tenim, o de les primeres que tenim, de l'existència de pescadors. No hi ha barri marítim. I ell diu que, a més, diu que quan hi són, ell té dret a cobrar una cistella de sardines cada vegada que treuen una barcada al mar. I per això ho escriu, perquè els rectors ho sàpiguen. Diu, quan arriben aquestos, vés a Mart i cobra la cistella de sardines. I a més diu, i si no ho paguen, digue-ho, avisa el degà de Vilafranca, l'autoritat, perquè ho han de pagar. Que passa que els pescadors del segle XVII eren gent de pocos amigos, que diríem, anaven, venien, desapareixien. Quan els hi volien cobrar contribució a un lloc, agafava barques i anaven 100 quilòmetres més avall, no pagaven. Tampoc devien anar gaire a missa en aquella època, que la qual era estrany. Bueno, també fa més coses. També explica com funciona l'Ajuntament i com funciona el nomenament de batlle, d'alcalde. I diu que elegia la gent, en fi, dona una sèrie de detalls sobre el lloc on es feia, com se feia. També explica com els pirates van capturar gent a la platja i com, miraculosament, algun d'ells va tornar. Gràcies a què? Gràcies a la Mare de Déu de la Cova, de la qual ella era un devot, perquè ella és el responsable de que Calafell floreixi com a santuari. És un santuari marià durant un temps, ho va ser. Bueno, ara diuen que també ho és, però ara realment no, ja no compleix aquesta funció, però sí que ho va complir durant el segle XVII i segurament el XVIII. Bueno, fins que es construeix l'església nova. Per tant, ell parla de que abans que ell va arribar, els pirates havien raptat gent. I finalment, clar, com a fill del concili de Trento, i això no en tenim cap constància més que la sospita, ell és el que fa construir el Comunidor, que és un edifici que encara avui hi ha a sobre del castell, sobre de l'església, orientat als quatre vents, als quatre punts cardinals, i que servia per comunir, és a dir, per apartar les bruixes, les tempestes, les pedregades, el mal temps, totes les malvestats. Per què ho fa construir ell? Bueno, ell ve de la zona de Vic, on la bruixeria era important i devia estar especialment sensible a les bruixes, i ell ho anomena. Les bruixes que identifica sempre amb dones, Les dones... devia ser una mica misògin, No, les dones... Pren moltes precaucions contra les dones, el rector Rullán. Però el fet de fer construir un... nada menys que un edifici a sobre de les voltes de l'església per anar contra les bruixes vol dir que el problema... que les bruixes devien ser, segons el seu criteri, un problema, Bueno, d'ell ja en sabem poques coses més. Tenim moltes referències. Evidentment, sabem els batejos que va fer, els casaments que va fer, els difunts que va anar. Hi ha molts comentaris en el seu llibre, però em sembla que ja he dit i ja he remarcat... Bueno, escolta, mereix un carrer el Climent Rollán. Mereixeria un carrer, és el primer escriptor.
0: Doncs aquest capellà, en Climent Rollán, que al segle XVII, en el 1677, a través d'aquest manuscrit, a través d'aquest llibre, doncs podem conèixer com era el Calafell d'aquells anys, d'aquell segle. A través del retrovisor ho hem viscut, ho hem reviscut amb en Joan Santacana. Joan, molt bona setmana.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: A
0: i fins dijous vinent. Que vagi bé. Adéu.
2: Calafell Ràdio, Calafell Matí, amb Ferran.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Dos minuts i arribem al punt horari de les 11 del matí. Anem pel temps, anem per la previsió meteorològica en directe, com sempre, amb Josep Miró, que el tenim esperant. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs un temps espectacular, un dia esplèndid pel que fa a la meteorologia, oi?
2: Un dia radiant, ja més propi de primers de juny que a finals de maig. Hem passat amb una setmana de temperatures d'abril a temperatures de juny. I a més, com dèiem, amb un dia radiant, ara pràcticament només es veu alguna estela de condensació d'avions, i és que l'acabem de definir, i poca cosa més. Sí que a primera hora al matí hi havia alguns núvols prims. Continuarà el cel clar fins a mitja tarda, quan poden tornar a sortir algunes ratlles de condensació o algun núvol prim que pot enteranyinar o fer alguna petita pintallada en el cel, més decorativa que una altra cosa. Hi ha unes temperatures que avui doncs s'han mantingut al voltant dels 16 graus de mínima, però ha pujat de manera molt ràpida. Ja hem arribat a hores ara fins als 23, que era la temperatura que vam tenir ahir, i avui passarem dels 24 i ens podem acostar als 25. Els 25 de màxima és el llindar que donem com a temperatura mínima d'estiu. I si no el superem avui, creiem que demà sí que s'hi arribarà. Per tant, calor de mes de juny, amb vents molt febles, encalmats en alguns moments. Tindrem una mica de marinada de migjorn o de xaloc, que faran que la mar cara esterrissada pugui augmentar una miqueta a un mínim marejol, molt poqueta cosa en conjunt, i de cara a demà continuarà el mateix tipus de temps. Un dia radiant, dia esplèndid, dia de primers d'estiu, amb sol i cel clar ja pràcticament tot el dia, però com que les temperatures van pujant molt sobre el terra i el mar encara està fresquet, no descartaríem que demà es pogués formar algun banc de boira costaner o algun núvol baix a primera hora de la tarda. És només una petita possibilitat, però no la descartem. I amb unes temperatures que aquesta nit pujaran una miqueta més, estaran entre els 16 i els 17 de mínima, i demà sí que esperem sobrepassar els 25 amb una humitat potser una miqueta més alta que avui. Començarem ja a notar de mica en mica els propers dies una mica de sensació de xafogó. Vents en conjunt febles, amb terrals al final del dia i marinades, sobretot de migjorn, però molt febles, el vent màxim no passarà els 15-20 km per hora i farà que la mar estigui fins i tot plana a primera hora del matí i arrissada la resta del dia.
0: Jo sempre quan començo el programa a les 9 del matí sempre dic la temperatura que ara mateix o que en aquell moment es registra, i aquesta setmana hi ha hagut una evolució, eh? Començàvem amb temperatures, sí, doncs, per exemple, entre els 15 graus, jo aquest matí, si no recordo malament, teníem 20 o 21 a les 9 del matí. Vull dir que...
2: Exacte, sí, sí. Avui és d'aquests dies que ha pujat molt, de manera molt ràpida la humitat, la temperatura, perquè ha baixat unes dècimes dels 16 graus a les 4 de la matinada, i en canvi, el que dius, a les 9 ja superàvem els 22 graus. Per tant, sí, sí, un canvi radical i destacable en el conjunt d'una setmana. Després es normalitzarà, s'estabilitzarà, però no baixaran gaire. Per tant, cap de setmana molt càlid, preestiuenc, i de cara a la setmana vinent, de moment tampoc no hi ha canvi.
0: Doncs aquelles persones que no els agraden les temperatures d'estiu, doncs que es vagin començant a acostumar, perquè això ja va arribar, no?
2: Sí, sí. I després, clar, pot haver ja encara al juny algun petit refrescament d'algun dia puntual, però vaja, poca cosa si és que s'arriba a produir. Sí, sí, ara ja entrarem en dinàmica d'estiu, que per sort es va tallar una miqueta en aquells primers 15 o 16 dies del mes de maig, en què les temperatures van ser inferiors a les normals i inferiors a les que havíem tingut el mes d'abril, que ja va ser molt càlid per l'època.
0: Doncs ho anirem explicant des d'aquest espai del temps amb Josep Miró. Gràcies, Josep, que tinguis un bon dijous. Fins demà aquesta hora.
2: A vosaltres, fins demà. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: Escoltant-se ara mateix les 11 del matí, amb 2 minuts, aquí en directe a Calafell Ràdio. I cada dues setmanes, els dijous a partir de les 11 del matí, després del temps, tenim l'espai Tots a Taula, capitanejat pel cuiner calafellenc, en el David Bernet. David, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Temps d'estiu ja, eh?
1: Sí.
0: Temps d'estiu. Mànica curta.
1: Sí, sí, sí.
0: T'agrada l'estiu a tu?
1: Sí.
0: Sí, sempre.
1: Sí, sí, sí.
0: Home, els de Calafell, si no els agrada l'estiu, que és quan...
1: Malament.
0: Malament, eh?
1: Però sí que aquesta temperatura ara... Veurem com és l'estiu, però aquesta temperatura ara és potser l'ideal, també. Després, si fa molta calor...
0: Sí, sí, clar, és que després ens agrada l'estiu, però compta amb la calor, quan la temperatura és molt alta, doncs també es pateix d'alguna manera. Deixem el temps, anem a parlar de gastronomia, de productes, no sé si de temporada, perquè del que parlarem avui és temporada tot l'any, no? Avui parlem de cabrit.
1: Sí, avui parlem una miqueta d'aquesta carn de cabrit, que, bueno, a vegades les tenim una miqueta oblidada com a producte, no? I ara que parlàvem això del temps de l'estiu, a l'estiu, per exemple...
0: Barbacoes.
1: Part de les barbacoes, doncs clar, tot el lligam de tota la varietat de carn, sempre ens deixem a vegades una miqueta també a vegades al cabrit, no? I ens tirem molt a la costella, però hi ha moltes opcions. I una altra cosa també beneficiosa que té, però ja no la carn, sinó el que és el ramat o el pasturatge, d'acord, és tot el tema de ramats, d'acord? Una de les coses que ara s'està parlant més, no?, de l'estiu, dels incendis forestals, de que cada cop n'hi ha més, tot això, lògicament, és pel clima que està canviant.
0: Correcte.
1: Però una altra cosa que ha canviat també és tot el que comportava, no?, tenir ramats, tenir ramaderia per tot el territori. Com que cada cop és més complicat treballar la ramaderia, si sempre dic que amb el sector primari han de lluitar amb molta burocràcia en molts aspectes, no? Però amb el tema de la ramaderia especialment, doncs han de lluitar molt. Llavors al final veiem com abans tots els pobles tenien ramats, no?, de cabres, de cabrits, de que sigui, no? I ara doncs no n'hi ha. Lògicament no n'hi ha. Llavors, què passa? Que les muntanyes estan com estan, no? Per tant, el cabrit, a part de la part aquesta, no?, de la carn, que ara en parlarem, també destacar que això, no?, que hi ha, i després aquí hi ha tota la no?, la tradicional, pues, la carredada aquesta, no?, que d'en Ralet, que tot això que estiu, no?, carredada que va fins a l'Alt Penedès, hi havia tot un camí.
0: El camí, no?, de transhumància, vols dir?
1: De transhumància, de tots els ramats, no? Tots els territoris en tenen, ara quasi són vies verdes,
0: clar,
1: per la gent.
0: Clar,
1: no?
0: Exacte, perquè la gent surti a passejar per la muntanya, clar, el ramat ja no circula, no?, per ells.
1: I llavors, una miqueta, tot el tema aquest, doncs, d'això. La carn, el que és el cabrit, primer de tot, la diferència una miqueta entre cabrit i xai, no?
0: Està bé que ho aclarim, perquè a vegades alguns anem perduts, en aquest sentit.
1: Amb trets ràpids, el cabrit ve de la cabra, llavors és el cabrit és les primeres setmanes que encara que està alletant es fa aquest cabrit, i és això, i això vindria de la cabra, i el xai vindria de l'ovella. D'acord? Seria la diferència. També seria ovella, doncs, en el moment que és lletó, no?, que encara consumeix llet. Normalment, tota aquesta carn de cabrit o de xai, al final, el que ha de ser és, perquè sigui tendre, doncs, de tenir primeres setmanes, val? Per tant, que estiguin alletant encara.
0: O sigui, el xai és el que en algunes terres diuen el corder, no?
1: Sí, el corder.
0: I el cabrit és un altre.
1: El corder en castellà, no?
0: Sí, correcte.
1: És un altre.
0: I el cabrit, estem parlant d'una cosa diferent.
1: Sí, seria el de la cabra, val? I l'altre seria el de l'ovella.
0: Que és molt més apreciada, la seva carn, per això també és més cara, no?
1: Sí.
0: Quan a l'hora de comprar-ho hi ha aquesta diferència.
1: Sí, és més cara, llavors la diferència és una miqueta això. Els dos es consideren, tot i que no ho veiem tan vermell, sinó que són carns més rosades, es consideren carns vermelles. El que passa és que la quantitat de greixos, d'acord, és menor, perquè la quantitat de greixos d'aquests animals, si comencéssim a despassar les peces, per exemple, la vedella o el porc, el té molt infiltrat entre la carn, el greix. Però el que és el cabrit, o el xai, el greix està una miqueta situat al voltant, doncs, dels menuts, no?, de l'estómac, tot això, però la carn en si no, això. Sí que és veritat, per exemple, si féssim ara entre espatlla i cuixa, pues l'espatlla, lògicament, del cabrit és molt més greixosa que el d'això. Però comparat amb la carn vermella, val? Per tant, la considerem carn vermella, és la que té una miqueta menys greix, no?
0: Però fixa't també que potser, perdona que et talli, que quan ens recomanen dietes doncs baixes amb greix, potser no recomanen tant el xai o el que seria el cabrit, no? Sempre ens recomanen doncs altres tipus de carn.
1: Sí, perquè tot i així en té.
0: En té, eh?
1: Val? Tot i així se'n té, lògicament, la costella, però sempre ho té al voltant.
0: Malgrat
1: no
0: que és més fàcil que separar-la, que és més fàcil separar-la, però és carn més greixosa.
1: No és tan infiltrat com seria la vedella o el porc, que, per exemple, doncs, els greixos són més infiltrats a la carn, no? Després, clar, normalment el cabrit el que sona són més mascles els que arriben per carn. Per què? Perquè al final la cabra que va destinada és molt cops doncs, a la llet, també. A partir d'aquí...
0: I a la reproducció.
1: I a la reproducció, i després hi ha tot l'apartat de formatges, d'acord? Que la varietat de formatges doncs, de cabra doncs, són molt importants, i més aquí, no?
0: Però la carn seria la mateixa? Si matéssim, per exemple, sí, una que cabra passa, que no un cabrit?
1: Sí, el que passa que la carn ja passa a ser molt més dura... El que és el cabrit és el que
0: és més jove.
1: És més jove.
0: Clar.
1: D'acord? I el ser més tendre al final és una miqueta el que podríem veure això, que l'edat és el que fa més una miqueta el que sigui doncs, més tendre
0: o
1: més
0: al contrari.
1: Val? Pel tema de les races no hi ha molt més, i després el tema de les peces, clar, quan veiem a vegades, no sé si has vist mai a les carnisseries aquells esquemes de tots els talls de la vaca, tots els talls del porc, no? Amb el tema del cabrit, al final, doncs és l'espatlla, és la cuixa, val? És la part de la costella, després la part del coll, que això ja són retalls, val? I bueno, i després els menuts i tot una miqueta al cap. La costella estem acostumats una miqueta al tall, d'acord? Però el carrer sencer, doncs també es pot comprar el forn i fer-lo sencer, val? I després, lògicament, també es pot treure doncs, el llom a partir d'aquella costella, la part del lateral. Però, clar, en té molt menys que tindria el porc, que tindria que ser el lagart, el secret, el no sé què, totes aquelles parts, no?, que tenim el filet, el llom, tot això, doncs no, amb el cabrit no ho és tan especificat. Tindríem l'espatlla i la cuixa, val? Que no sé si... Bueno, és fàcil d'identificar, l'espatlla, val, al final és la que seria la que té davant l'animal, per tant, val? Seria una miqueta, és curiós, però és a l'inrevés del que seria el pernil ibèric, no? Que és més car la cuixa, o sigui, el jamón,
0: sí,
1: que la paletilla. Cara,
0: sí, exacte, no? Que és l'espatlla. Sí.
1: Que tenim més fàcil,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la paletilla,
1: no? La paletilla,
0: sí.
1: L'espatlla, no? En canvi, amb el cabrit ens passa una miqueta al contrari, la que és més tendra,
0: més valorada és
1: la del davant, i ja és aquella que és més plana perquè és la que té la més primeta, diguéssim, no? I en canvi la cuixa, val? La cuixa seria la part aquesta més ampla. Clar, a nivell de culinari, després quan entrem amb receptes, clar, una, doncs l'espatlla, el ser molt primeta, ens va molt bé per fer-la al forn, per fer-la sencera, d'acord? La cuixa, el ser molt més doble, també la podem fer al forn, eh? I és fantàstic al forn, però també et permet alguna elaboració més amb el tema de sussar-la, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, qui sigui més animat, doncs, farcir-la, no? Bridar-la i tot el que sigui, no? Després, el que dèiem, una miqueta al coll, val? Que són això, són carns que són ja per trossejar, i aquestes serien més pues, per estofats, per arrossos, no? Per afegir una miqueta més. I després els menuts, que això és una miqueta els menuts, com sempre, tant d'agradar una miqueta, no? Però els menuts, els ronyons, els ronyonets, clar, el que li agradi, doncs li agrada.
0: Jo arrugo el morro ja, perquè és una cosa que ja no ho he provat fa molts anys i és que no em ve de gust gens menjar-ho, no?
1: El fetge, val, la freixura o el cervell una miqueta, no? D'això fins i tot, no? Els cervellets, doncs també cada cop són els menuts, són cada cop ingredients que, diguéssim, s'estan perdent el costum, tot i que repunta una miqueta també perquè hi ha molta gent, sobretot doncs, d'altres continents, que encara tenen molt l'hàbit de consumir menuts. Per tant, encara les carnisseries encara es demana. Però per la gent, diguéssim, no? Més d'això, doncs, cada cop és veritat que és més difícil, no? Sempre que fem al final alguna... No? I surten aquests menuts, siguin el conill o siguin sempre de la colla, sempre n'hi ha un o dos que enganxen. També sempre. Ja està bé, perquè tampoc no n'hi ha masses.
0: Exacte.
1: En sortirà un, en sortirà dos.
0: I sempre ja va bé que hi hagi algú que li agradi, perquè així no els podem aprofitar.
1: Això mateix.
0: No els hem de llançar.
1: Aprofitar una miqueta amb el tema. Però al final es tracta una miqueta així de la carnisseria, doncs, de sapigueu tallar, despassar, i després confiar una miqueta sempre quan... Sempre ho han comentat aquí, no? Quan anem a comprar peix i carn, ostres, jo sempre recomano doncs, anar a la carnisseria, no? Perquè allí, doncs, mira, tinc que fer això, doncs, vull fer això al forn, doncs mira, agafa aquesta peça, agafa l'altra, no? He de fer això a la brasa, doncs mira, agafa només les costelles, no? I si anem a vegades al supermercat, i la tendència, si escoltem, no?, els grans presidents de supermercats, és a treure carnisseries, treure peixateries, i al final, doncs, enganyem amb una safata, molt no interactuarem, no? I al final, cada cop anem una miqueta més, som més esclaus d'aquelles safates. El tema del cabrit, ja per abans d'entrar en receptes, clar, és un animal que, tot i que aquí va de baixada una miqueta, o ha anat de baixada, diguéssim, hem de pensar que és un animal que es troba a tot el món. I sobretot a cultures doncs, que són, per exemple, la cultura àrab, que no poden menjar doncs,
0: el porc.
1: Doncs clar, el cabrit, doncs, quan parlem, no, de, sobretot en èpoques de ramada, això, la festa no, del corder, del cabrit, no?
0: Fan
1: el del corder, no? Però bueno, al final és la família aquesta, no? Tota que això. Però clar, des de Perú doncs, ja trobem receptes, no? Com cabrito a la norteña, Xile també, no? Part de Mèxic, a Grècia, és molt d'això, tot el continent africà. Lògicament, no? Tots els països àrabs on se'n trobem, perquè lògicament, a part que és un, és un ramat al final de clima mediterrani, però també de fins i tot de climes molt més caloroses, que en una vedella, al final el que necessitem, no? és herba final fresca, no? I això l'alimentació també canvia. Amb la carn no canvia que sigui una cabra o una ovella, que això amb l'ovella també ens passa molt, pot ser més de clima mediterrani o pot ser més d'Atlàntic i per tant menjar molta més herba fresca. Però per exemple amb els formatges de cabra i d'ovella canvia i fins i tot hi ha formatgeries artesanes que no fan formatge a l'hivern perquè, no? Allà a l'estiu, a l'estiu sí, però no a l'hivern, perquè no han consumit herba fresca, no? O sigui, el que consumeix l'animal és una miqueta també és el que acaba produint. Amb la carn no ho notaràs, no es nota, però sí que és veritat fer aquest matís una miqueta amb el tema de la llet, doncs sí que, diguéssim, té afectació, eh? Per tant, els formatges, si canvia molt un formatge de cabra o un formatge d'ovella, no?, amb una alimentació d'un altre, d'un clima o d'un altre clima, eh? Perquè veieu
0: una ovella, una cabra que tinguem en el Pirineu, doncs el sabor serà molt diferent que potser...
1: Sempre que parlem de productes artesanals, val? Perquè entenc que no s'ha pasteuritzat la llet, que és un formatge de llet crua, etcètera, etcètera, no?
0: Molt bé.
1: Però s'ha de tenir una miqueta. El tema de les coccions també et permet tot, des de la barbacoa, que seria el més clàssic, però bueno, et pots fer arròs, estofada, al forn, val? Es pot ficar amb arròs, es pot fer fregit, val? Aquí no hi ha no tenim habituat i potser pel cabrit no seria la més adequada, però bueno, es podria fins i tot a fer el microones, no?, en aquest sentit. Primer de tot, una miqueta l'arròs, no? L'arròs de cabrit o l'arròs de carn, doncs el cabrit és una bona, molt bona opció. Primer perquè, bueno, al ser una carn, doncs, que tot i que és menys greixosa que les vermelles, és greixosa, doncs també al final ens enganyem, on hi ha el greix, hi ha el gust.
0: Hi ha la substància.
1: Si no, el pernil no tindria el gust que tindria, el peix blau no tindria el gust que tindria.
0: Però és curiós perquè ara que deies, parlaves de l'arròs de cabrit, no em sona gaire familiar, que sigui habitual, trobar-lo. Jo almenys tinc aquesta sensació.
1: Sí, bueno, de carn, sí, encara, no?, una miqueta l'ha partit o això, sí, però bueno, és l'avantatge és que ho pots fer de moltes carns, però el cabrit és el que dèiem, no? Sempre doncs, passar a la carnisseria et dirà, doncs, mira, la costella més petita, la de la punta, la del pal, te la guardes per la barbacoa, no? O aquesta trossejada d'això per l'arròs, no? Llavors, bueno, per fer qualsevol tipus d'arròs sec, al final doncs ens anirà molt bé. Quan fem qualsevol tipus d'arròs que fem, bueno, primer el que farem és marcar una miqueta aquesta carn. Si li volem donar un toc més de greix, al final el truc aquest és ficar una miqueta de cansalada, que també li donarà, no?, amb aquest, clar, és fer un mixte, no? Uh-huh. Això ens passa a mi mateix si el féssim de conill. El conill encara és una carn molt magra, llavors, bueno, si li volem donar aquest puntet extra, no?, de part de gust, sempre està bé barrejar amb el que seria aquesta part de greix. Llavors, sobretot, doncs, al principi, doncs, marcar aquesta carn, val, retirar-la, i amb aquest oli que ha deixat aquest arròs, el que faríem és coure una miqueta les verdures. Val? Si fiquem una miqueta d'all, una miqueta de cebre, si volem una miqueta de pebrot verd, no? Això ben rossejat, una miqueta d'un raig de brandi o de vi blanc. L'arròs, si el féssim com el fem aquí, no?, a la zona d'aquí del sud de Tarragona, doncs el rossejaríem amb aquest sofregit, afegiríem aquesta carn que també agafi gust, i aquí mullaríem amb brou i ja tindríem una miqueta d'arròs. Ara, que encara tenim quatre faves, doncs faves amb arròs de carn, doncs ficar quatre faves, ficar quatre pèsols, ens aniria molt bé, no? I la picada, val? Aquells menuts que hem dit que no ens agraden, bueno, aquest fetge, val? Si no ens agrada així menjar-lo sencer, sí que és veritat que pot donar molt de gust, tant sigui amb un arròs com sigui amb un estofat d'aquest cabrit. Per tant, bueno, pues simplement fregit una miqueta, a part, amb una cassola, una miqueta d'ametlla torrada, una miqueta de pa, julivert, val? Amb el mateix brou ho triturem i els últims 5 minuts, val? Ho tirem per sobre. I clar, aquest fetge donarà dues coses amb un arròs. Donarà gust i per l'altre li donarà un punt a més de textura, de melositat, com clar, si afegissis mantega, no?
0: I els
1: cas,
0: que normalment no ens agrada menjar-nos així d'aquesta manera sencer, doncs potser ja ens enterarem que està allà dintre d'allò que hem cuinat.
1: Sí. Llavors, altres que podríem fer, doncs, el que és a l'allada, no?, a l'ajillo tradicional, no? Mm-hmm. Pues estem molt acostumats a fer-lo amb conill, pues aprofitem una miqueta també i el podem fer amb cabrit tallat a trossos, no? Que trossos vol dir aquesta barreja de coll, a vegades la costella, doncs, té parts més d'això que també es trinxen, val? I simplement, pues, és, bueno, enfarinar-lo, fregir-lo, després s'afregir molt aquest all, no? Si un puntet de picant, pues, li fiqueu al bitxo i tornem a ficar, quan ja està allà aquest all, això, i fiquem el cabrit, ho mullem una miqueta amb vi blanc, ho tapem i ho deixem coure una miqueta, no? O sigui, podríem fer una miqueta. Amb el similitud del conill a l'all, a la llet, no? Pues al ajillo, pues al fer-ho amb el cabrit. Combinacions, clar, si és una cosa que es fa tot el món, unes combinacions que queda molt bé, per exemple, és amb curri, val? Fer un estofat amb curri, el cabrit són al final són allò que lliga, no? És com el tartar de tonyina i l'alvocat, pues una miqueta de curri amb aquests tipus de carn ens lliga molt bé. Què faríem aquí? Faríem una miqueta un estofat, podem fer un estofat tradicional, no?, en què marcaríem, doncs, aquest cabritet, no?, sempre igual que l'arròs el començaríem, aquest estofat, el marcaríem una miqueta, val?, se'l pebraríem, que quedi ben daurat, el retirem i amb aquell mateix oli, si fa falta, li afegim una miqueta més i afegim una miqueta aquestes verdures, val?, per fer aquest estofat, una miqueta de ceba, una miqueta de pastanaga, val?, una miqueta d'all, aquí quedaria bé gengibre fresc, val?, també picadet, ficat amb aquest sofregit per donar-li un punt més aquest especiat, més oriental, més exòtic, no? Tot i que el gengibre, tot i que sembla molt exòtic, és un ingredient de cuina medieval catalana. El que passa que per alguna raó que
0: es
1: va perdre en algun moment i ara es pensa que és asiàtic, no? Però amb la cuina medieval catalana existia, no? Llavors, bueno, fem una miqueta

0: Ja, llavors tindríem braons, teníem peces petites i també podríem adaptar aquesta recepta, no? Però és fer una miqueta això, amb trossos, una miqueta, al final la cuina és això, no? M'agrada més la cuixa, fem el braó. Pues afegiríem doncs, una miqueta això, ficaríem aquest brou, no? Aquest curri que ja ha cuinat una miqueta i faríem una miqueta xup-xup. Que queda molt bé i ara és de temporada, una miqueta de mongeta perona al final i també ho podríem fer, no? Costelles rebossades.
1: Un clàssic.
0: Un clàssic.
1: A qui no li agrada la costella de cabrita rebossada. Rebossadeta,
0: no? Com ho podem fer? Pues arrebossada amb picada la tradicional, amb el pa ratllat. Aquest pa ratllat li pots ficar una miqueta d'all picat i julivert i li dones un plus. Val? Si li vols fer així un arrebossat també diferent, pues li pots ficar una miqueta de farina d'ametlla, una miqueta de formatge ratllat, una miqueta de pebre vermell dolç. Val? Fins i tot al curri, si us agrada, ficar-hi una miqueta i tens unes costelles més exòtiques. No? I per últim, jo crec que el joia de la corona una miqueta és la cuixa a l'espatlla al forn,
1: sí.
0: Val? Que és aquesta simple agafar la patata panadera, no? La patata panadera vol dir agafar la patata pelada, no? I tallar-la rodanxes, no? Això seria la patata panadera, no? Ficar-la en una safata de forn, miqueta de ceba, tomàquet tallat a rodanxes i aquesta cuixa i espatlla doncs a sobre, no? Un bon raig de vi blanc,
1: tot en cru,
0: val? Tot en cru i ficat doncs al forn i que estigui doncs el temps al forn que estigui tendre, no? Si feu mesclat, doncs intenteu de ficar-ho amb dues safates perquè l'espatlla es coure abans, d'acord? Anar girant, que es vagi coent la pell, que es vagi fent cruixentet i això. I algú que li agrada així algun toc diferent, també hi ha gent que agafa una miqueta de mel, val? A part de les herbes que puguis ficar, i a l'últim, doncs, li fica una miqueta amb un pinzell, el pinta amb mel per acabar de caramelitzar una miqueta la pell, com un toc així diferent, si algú ho vol donar.
1: Llàstima que potser entre la cuina moderna, aquestes tendències noves, aquesta espatlla de cabrit al forn, que és més tradicional de les àvies i de les mames, sí. Doncs mica en mica no sé si es va perdent, però és espectacular.
0: Sí, oh,
1: l'espatlla al forn de cabrit és espectacular.
0: Per Nadal també és un clàssic.
1: Sí, també,
0: però,
1: i que no falti.
0: Però no falti, però és veritat que, no, que hauria de ser durant tot l'any també.
1: Doncs avui el cabrit, el protagonista, en aquest espai Tots a Taula, amb el calafellenc, amb el cuiner David Bernet. David, ho deixem aquí, ens retrobem d'aquí dues setmanes.
0: Perfecte.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna són...

0: Deixen el signe d'Escorpí, el
1: cel. A punt de frena amb la Júlia Pont.
2: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, tres sèries i tres pel·lícules.
3: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: 5 minuts i arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Moment de l'abans informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Endavant. Molt bon dia.
5: Molt bon dia. Calafell aprova el primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. El projecte està inclòs dins del pla de barris de Cal Bolavà i serà la seva primera actuació. L'Ajuntament de Calafell té obert el període per presentar totes els pressupostos participatius pel 2027. El termini per presentar les propostes finalitzarà el 19 de juny. Aquest diumenge, 24 de maig a les 7 de la tarda, hi haurà un concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Santa Susana de Barcelona. Es durà a terme a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Joves d'entre 12 i 22 anys interpretaran un programa variat. Els Mossos d'Esquadra desarticulen una xarxa de catalitzadors robats arreu de Catalunya. Les detencions formen part de la segona fase d'investigació contra un grup criminal especialitzat en aquests robatoris. L'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, instal·larà una nova estació meteorològica automàtica al Vendrell, concretament a l'Espai Natural de les Madrigueres. L'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barri Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i a incrementar la presència policial als barris de muntanya. Sanitat aprova l'ampliació del cribatge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. I l'Hospital Joan 23 de Tarragona inicia un tractament amb làser per a tumors vesicals que evita passar per quiròfan. El Servei d'Urologia posa en marxa un programa ambulatori que permet tractar recidives seleccionades de baix grau.
3: Els esports, amb la Roser Ribas.
6: Com ja hem anat anunciant en els darrers dies, el Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Avui al bloc esportiu ens acompanya el seu entrenador, l'Òscar Martínez, el president del club, el Luis del Fresno, i el seu secretari, el Gerard Eslava. Amb ells parlarem d'aquesta victòria i de com encaren l'ascens a segona catalana, perquè no és gens fàcil. També teniu disponible en format vídeo aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio. Ràdio Calafell Televisió.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Doncs ara mateix en directe a Calafell Ràdio, 11 i 31 minuts del matí d'aquest dijous. En directe, engeguem les històries de la música, però en repetició els dissabtes en el Calafell Matí The Best Moments. Moment de saludar l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu, ja aquí amb nosaltres en directe a la ràdio. Molt bon dia.
7: Hola, Ferran, bon dia.
8: Bon dia Ferran.
1: Bon dia en directe. Sí, sí. Com esteu? Sí, sí. Com va tot?
8: Doncs directament bé. Eh? Sí, anem directament
7: a
8: puestos.
7: Sí, exacte. Anem allò. Aquí i ja està.
8: Sí, senyor. La mar de bé. Mira, a punt per anar avançant en aquella llista de les 500 millors cançons de tots els temps, segons va determinar l'edició de Rolling Stone de l'any 2004. Rolling Stone és aquella revista americana que fa aquest tipus de coses.
7: Doncs sí, i com ja és costum també, això ho farem en l'ordre invers a la seva posició. La setmana passada, si recordeu, vam arribar al lloc 127 i allà hi trobàvem Change, de David Bowie.
8: Sí.
7: I avui començarem amb un rock and roll de la primera època. Es tracta de Shake, Rattle and Roll, d'en Big Joe Turner, que ocupa la plaça 126.
8: Som-hi!

0: Això és Shake, Rattle and Roll, que és considerada una de les peces que van definir la transició del rhythm and blues cap al rock and roll. Es tracta d'un tema publicat l'any 1954 i que va arribar a la seva màxima popularitat pocs mesos després d'aquesta publicació gràcies a la versió que aleshores en van fer Bill Haley and His Comets.
1: La versió original, que és aquesta que estem escoltant, és la que va fer en Big Joe Turner. Però la diferència entre en Bill Haley i el Big Joe Turner era que el primer era blanc i l'altre era negre.
0: Ah, carai!
1: Sí, i aquestes coses, a mitjans del segle XX, marcava unes grans diferències als Estats Units, eh?
0: Cert.
1: Sí.
0: Però, amb el pas dels anys, el valor i la transcendència de la versió original, la de Big Joe Turner, és la que va ser avalada pels crítics i col·laboradors de la revista Rolling Stone, fent-la entrar a ella a la llista de les 500, en lloc, en el lloc del 126.

0: Cheryl's va ser un grup força conegut durant els 60s. Estava format exclusivament per dones negres i elles van ser les primeres d'aquestes característiques en aconseguir situar una cançó en el número 1 de les llistes. I va ser aquesta, precisament, Will You Love Me Tomorrow, que a la llista de les 500 va quedar en el lloc 125.
1: Les Cheryl's van obrir amb això la porta a altres girls groups de l'època, que aleshores estava dominada per grups de rock masculins. La lletra de la cançó va ser, en bona mesura, part de l'èxit. De què anava?
0: Doncs sí, mira, efectivament, la protagonista de la cançó es pregunta si el seu amant, això després d'una nit d'amor, o de sexe, no sé...
1: Sí que és així, compone, Xavier, mal pensat.
0: Doncs es preguntava si l'endemà encara seguiria estimant-la.
1: Bé, bé.

0: Doncs, parlant de grups de rock masculins, encara que uns anys més tard, un dels més influents van ser The Rolling Stones. Els escoltem amb Jumping Jack Flash, que va quedar situada en la posició 124.
1: El riff de guitarra que interpreta en Keith Richards és una d'aquells fàcilment reconeixibles, eh? Mm-hmm. I que es manté al llarg de tota la cançó donant-li un fort caràcter.
0: Correcte.
1: Amb aquesta peça, The Rolling Stones van retornar al rock clàssic després d'una etapa de psicodèlia, de la qual l'àlbum més representatiu en va ser Their Satanic Majesty's Request.
0: Sí, senyor. Sí.

0: You see?
1: James Brown, en aquest tema titulat It's a Man's, Man's, Man's World, s'allunya del seu estil molt més explosiu per interpretar aquesta balada en què, de tota manera, seguim trobant-nos amb la seva intensitat interpretativa.
2: Sí, gràcies a la qual la peça en si i de la interpretació que en fa en James Brown, el tema aquest va quedar situat en la posició 123.
1: Molt bé.
2: Aquesta qualitat era deguda a que sembla que en James Brown era extremadament exigent, eh?
1: Sí, sí que ho era, es veu, i diuen que ho era primer amb ell mateix, però també amb els músics i ballarins de la seva banda, i que arribava a l'extrem de multar, per exemple, un ballarí, si era el cas que no portava les sabates enllustrades.
2: Caram.
1: O feia un pas fora de ritme. Imagina't.

0: Animals van fer aquesta versió rock d'una antiga cançó folk originària de Nova Orleans i van iniciar-la amb l'arpegiat de guitarra que li va donar aquest caràcter tan particular.
1: Gràcies a la força de la seva interpretació i el nou caràcter, com diu el Xavier, que van saber imprimir a una cançó tradicional que en la seva versió original era francament trista i fosca, The Animals van quedar situats en el lloc 122.
0: I la cançó es titula The House of the Rising Sun i en català la van conèixer com La Casa del Sol Naixent i interpretada pel grup de folk Els Dracs.

Ocupant la posició 121 trobem a Stand By Me de Ben E. King. És un tema a mig camí entre el soul, el rhythm and blues i el gospel, i que es va acompanyar d'una orquestració complexa basada en una línia de baix molt reconeixible i amb les cordes fent de coixí a la interpretació de King.

0: Els Jackson 5, format per alguns dels germans Jackson i amb un joveníssim Michael Jackson com a solista quan només tenia 11 anys, van aconseguir situar I Want You Back en el lloc molt meritori de la posició 120.
1: Correcte. La família Jackson estava encapçalada pel pare, el pater famílies, en sí. Joseph Jackson, un humil obrer que va veure les habilitats musicals dels seus fills una oportunitat per millorar la situació econòmica de la família.
0: Els biògrafs de Michael Jackson expliquen que el senyor Jackson, o sigui, el pare,
1: sí,
0: dirigia amb mà de ferro les activitats musicals dels seus fills, arribant fins gairebé al punt de l'explotació.
1: Sí, senyor.

0: Aquests són Fleetwood Mac interpretant Go Your Own Way, un tema que podríem qualificar de reflexió interna i gràcies al qual es van situar en el lloc 119.
1: Diem això de la reflexió interna perquè el títol i la lletra es poden traduir com Si fas el teu camí.
0: Mm-hmm.
1: I aquesta cançó la va escriure el guitarrista de la formació, en Lindsey Buckingham.
0: Mm-hmm.
1: Això sí, quan acabava de trencar la seva relació sentimental amb la cantant d'aquest mateix grup,
0: ah,
1: que era la Stevie Nicks.
0: Ara ho entenc. You know you...

0: En el lloc 118 ens trobem Shout, de The Isley Brothers, una peça que costa poc imaginar-nos-la cantada per un cor de gospel en una església formant part d'una escena de pel·lícula de Hollywood, eh?
1: I tant, i tant. Certament aquest és un tema que va estar inspirat en els clàssics temes gospel, eh? Basats en el joc aquest de crida i resposta.
0: Correcte.
1: I que el seu ritme encomana aquesta necessitat que tens de ballar.
0: Sí, perquè no ens veuen, però estem tots tres drets ballant d'un costat a l'altre de l'estudi. Doncs bé, de fet, aquest tema és la banda sonora d'una de les escenes de Desmadre a la Americana, bo el títol, també.
1: Sí, també, també.
0: És una comèdia universitària de l'any 1978. Es tracta d'una escena en què tothom balla frenèticament al ritme de Shout.

0: I en el lloc 117 podem escoltar a Al Green amb Take Me to the River. Aquest és una altra cançó que té influències del gospel, degudes a que Al Green tenia un passat com a cantant d'aquest gènere.
1: Sí, senyor. No només això, però, sinó que fins i tot a les seves lletres barreja conceptes entre místics i eròtics. A veure, Take Me to the River vindria a tenir el mateix significat que nosaltres li donem a la frase Porta'm a l'hort. Ara, Take Me to the River, Porta'm al riu, també vol dir bateja'm. Aquests conceptes entre místics i eròtics, en el cas de Take Me to the River, parla al mateix temps de redempció i baptisme i descriu una relació amorosa intensa. Darling.

0: I encara un tercer tema amb arrels en gospel.
1: Sí,
0: ara és en Sam Cooke amb el tema You Send Me, que trobem en el lloc 115. De fet, Sam Cooke va començar la seva carrera com a veu principal del grup de soul Starrers, un sexet de música religiosa considerats com a precedents del soul i també del rhythm and blues.
1: El mateix Sam Cooke també va exercir una gran influència en cantants posteriors en el temps, com Otis Redding, Al Green, que escoltàvem fa un moment, o Marvin Gaye.
0: Doncs per acabar el capítol d'avui farem una petita passa enrere. Segur que ja us aneu adonat que ens havíem saltat una cançó, eh? Un lloc. Doncs aquí, a la posició 116, trobarem uns vells coneguts, de qui ja fa poca estona també hem parlat i hem escoltat un dels seus himnes més famosos.
1: Som-hi, va!

0: Són The Rolling Stones, amb Honky Tonk Woman, un rock reconeixible des del primer moment gràcies a la bateria i l'entrada del riff de Keith Richards, una altra vegada, Keith Richards, a la guitarra.
1: Sí, aquesta cançó és de l'època en què els requeriments de les emissores de la ràdio obligaven a durada de 3 minuts a les cançons, eh? I això és el que dura aquest tema. Mm? Així doncs que, perquè el pugueu escoltar, us deixarem tranquil·les.
0: Espavilem-nos, doncs. Sí. Fins la setmana que ve, amics. Cuideu-vos molt.
1: Cuideu-vos tots.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Engeguem nova edició de l'Espai Vida Saludable cada setmana en el Calafell Matí a Calafell Ràdio amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui volem parlar de pantalles. I ens acompanyen aquí en els estudis de la ràdio la doctora Carolina Bonet, que és pediatra. Molt bon dia, Carolina.
1: Hola, bon dia a tots.
0: I també tenim l'infermera pediàtrica, la Diana Rill. Molt bon dia, Diana.
2: Bon dia.
0: Doncs anem a començar parlant de pantalles, perquè és un tema important per parlar en aquest espai de salut. Expliqueu-nos.
1: Bueno, perquè les pantalles apareixen cada vegada més a edats més primerenques i durant més temps. I molts infants passen diverses hores al dia davant de dispositius i això pot afectar bastant la salut física i la salut emocional.
0: Anem a recordar que estem parlant de mòbils, de tauletes, de videojocs, de xarxes socials que formen part de la vida quotidiana. Es fa un ús, però també un abús d'aquestes pantalles. I és per això la importància de que estem massa enganxats a aquestes pantalles i sobretot entre els més joves, no? des d'una edat ben jove.
1: Lamentablement.
2: Exacte. A més, no només parlem de la quantitat d'hores, també és important el tipus de contingut i com s'utilitza aquesta tecnologia. No és el mateix fer servir una pantalla per aprendre, com poden fer servir a les escoles i als instituts, que ara s'estan fent modificacions i es vol tirar enrere amb tota la digitalització a l'ensenyament, i no és el mateix fer aquest ús que passar hores a les xarxes socials o en videojocs sense límits, de contingut violent, etc.
0: Expliqueu-nos quins són els riscos d'aquesta utilització, d'aquest abús de les pantalles.
2: Un dels més freqüents és l'alteració del son. Quan parlem de la melatonina, que és la hormona que es secreta per poder dormir, ¿vale? És l'hormona de la son, la seva secreció es dona al vespre, en resposta a la foscor, per regular el rellotge biològic. La llum de les pantalles la inhibeix. És per això que molts infants i adolescents que utilitzen el mòbil abans d'anar a dormir tenen dificultats en agafar la son i en el descans, i això pues, és perjudicial per la seva salut.
0: Carolina?
1: També estem observant cada vegada més irritabilitat en nens molt petits, ansietat, a més, ansietat, hi ha problemes d'atenció i dificultat per relacionar-se de cara a cara amb altres. En adolescents, les xarxes socials poden generar pressió, comparació constant, baixa autoestima. Ja és prou difícil tota aquesta època de la vida com per tenir encara més pressió afegida per estar-se comparant amb algú que no és ni real a les xarxes.
0: I què podem fer per detectar aquest problema i com podem actuar, les famílies quan són testimonis, no?, d'aquest ús i de que estan, doncs, això, moltes hores davant d'aquestes pantalles. Què podem fer?
1: Bueno, hi ha diversos senyals importants. Quan tens un nen o una nena que veus que comença a enfadar-se o tenir una ansietat quan li retires el mòbil, la pèrdua d'interès per altres activitats, s'estimen més estar sols en la seva habitació, tancats o no sortir a jugar amb altres o relacionar-se amb altres, una baixada del rendiment escolar, l'aïllament, problemes de la son, com el que ha explicat la Diana abans, o la necessitat constant d'estar connectats.
2: Sí, a més, en relació a la pèrdua d'interès per altres activitats, el que veiem molt a la consulta són adolescents que abandonen esports que han fet tota la vida, des de sempre, i això ens preocupa, no?, perquè quan les pantalles substitueixen activitats essencials com fer esport, jugar o conviure en família, que són pues això, essencials pel bon funcionament del nen o de l'adolescent, doncs són senyals que ens han d'alarmar.
0: Hi ha un tema molt recurrent, de que s'utilitza molt, aquest comentari de quina és l'edat adequada per tenir mòbil propi entre els més joves, no? És aquest debat entre els pares de si ho estan fent bé, si no ho estan fent bé, perquè des de molt joves ja els nanos ja els hi demana, no?, tenir aquest mòbil, no utilitzar els dels pares, sinó tenir el seu propi mòbil. Què ens diríeu vosaltres?
1: Home, hi ha una pressió social important i això és el que és part de la lluita, no? Que sabem que no és només que n'hi hagi una edat exacta per tots els infants, però quan més es retardi l'accés lliure o il·limitat als smartphones principalment, això és millor. La maduresa emocional també és una part que s'ha de tenir molt en compte. Però un dels problemes és que aquesta concepció de que el nen no té mòbil, però fa servir el meu tot el dia, cada vegada que vulgui. Mm. O no té un mòbil, no, la tele no la mira, però agafa el meu mòbil i per tranquil·litzar-li, perquè es quede, bueno, perquè estigui fent una altra cosa, li dones el teu mòbil i està en un programa de televisió que és el mateix. Són hores de pantalla. Nosaltres el que volem és disminuir aquestes hores de pantalla, que és el dolent.
2: Exacte, que els nens s'avorreixin, perquè quan un nen s'avorreix, crea, imagina, i això és boníssim pel seu desenvolupament neurològic. Mm-hmm. I s'està perdent amb tanta exposició a la pantalla.
0: Quines recomanacions li donaríeu als pares?
1: Sobretot, crec que la cosa més important és donar l'exemple, no? O sigui, si els adults estem constantment mirant el mòbil, és molt difícil que demanis que facin algo que tu no estàs fent tampoc. I, bueno, això és una cosa que s'ha de valorar bastant.
2: I també és important establir límits, normes clares sobre horaris, temps màxim i espais sense pantalles, per exemple, durant els àpats o abans d'anar a dormir. El control parental que ofereixen molts dispositius és una eina molt eficaç, perquè jo pues, a vegades veig a la consulta, no? Els dic, quanta estona fan servir el telèfon? I em diuen, pues, la que jo els hi deixo, perquè està programat perquè a tal moment s'apagui uh-huh. i que sigui menys de dues hores al dia, perquè si no ja és massa. Totes aquestes recomanacions són bones per als pares.
1: En el cas dels infants petits, sempre ha de ser supervisat aquest ús. Això és molt important. Convé prioritzar també els continguts educatius i adequats per la seva edat. Però no només perquè sigui algo educatiu vol dir que tens via lliure, no? Uh-huh. O sigui, ha d'estar sempre dintre d'un temps i un espai adequat. A la taula no, si estem dinant, o estem sopant en família, és un sopar de família, no és un moment per estar en una pantalla.
2: Uh-huh. I també un altre aspecte clau és oferir alternatives, no? Al final vivim en una dinàmica de tots treballem, tenim poc temps lliure per preparar coses i la solució fàcil és deixar-li una pantalla al nen perquè s'entretingui. Però si els oferim alternatives, esport, lectura, jocs creatius, activitats a l'aire lliure, temps en família, doncs els estem fent un gran favor. Un nen, per la tarda, pues, que vagi al parc, que si no pot fer una activitat extraescolar, però posar-li els dibuixos des que arriba de l'escola fins a l'hora de sopar, per mi és massa.
0: Clar, és diferent el tipus del que consumeixen, de continguts, i també hem de tenir en compte els continguts, però també les hores, no? El temps de la utilització.
2: Exacte.
0: Quines recomanacions ens donaríeu sobre aquest temps d'ús?
1: Pues mira, una de les coses importants és que menors de 2 anys no haurien de tenir pantalla, cap tipus de pantalla. Mm. I això és una cosa que si tu et fixes a qualsevol lloc on siguis, veuràs a un nadó que té una pantalla davant, i això és dolentíssim.
0: A vegades s'utilitza, ho veiem, no? A l'hora de... És un nen, una nena que no menja gaire bé, a vegades els tenim entretinguts amb la tableta allà davant,
1: distrets.
0: Amb la tauleta, distrets, i així aprofitem per anar donant-los donar-los de menjar,
2: i fins
0: no?
2: I tot a la consulta jo he tingut, i la Carolina segur que també, nens que entren al cotxet, és a dir, que són nens menors de 3 anys que van amb el mòbil, i estàs parlant amb els pares i els nens estan mirant el mòbil, però és que a vegades els pares també estan mirant el mòbil, llavors... És, doncs, com ha dit ella, donar exemple i intentar doncs, no exposar-los tan aviat.
0: I a vegades potser us diuen és que si no és així no menja.
2: Total.
1: Clar, però és que si no té interès per el que està menjant, o sigui, ha de ser una activitat creativa en família, un esforç, és un esforç, això ho tenim tots clar, però bueno, és un esforç que s'ha de fer pel benestar general. Després, ja com dèiem, que menors de 2 anys no haurien de tenir,
0: exacte.
1: Entre 2 i 6 anys, més o menys, parlem de màxim 1 hora diària, eh? 1 hora diària i acompanyats. O sigui, pregunta qui vulguis, és que...
0: Hora, déu-n'hi-do, eh? Són molts minuts, eh? Aquí es poden veure, hi ha molts continguts per veure en 1 hora, és a dir, que fins i tot tan petits no sé jo.
1: Exactament, ara pensa que segur que tothom fa de 2 cap amunt. O sigui, i és una cosa que, bueno, que s'ha de valorar igualment. Li agrada la música, doncs posa-li música, no li posis un vídeo amb música, posa-li només la música, que això li distreurà, estarà més entretingut i és una cosa diferent i molt més saludable. I quan més grans, sobretot hem de primar un equilibri entre la son, l'estudi, l'exercici, les relacions socials, les relacions familiars, que és una part molt, molt important de l'estructura de cadascú, no?
0: Mm-hmm. Diana?
2: Sí, més important també que comptar els minuts, que és important, doncs també observar si l'ús afecta la vida diària de l'infant o de l'adolescent. Per exemple, jo Personalment, a casa meva, tinc una filla de 5 anys i entre setmana no es veu la tele. I els divendres sí que mirem una pel·lícula, que segurament és més d'una hora diària, però és una pel·lícula que amb la meva parella hem seleccionat el contingut i ja està. I està acompanyada, la mirem els quatre com una activitat en família. O si vas al cine, no? Tampoc és que no puguin anar al cine els nens, però sempre sense deixar de banda el sentit comú. A vegades és el menys comú dels sentits.
0: Clar, estem parlant d'ús i d'abús de pantalles en infants, però també la televisió és una pantalla. És a dir, ara vinculem molt als mòbils, no? A les tauletes, a aquests dispositius com és, que es poden portar a qualsevol lloc. Però, a vegades, si no tenim mòbil, evidentment, la televisió és també una d'aquestes pantalles. I tampoc, el que no és recomanable, tenir els nanos allà 3 hores distrets mirant la televisió, aquells dibuixos animats o fins i tot els videojocs.
1: Sí, en comptes d'estar, doncs, pintant, llegint, ballant,
0: un passeig en el parc, exacte, per exemple, exacte, que els hi doni vitamina D, ara que eren dies de bo.
1: I el que deia la Diana abans, no? La creativitat. És molt important que un nen sàpiga el que és avorrir-se. Això no és una cosa dolenta, és una cosa molt positiva, perquè tens una creativitat per buscar eines, per mirar coses que fer.
2: T'inventes un joc, agafes qualsevol tap de suro d'una ampolla i jugues, li dibuixes una cara, coses que hem fet sempre, però que ara... s'està perdent amb aquesta digitalització.
0: Teniu la sensació de que els pares tenen aquesta informació i que, bueno, dia que passa any campeny?
2: Home, nosaltres la donem, sí, la donem, sí, però clar.
0: Perquè és que s'ha parlat molt d'això, i sí, bueno, que és veritat que a vegades és que hi ha nens que també, doncs, també ens fan una miqueta de xantatge emocional, no? És a dir, i doncs tant. Mira, no et menjo si no n'hi ha mòbil, no? I a vegades, al final, doncs, caiem,
1: No, i quan tens adolescents, també. Què passa amb un adolescent que dius és que no li puc agafar el mòbil, no li puc treure el mòbil? És que no hem d'arribar a aquest punt. Si aquest nen no pot viure sense el mòbil, el món cau. Si està sense mòbil, hem deixat tot aquest temps estar fins que hem arribat a aquest punt i és el que hem d'intentar, no arribar tan lluny.
0: Tenim aquesta dependència ja des de petits, i sobretot en l'adolescència, que sembla que no poden viure sense el seu dispositiu mòbil. Doncs vinga, abans d'acabar, un consell que els hi voleu transmetre a aquells que ens estiguin escoltant, una miqueta recapitulant tota la informació que hem explicat aquí.
1: Bueno, jo per la meva part diria que la tecnologia no és una cosa dolenta, ens ha portat molts beneficis, moltes coses molt positives, però el nostre objectiu és ensenyar a utilitzar-la de la manera responsable, saludable, i primar sempre el contacte persona a persona, el tu a tu i el temps de família. Això és primordial.
2: Sí, i recordar que el joc, el descans, la conversa i el temps compartit continuen sent fonamentals per al desenvolupament infantil. Els teus fills, el dia de demà, recordaran si has jugat amb ells, al parc, si els has gronxat. No recordaran si el dia que van fer la rabieta i volien el mòbil tu els hi vas donar. Ells recordaran el temps compartit amb tu, i això és una cosa que jo crec que s'ha de tenir molt en compte.
0: Doncs avui el títol d'aquest espai de salut a Calafell Ràdio ha estat les pantalles i la salut infantil, trobar l'equilibri, d'entre l'ús i l'abús. Ho hem parlat amb la doctora Carolina Bonet, que és pediatra, i també la infermera pediàtrica, la Diana Rill. Gràcies per venir a la ràdio i fins la propera.
1: Moltes gràcies. Adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat del municipi, com el de Calafell, doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
13: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Ja sabeu que cada dia, en el tram final del Calafell Matí, repassem l'agenda d'activitats, l'agenda cultural, tot el que s'ha programat a la setmana, us ho expliquem des d'aquest espai. Començarem explicant-vos que aquest dijous, a partir de 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Casanova del Port de Segur de Calafell es farà la presentació del llibre Després de l'amor. A motiu del Dia de la Visibilitat Lèsbica, es comptarà amb la presència de l'autora del llibre, la Marta Fillan, amb el que es debatrà doncs, posteriorment el contingut d'aquest llibre. El missatge que es desprèn després de l'amor, aquest llibre que es farà la presentació, com dèiem, aquest dijous, 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Casanova de Segur de Calafell. Activitat gratuïta. I parlem del taller d'estampació urbana d'aquest divendres, dia 22 de maig, a partir de les 6 de la tarda, al Casal Jove de Calafell, a la plaça Alcalde Romeu de Calafell Platja. Quan sou capaç de veure el que trepitgeu, els vostres peus, us sorprendrà el bonic que pot ser el terra del vostre poble o de la vostra ciutat. L'estampació urbana consisteix en buscar elements del mobiliari urbà que a simple vista a vegades no es veuen, però que de forma estampada en les vostres samarretes, a les vostres bosses, doncs poden quedar increïbles. No sé si mandra provar aquesta tècnica d'estampat de forma única i original amb un taller que es farà aquest divendres, dia 22 de maig, a partir de les 5 de la tarda, al Casal Jove de Calafell. Les inscripcions es fan a través del portal web joventut.calafell.cat, www.joventut.calafell.cat. Es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. És un taller a càrrec de Casa Magenta. Aquest divendres, per la tarda, activitat gratuïta en el Casal Jove de Calafell. I parlem de la quarta cursa solidària 2026 entre Cunit i Calafell, organitzada des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Calafell. Una cursa que consta de caminada, també d'una marxa nòrdica, del cross escolar, una cursa de 5 quilòmetres i una altra de 10 quilòmetres. La recollida de dorsals es fa aquest divendres 22 de maig a partir de 9:45 del matí fins 3:15 de la tarda a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Calafell i també dissabte dia 23 pel matí entre 9:45 i 3:15 del migdia a la Regidoria d'Esports de Calafell. El dia de la cursa, aquest diumenge dia 24 de maig, la jornada comença a partir de les 9 del matí. Inscripcions les podeu fer a sportmaniacs.com. Si entreu en el web municipal calafell.cat a la seva agenda, trobareu l'enllaç per fer les inscripcions. Recordeu, aquest pròxim... aquest pròxim diumenge, dia 24, es fa aquesta quarta cursa solidària 2026, Cunit Calafell. I seguim en diumenge, perquè es celebra a partir de la tarda, 6:45, el Festival 2026 de l'Escola de Dansa Crearts. Serà en el Teatre Joan Colet de Calafell. Entra al Museu Crearts i descobreix les diferents èpoques històriques a través de la dansa. Entrada gratuïta i per tots els públics. El Teatre Joan Colet de Calafell acull aquest diumenge per la tarda aquest Festival 2026 de l'Escola de Dansa Crearts. I acabarem l'agenda cultural a una altra de les activitats programades per aquest diumenge, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda. Serà el concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Pic Santa Susana de Barcelona. Un concert amb les agrupacions Simbiosi, Ben Tocats i Orquestra Simfònica. Tot això passarà a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, amb joves d'entre 12 i 22 anys interpretant un programa molt variat. L'entrada és lliure i totalment gratuïta i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell. Recordeu, aquest diumenge 24 de maig, a partir de les 7 de la tarda, a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, concert de les agrupacions Simbiosi, Ben Tocats i Orquestra Simfònica de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Pic Santa Susana de Barcelona. Doncs aquestes són les activitats programades a l'agenda cultural a Calafell per aquesta setmana.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage, un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
1: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 9:15 del matí a Calafell Ràdio.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Matí.
1: Doncs vinga, en aquest tram final del programa anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dijous, dia 21 de maig de 2026. Salutacions al Ferran Boquer en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa cada dia, de dilluns a divendres, entre les 9 i la 1 del migdia i els dissabtes amb el The Best Moments d'11 a 1. Sempre al llarg de 4 hores us acompanyem amb l'actualitat, l'entreteniment, la bona música. Demà divendres a les portes del cap de setmana. A partir de les 9 del matí aquí tornarem a estar al teu costat a Calafell Ràdio a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra habitual emissió online. Doncs vinga, ens apropem a la 1 del migdia amb música, amb cançons i amb la més nova de l'Aitana Ocaña. L'Aitana des del seu quarto azul i aquesta connexió amb Psíquica, que és el nou senzill oficial. Com sempre, gràcies per estar a l'altre costat i fins demà a les 9 aquí en el Calafell Matí, Calafell Ràdio.

0: competició.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous 21 de maig.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell aprova el primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. El projecte està inclòs dins el pla de barris de Cal Bolavà i en serà la seva primera actuació. En parlem d'aquí uns minuts, abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars.

0: L'Ajuntament de Calafell té obert el període per presentar propostes als pressupostos participatius per l'any 2027. El termini finalitzarà el 19 de juny. Aquest diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda, concert, Escola Municipal de Música Sant Andreu, Mestre Santa Susana de Barcelona. Es durà a terme a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Interpretaran els joves de 12 a 22 anys un programa variat. Els Mossos d'Esquadra desarticulen una xarxa de tràfic de catalitzadors robats arreu de Catalunya. Les detencions formen part de la segona fase d'investigació contra un grup criminal especialitzat en aquests robatoris. La EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, instal·larà una nova estació meteorològica automàtica al Vendrell, concretament a l'Espai Natural de les Madrigueres. L'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barri Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. Sanitat aprova l'ampliació del cribatge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. L'Hospital Joan 23 de Tarragona inicia un tractament amb làser per a tumors vesicals que evita passar per quiròfan. El Servei d'Urologia posa en marxa un programa ambulatori que permet tractar recidives seleccionades de baix grau. I ara el titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Com ja hem anat anunciant en els darrers dies, el Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Avui el bloc esportiu ens acompanya el seu entrenador, l'Òscar Martínez, el president del club, el Luis del Fresno, i el seu secretari, el Gerard Eslava. Amb ells parlarem d'aquesta victòria i de com encaren l'ascens a segona catalana, perquè no és gens fàcil. També teniu disponible en format vídeo aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio. Diu que la feia televisió.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat inicialment el projecte del primer tram de carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tovella a l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de més de 509.000 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. Aquest tram de carril bici serà el primer que s'executarà al municipi i serà també la primera actuació del Pla de Barris. El projecte desenvolupa una primera fase d'un carril bici més llarg que continuarà en direcció al Romaní, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió, entre els carrers Priorat i Gironès, com dèiem, fins a arribar a la carrerada d'en Ralet, al límit del terme municipal. Aquest carril bici serà l'eix estructurant i l'espina dorsal d'una nova xarxa ciclable en la que es treballa des de l'Ajuntament. L'aposta per la mobilitat sostenible serà visible i es culminarà bona part d'aquesta xarxa. Aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat que es construirà a tocar al barri de Cal Bolavà i que donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, quan es faci el desviament de la rotonda de la Creu Roja, aquest carril bici enllaçarà amb el que s'està planificant per part de l'Ajuntament a la C31 i arribarà fins a Cunit. Aquest és l'objectiu. De fet, es dissenya per fer segur una circulació per als ciclistes perquè puguin circular amb les màximes garanties, sense por a tenir accidents. De fet, el disseny de la nova xarxa ciclable és una de les actuacions previstes al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que l'Ajuntament de Calafell està revisant. S'inspira en ciutats nòrdiques, on la bicicleta té un protagonisme important, com a Copenhague o Amsterdam. La xarxa ciclable és una malla de viaris independent que superposarà la xarxa viària actual de vehicles i vianants. Per tant, des de l'Ajuntament de Calafell apunten que no volen carrers compartits entre bicicletes i cotxes, tot i que en algun cas, per raons d'espai, sí que haurà de ser així, segons han puntualitzat.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquest proper diumenge, 24 de maig, a les 7 de la tarda, es durà a terme un concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Santa Susana de Barcelona, de les agrupacions Simbiosi, Ben Tocats i Orquestra Simfònica. Es durà a terme a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Seran joves de 12 a 22 anys que interpretaran un programa variat. L'entrada, lliure i gratuïta, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Seguim amb més notícies d'àmbit local. L'Ajuntament de Calafell, recordem que té obert el període per presentar propostes als pressupostos participatius del 2027. El termini per presentar propostes finalitza el 19 de juny. De fet, enguany continua respecte a recents edicions anteriors dels pressupostos participatius. Es manté l'actual tret distintiu. Les propostes han de poder executar-se en el mateix any, raó per la qual han de ser assumibles tant d'abast com de cost econòmic. Amb aquesta fórmula cal que les propostes puguin realitzar-se mitjançant un contracte menor, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i 18.000 euros per la resta de casos. Tiren endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obres i els 3 projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Després de la presentació de propostes, l'Ajuntament de Calafell les valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes que s'hagin acceptat serà entre el 14 de setembre i el 9 d'octubre.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada han detingut 3 homes de 54, 55 i 27 anys acusats de receptació i pertinença a grup criminal en el marc d'una investigació sobre el fur de catalitzadors de vehicles a diverses comarques catalanes. A un dels arrestats també se l'investiga per la seva presumpta participació en 17 furs. Les detencions s'han fet aquest mes de maig i formen part de la segona fase d'una investigació iniciada el mes de gener sobre el fur de catalitzadors de vehicles en diferents comarques de Catalunya. A la primera fase, al març, es van detenir 3 homes com a presumptes autors de 30 delictes de fur i pertinença a grup criminal. Ara, els investigadors han focalitzat els esforços a la xarxa de receptació del material sostret, és a dir, en les persones encarregades de comprar els catalitzadors robats i introduir-los al mercat il·legal. Després de diverses setmanes de seguiment, els Mossos van identificar 2 persones que presumptament rebien i gestionaven els catalitzadors sostrets en diferents punts del territori. Aquest mes de maig, els agents van efectuar 3 entrades i escorcolls simultanis en diferents naus industrials, entre elles una a Vilafranca del Penedès. Durant els dispositius es van intervenir diversos catalitzadors, peces relacionades amb l'activitat delictiva i documentació que acreditaria la receptació del material. Pel que fa a Vilafranca del Penedès, la policia va inspeccionar una empresa dedicada a la gestió i tractament de catalitzadors. Segons els Mossos, es van detectar irregularitats en el registre de compres i es considera que aquesta empresa podria ser la destinació final dels catalitzadors sostrets que posteriorment s'enviaven a Ucraïna. Tots els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en dependències policials, amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, instal·larà una nova estació meteorològica automàtica al Vendrell, concretament a l'Espai Natural de les Madrigueres. El projecte s'emmarca dins del procés d'ampliació i modernització de la xarxa meteorològica estatal, impulsat per l'organisme i que permetrà reforçar la vigilància atmosfèrica amb nous sistemes de mesurament en temps real. L'Ajuntament del Vendrell va aprovar el projecte executiu i el plec de condicions administratives que permetran cedir part de l'espai on s'aixecarà la instal·lació. L'actuació encara ha de superar l'aprovació definitiva, encara que el consistori vendrellenc ha donat llum verda als primers tràmits perquè la infraestructura pugui construir-se dins l'entorn natural de les Madrigueres. La nova infraestructura complementarà l'estació meteorològica que actualment ja funciona al Parc de Bombers del Vendrell. Segons recull la documentació tècnica del projecte, la creació d'aquest nou recinte es considera necessària per reforçar la xarxa d'estacions a Catalunya i millorar la recopilació de dades atmosfèriques utilitzades per a prediccions meteorològiques, vigilància de fenòmens adversos i estudis climàtics. L'estació comptarà amb diferents sensors preparats per mesurar la velocitat i la direcció del vent, a més de registrar dades sobre temperatura, humitat i pressió atmosfèrica. Entre les estructures previstes també figura la instal·lació d'un pluviòmetre i una torre meteorològica d'uns 10 metres d'altura. L'equipament incorporarà, a més, una placa fotovoltaica col·locada a 5 metres d'altura, un quadre elèctric i un sistema de calefacció dissenyat per funcionar durant episodis de fred extrem. Gràcies a aquesta configuració, l'estació tindrà una autonomia energètica més gran i requerirà menys tasques de manteniment. Totes les dades recollides per la nova instal·lació s'enviaran directament a l'AEMET mitjançant connexió a internet a través d'un router 4G. El pressupost previst per al projecte supera els 55.000 euros i forma part de l'estratègia impulsada des del 2021 pel Ministeri per la Transició Ecològica per renovar i ampliar la xarxa meteorològica estatal. Actualment, l'AEMET disposa de 18 estacions repartides per les comarques del Camp de Tarragona i el Baix Penedès.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: I anem ara cap a Cunit, perquè l'Ajuntament ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i a incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de seguretat. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, es destaca la importància de la cooperació institucional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs. Els controls conjunts de l'operació Barris Segurs a Cunit formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar-ho durant els propers mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. La Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribatge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. L'impacte pressupostari estimat ascendeix a 534 milions d'euros, tot i que el cost real serà menor. La nova proposta manté la periodicitat bienal per tot el nou rang d'edat. Algunes comunitats ja han incorporat la franja d'entre 45 a 49 anys als seus programes de detecció precoç, com ara Navarra, Castella i Lleó, La Rioja i Castella i La Manxa. Galícia ha portat resultats del grup de 70 a 74 anys. Pel que fa al grup de 45 a 49, l'evidència científica apunta que el cribatge contribueix a reduir la mortalitat i afavoreix la detecció de tumors en estadis més més precoços. La taxa mitjana de detecció va ser del 4,2% entre 2022 i 2024 a Navarra, comparable a l'observada en dones de 50 a 54 anys. Les comunitats tindran fins a 3 anys per iniciar la modificació del programa i fins a 6 per tenir una cobertura d'invitació propera al 100%. Es contempla l'opció d'implantar inicialment un interval de cribatge trienal abans de consolidar definitivament la periodicitat cada 2 anys.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona ha iniciat un programa d'ablació ambulatòria de tumors basicals amb làser, que evita als pacients passar per quiròfan. L'ablació és una tècnica que consisteix a eliminar el teixit lesionat de manera local, en aquest cas mitjançant l'aplicació precisa d'energia làser. Es tracta d'una nova alternativa terapèutica que permet tractar determinades lesions de baix grau sense necessitat d'ingressar al centre hospitalari. Impulsat pel Servei d'Urologia, el programa representa un avenç en l'atenció d'aquests pacients. Permet oferir un tractament segur, eficaç i molt menys agressiu i redueix l'impacte físic i emocional d'una cirurgia convencional. Els tumors basicals són lesions que apareixen a la bufeta urinària. En molts casos, especialment quan són de baix grau, tenen un comportament menys agressiu, però poden tornar a aparèixer després d'haver estat tractats. Aquesta reaparició és el que es coneix com a radiciva i obliga els pacients a fer controls periòdics i sovint haver-se de sotmetre a nous tractaments. Fins ara, moltes d'aquestes recidives requerien una intervenció quirúrgica convencional. Amb el nou programa, alguns casos seleccionats es poden tractar directament al gabinet d'urologia a través de citoscòpia flexible, anestèsia local intravesical i làser de fibra de Thule. Cada any, una quarantena de casos seleccionats es beneficiaran d'aquesta tecnologia que permet aplicar energia de manera precisa a través d'una fibra molt fina i actua directament sobre la lesió. La cap de la secció d'urologia oncològica, Helena, explica que el nou programa permet oferir un tractament segur i eficaç i reduir l'impacte físic i emocional. Així, la incorporació d'aquesta modalitat terapèutica permet evitar ingressos hospitalaris i reduir el pas per la sala d'operacions. El Servei d'Urologia ha desenvolupat un protocol específic que estableix criteris clínics estrictes de selecció dels pacients i defineix el circuit assistencial en totes les fases del procés, des de la preparació prèvia fins al seguiment posterior. Aquest protocol garanteix que la tècnica s'apliqui només en aquells casos en què estigui indicada i amb les condicions de seguretat necessàries.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu.
1: Com ja hem anat anunciant en els darrers dies, el Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Avui al bloc esportiu ens acompanya el seu entrenador, l'Òscar Martínez, el president del club, el Luis del Fresno, i el seu secretari, el Gerard Eslava. Amb ells parlarem d'aquesta victòria i de com encaren l'ascens a segona catalana, perquè no és gens fàcil. També teniu disponible en format vídeo aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
3: Molt bé, molt contents, molt alegres, encara ens dura, ja fa uns dies, però encara ens dura, i molt il·lusionats, que és l'important.
4: Com diu, contents, perquè de veritat que hem assolit un èxit que no, al principi no ens esperaven, només ho esperava l'Òscar, i la veritat que molt contents.
5: Aprofitant aquí l'espai una altra vegada, que com sempre pues, agrair aquí als medis de comunicació de Calafell, i molt contents d'estar aquí en aquesta situació en aquest moment.
1: El Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Com heu rebut això? Perquè, clar, quan veu guanyar aquell partit i us veu proclamar campions matemàticament, doncs va ser com una eufòria, no? Però ara ja païnt la victòria, com us trobeu?
5: Primer que tot, dir la veritat, no? Saber, som conscients d'on venim, i on volem anar, on estem ara mateix també. Jo crec que al final el Club de Futbol Calafell es mereix que es defensi com a tal, perquè no deixa de ser una entitat històrica, Jo crec que molts de nosaltres pues, ja hem viscut en algun moment també de la nostra carrera esportiva pues, hem assolit algun premi com aquest de pujar de categoria. De fet, el Club de Futbol Calafell el 2009-2010 també va aconseguir aquest fet de pujar a segona catalana. I bueno, pues, el que tu dius, no? Ara mateix estem en un moment que hem passat de... Som molt conscients, jo crec, que de l'eufòria. No l'hem viscut tampoc, jo crec que molt des de passant-se de la ratlla, o sigui que ha sigut tot bastant molt conscient. Ens sap greu, no?, també d'alguna manera, perquè ens hagués agradat fer una rua per Calafell, com fan les jugades del Barça, ens hagués agradat, doncs, jo crec que també hagués sortit al balcó de l'Ajuntament, com fan en altres municipis, però que o sigui que al final nosaltres som conscients d'on venim, on anem, i el que estem defendent, i el que volem ara, doncs, jo crec que entre tots continuar fent pinya per donar garanties al club de competir a una categoria semiprofessional, ja.
1: Òscar?
3: Jo parlaré en quant a la part esportiva. Al final ja preparant la temporada que ve, reforçant l'equip amb 2, 3, 4 peces, però al final això que et comentàvem abans, nosaltres som una família molt gran, molt important, i tothom a la família té puesto aquesta nova categoria, aquesta és la realitat. Sí que n'hi ha 2, 3, 4 jugadors que no poden continuar per temes laborals o per temes que es van a viure a altres puestos, i aquestes places les intentarem omplir amb gent del poble, que és la nostra opció, que ho faran, al igual que els d'ara, de forma desinteressada, perquè s'ha de recordar que en aquesta categoria només n'hi ha un equip que no paga els seus jugadors. O sigui, tots els jugadors cobren a segona catalana i només n'hi ha un equip a Tarragona, que és el Torreforta, que no paga. L'any que ve n'hi haurà dos, que serà el Calafell i el Torreforta. Però la gent que vingui és gent compromesa, gent que vol jugar a aquesta categoria, com tu deies abans, no? Hòstia, anar fins a Ulldecona i perdre tot el dia per jugar... Gent que tingui ganes i tothom, tots els jugadors que estan ara tenen ganes i tots els que venen també, i créixer tots junts amb l'ajuda d'entitats públiques, amb l'ajuda de tema d'horaris de camp, amb l'ajuda vostra de la ràdio com esteu fent, amb l'ajuda de l'Ajuntament, amb aquestes ajudes anar creixent i per què no pujar a primera catalana l'any que ve.
1: Aquest és l'objectiu, ho vas dir a l'entrevista postpartit. Ja està dient que pujarà a primera catalana, Lluís? Jo no sé...
4: És que ens ho va dir, això, ja. Al principi de temporada ens ho va dir, i en una reunió que vam tenir, i no ens ho creiem, i pensàvem, bueno, la primera part ja ho tenim feta, és la confiança de l'entrenador. Aleshores, a partir d'aquí, nosaltres també intentàvem recolzar-lo en tot moment perquè pogués assolir aquesta utopia, la va poder aconseguir, i ens hem quedat glaçats. Ara ens diu primera. Clar, pues això, és que, clar, vinga, a per totes.
5: És una exigència que ens ha donat des del primer minut, que al final no deixa de que nosaltres ens haguem de moure amb el tema de donar possibilitats a l'equip. I bueno, al principi pues, sí, no vam creure, no? O sigui, la realitat no és que al final el futbol és resultadista, però mica en mica, quan cada vegada ens ho creiem més, pues, també ens estava obligant a la part directiva també de posar-nos les piles, no? D'alguna manera, perquè al final no deixem de tenir una massa social, no, que estem intentant recuperar, no estem deixant de tenir reunions. Mira, ara mateix, ara fa una estona, venim de reunir-nos amb la regidora d'esports, que també pues, agrair moltíssim a la Júlia i a l'Ajuntament de Calafell, que també en tot moment ens estan posant facilitats dintre de les possibilitats que tenim tothom. I ara, pues, si s'escau el fet de que aconseguim pujar a primera catalana, pues, jo crec que ja seria... Tocaríem una altra vegada pues, aquest topall del Calafell, que el Calafell també va estar a primera catalana fa molts anys, a l'època del Juan Ríos, a l'època de molts jugadors que han passat per l'entitat, pues, seria fantàstic. O sigui, i si ho hem, i per la nostra part, jo crec que treballarem igual de fort el suficient per donar garanties des de la part directiva i recolzar la part esportiva, perquè si realment ens marquem aquest objectiu o tenim la possibilitat de poder-ho fer, pues, ojalà que vingui.
1: Comentem una mica els canvis que suposa passar de tercera a segona, perquè això suposa un canvi bastant gran, eh?
5: Bueno, en l'àmbit esportiu s'explicarà.
3: El principal canvi és el hecho de que passes d'una categoria amateur a una categoria semiprofessional. El segundo cambio es el económico, que todos aumenta árbitros un 50%, fichas un 20 o un 30%. A nivel desplazamientos, tienes que hacer partidos que los tienes a 150 kilómetros de tu casa. y ya es diferente. Al final hay que entender que solo hay 6 grupos en toda Cataluña de esta categoría. Entonces eso es un cambio. A nivel deportivo futbolístico, aumenta la calidad de los jugadores, aumenta la intensidad. Y como te decía antes, muchos de ellos cobran y es una parte de medio de vida, pequeña, porque no cobran como para vivir, pero nosotros seguimos haciéndolo de esta forma altruista, como te comentaba antes, y con el mismo esfuerzo. Y cuando hablamos de subir a primera, yo creo que siempre tienes que pensar en cosas positivas porque es lo que atraes. Entonces, ¿qué sentido tendría que viniera yo aquí y diría, no, vamos a intentar mantenernos? No. La lucha es esa. Te dije todavía en la radio. Durante 20 años he dicho, mi objetivo es ganar la Liga, y lo he hecho 2 veces. Entonces, ahora puedo sacar pecho porque me ha salido bien. Pero siempre tiene que ser el objetivo. Eso sí, todos mis equipos han luchado y han peleado hasta el final por el mismo objetivo. Objetivos a medias tintas, el mensaje que das no es el correcto. El mensaje que tienes que dar a un grupo de personas es que quieres la excelencia, que quieres lo mejor. Y que lleguen donde lleguen, este año se da para ganar la Liga y el año que viene, pues intentaremos que no te pague lo mismo. Pero mi único objetivo, y yo solo pienso, lo digo de verdad, es en ganar otra vez la Liga y subir a primera. Puedo ser carne de meme, es posible. ¿Y si no?
1: ¿Y si no? Gerard, ¿tu com ho veus?
4: Pues bueno, és el que dic. Al final confio plenament en l'Òscar, perquè al final ens ho ha demostrat aquest any, i jo por ell, a por ell. I bueno, a nivell federatiu, jo que sóc el secretari, no és un canvi tampoc, és més el que diu ell, números més elevats i res més. A nivell bueno, secretari no té gaire cosa més.
5: Té un vincle directe amb la federació, evidentment, i el que hem de buscar pues, per la part directiva pues, és el que hem fet fins ara, també. Inclús en algun partit hem convidat els altres directius, els presidents, acollir a la gent que vulgui venir als partits de futbol, ser el més cordials possible, parlar amb el tema de les entrades, perquè, clar, de cara a la propera temporada pues, haurem d'intentar cobrar una entrada mínima i, sobretot, pues, tenir aquesta sinergia amb les altres entitats, perquè al final ells no deixen de fer també un recorregut i probablement, si nosaltres els tractem bé quan vinguin al nostre camp, pues ells també ens tractaran bé quan anem al seu camp. I jo crec que no farem les típiques comides de directives, perquè estem dintre les nostres possibilitats, però intentarem que tot sigui el més correcte. Al final no deixem, jo sempre dic una mica el mateix, no deixem d'estar en una categoria més baixa que primera divisió, però podem actuar en algun moment determinat com si fóssim un equip superprofessional.
1: Com dèiem al començar, aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Amb els esports hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és dijous 21 de maig. Roser Ribas i Mireia Romaguera els han acompanyat a l'edició informativa d'avui. Gràcies i fins la propera.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: El sí dels comuns assegura definitivament els pressupostos al govern d'Illa. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura ja tenen garantits els vots necessaris per poder tirar endavant després que els comuns hagin actualitzat avui el seu acord al mes de febrer amb el govern, Joan Bota.
3: Demà mateix l'executiu de Salvador Illa es reunirà de manera extraordinària per aprovar els comptes que arriben als 49.000 milions d'euros i enviar-los immediatament després al Parlament, aquest cop amb la seguretat que acabaran aprovats.
1: Connectem amb la Generalitat i amb la seu dels comuns, Albert Prat i Jordi Corbalan.
4: Ara ja sí, amb l'aval d'Esquerra i els comuns, el govern confia que els primers pressupostos del mandat entraran en vigor a mitjans de juliol. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït la responsabilitat dels dos partits perquè l'executiu de Salvador Illa no arribi asfixiat al final de la legislatura.
5: Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
6: Govern i comuns han acordat dedicar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge el que queda de legislatura i 1.200 per rehabilitar barris. També es comprometen a accelerar al Parlament una llei que permeti destinar a habitatge, oficines i locals comercials en desús.
7: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
1: Al Catalunya migdia d'avui també us parlarem de la contraproposta que els sindicats de l'ensenyament presentaran aquesta tarda al govern després de rebutjar ahir l'última oferta del Departament d'Educació.
3: Amb les parts lluny encara en qüestions clau com els sous o l'augment de plantilla, tot i el canvi de to de les últimes hores, avui la vaga es manté i s'ha traslladat aquest dijous al sud del país.
1: A les Terres de l'Ebre hi tenim a Tortosa el Jordi Barranca.
8: Sí, una delegació del miler de docents i professors que s'han manifestat pels carrers de la capital ebrenca estan reunides ara amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament per expressar aquestes menys ràtios, més personals i augments salarials per fer front a unes situacions com les que ens anunciava d'aquesta forma una mestra d'una escola rural del Montsià.
9: El dia a dia és que estàs més apagant focs que has d'anar dintre de l'aula, donant la teva matèria.
1: Mentrestant, els sindicats dels Mossos d'Esquadra demanen que l'increment d'agents acordat ahir a la reunió bilateral Generalitat-Estat es destini, sobretot, a patrullar els carrers i a les àrees d'investigació.
3: Sentiu Imma Viudes, portaveu del sindicat majoritari FAPOL.
10: La prioritat ha de ser reforçar el carrer, la seguretat ciutadana, la resposta ràpida als incidents, perquè això al final fa millorar la percepció de seguretat a la ciutadania i la millora del servei públic.
1: Això, però, l'endemà d'un altre tiroteig, aquesta vegada a Viladecans, David Àngela.
11: Nou tiroteig, aquesta vegada sense víctimes ni ferits, ahir al vespre en una terrassa d'un bar davant la clientela a Viladecans. Sembla que una discussió que va sortir de mare va derivar en aquest enfrontament armat entre dos homes. Els Mossos confien aclarir els fets aviat i identificar els protagonistes que van fugir en cotxes.
1: I a aquesta hora, Israel ha de començar la deportació dels activistes de la flotilla Global Sumut, que ha interceptat els últims dies en aigües internacionals. Corresponsal Jordi Brascó.
12: L'operació d'expulsió dels més de 400 activistes s'està duent a terme des d'un aeroport del sud del país després que hagin passat la nit a la presó d'Axiot. A terra només s'hi quedarà una de les membres de la flotilla, l'israeliana Zoga Regev, l'única a qui han fet comparèixer davant del jutge.
1: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. El Barça ja està en mode Champions. El femení viatja en els pròxims minuts cap a Oslo, on juga dissabte la final, Marta García.
13: Esperant convocatòria, l'equip viatjarà, com deies, d'ací a pocs minuts i també ho fan ja molts culers que se traslladen també cap a la capital noruega. Un dels capitans de l'Espanyol, Edu Expósito, ha parlat de l'impacte de Monchi en el club i del futur del tècnic Manolo. En Madrid tenen un lío més perquè els àrbitres volen denunciar al club i a Florentino Pérez. I atenció a la Unió Esportiva Lleida, que se complica encara més el seu futur. En el programa ho explicarem i també que el Joventut de Badalona s'ha classificat per als play-offs de l'ACB de bàsquet.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs a aquesta hora, a banda de les retencions habituals a les dues rondes de Barcelona, destaquem que a l'AP7 a Castellbisbal, sentit Tarragona, hi ha trànsit dens d'uns 3 quilòmetres per l'avaria d'un camió que talla un carril. Densitat també a la B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, sentit Barcelona, per una altra avaria que talla un carril. I atenció, està tallada l'A2 a Belllloc d'Urgell, sentit Lleida, per un incendi de vegetació.
1: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
1: Seguim amb aquest temps gairebé estiuenc.
16: Doncs sí, li podem dir del tot estiuenc. Ara mateix a Torroja del Priorat o a Vinebre, Priorat i Ribera d'Ebre, respectivament, 32 graus. I entre els 30 i 31 a molts punts de ponent, extensos. I ara mateix, sense núvols gairebé. Domini del sol, 4 núvols al Pirineu més oriental, sobretot. I així continuarà la tarda. I demà i demà passat toquen sostre les temperatures, superaran lleugerament els 30. A les valls pirinenques podrien superar els 35 en algun punt de ponent i al voltant de 24, 28 o 29 a gran part de Catalunya. I a partir de demà, la possible novetat, alguns bancs de boira en zones costaneres.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Ara ja sí. El govern de Salvador Illa té tots els vots garantits per poder aprovar els seus primers pressupostos al Parlament de Catalunya. El president ha acabat de tancar l'acord amb els comuns aquest mateix matí i demà mateix ja ha convocat els seus consellers a primera hora per tal de donar llum verda als números i tornar a començar la tramitació parlamentària. Anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
17: Què tal, Òscar? Bon dia.
1: Demà al matí tornarem, doncs, a veure la consellera d'Economia entrant al Parlament amb el projecte de pressupostos sota el braç i esperen que entrin en vigor a mitjans del mes de juliol.
17: Sí, diverses fonts del govern reconeixen que han suat per arribar fins aquí, però finalment demà l'executiu tornarà a portar els pressupostos al Parlament sabent que aquest cop sí hi ha aigua a la piscina. A les 9 del matí els aprovarà per segona vegada amb la previsió que Esquerra i els comuns li convalidin al Parlament abans de marxar de vacances a mitjans de juliol. Si tot va com ha d'anar, per tant, Salvador Illa complirà el seu primer objectiu, el de tenir pressupostos, en un moment clau per encarar la segona meitat del mandat, tal com ha destacat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
18: Aquest sentit de país, de responsabilitat, de compromís, ens porta a uns pressupostos per l'any 26 que ens donarà estabilitat i que ens permetrà encarar els reptes, les oportunitats que tenim a Catalunya.
17: Després d'una setmana maratoniana que va començar amb l'acord amb Esquerra, Romero ha sortit a celebrar l'acord a 3, que per cert no posa per escrit cap nova concessió pels mestres i professors.
18: Crec que el millor és que siguem prudents, que donem aquesta confiança a la consellera Niubó i al seu equip en aquesta negociació, però no ens hem de preocupar en el sentit de que si calen més recursos, si cal doncs, explorar vies diferents, doncs, tant els comuns com Esquerra han estat generosos dient si cal modifiquem algun acord.
17: Tot això mentre el sindicat majoritari de l'ensenyament ha vingut reclamant en les últimes hores no deixar passar aquesta oportunitat en plena tongada de vagues.
1: Els comuns han donat aquest matí el seu sí als pressupostos després d'haver acordat amb el govern les seves noves demandes, sobretot en matèria d'habitatge, que ja va ser el tema estrella de les negociacions al primer acord al mes de febrer. Seu dels comuns, Jordi Corbalan.
19: Bon dia. L'acord preveu destinar 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge el que queda de legislatura, que sobretot han de servir per construir pisos de protecció oficial. Hi ha també el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges oficines i locals comercials en desús. L'acord preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar 120 barris degradats urbanísticament. També es crea una nova Direcció General de Disciplina en Habitatge encarregada de sancionar els propietaris que incompleixin la normativa. Sobre trens, l'acord preveu que el 2030 la nova línia llançadora entre l'aeroport i Barcelona, que es posarà en marxa l'any que ve, s'acabi integrant a Rodalies i formi part de la R4 Nord fins a Terrassa o Manresa. Jessica Albiach avisa al govern que el sí als pressupostos no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de legislatura.
20: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern. Nosaltres el que som és oposició.
19: No hi ha hagut acord, en canvi, per crear un impost de les grans fortunes i els comuns registraran una llei amb la seva proposta al Parlament per mirar que arribi al Congrés. Els comuns mantenen l'objectiu d'aprovar a l'estiu la llei contra la compra especulativa que van pactar amb el govern, encara que tot just ara comencen a buscar suports parlamentaris.
1: Mentrestant, aquesta tarda es reprenen les negociacions al Departament d'Educació. Els sindicats del comitè de vaga han fet arribar una contraproposta unitària al departament on exposen les seves peticions en matèria de sous i d'escola inclusiva. A l'espera de conèixer el detall, des d'USTEC apunten a un augment de sou del 8% ja al curs que ve, que serien uns 200 euros més al mes, i arribar fins al 30% d'augment l'any 2029. La proposta també contempla un fort augment de personal docent, que seria més del doble que l'última proposta del departament de 2.400 efectius. Però mentre no arriba aquesta reunió, i per tant no arriba l'acord, avui estan cridats a la vaga els docents del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. És la desena jornada de mobilitzacions aquest mes de maig. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
8: Hola, Òscar, bon dia. Sí, un miler de manifestants s'han plegat en aquesta manifestació aquí a la capital ebrenca, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Ara una petita delegació d'aquests mestres i docents està reunit amb el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, un consistori governant, recordem-ho, per Esquerra, Movem i el PSC, perquè transmetin els seus diputats al Parlament i pressionin perquè el govern mogui fitxa. Niubó, escolta, això és una revolta, menys policia i més educació, o Comissions Obreres i UGT, sindicats del PSC. Són només tres d'algunes dels crits i proclames que s'han sentit en tota la marxa. Aquí a les Terres de l'Ebre es dona la circumstància que hi ha molta presència d'escoles rurals amb unes problemàtiques molt concretes i que tot plegat es tradueixen en això que ens anunciaven alguns dels seus mestres.
0: Teníem, per exemple, sense anar més lluny, a lo millor dos alumnes amb diagnòstic TEA a l'aula, i jo em trobo que jo estic sola fent la classe d'anglès amb només una, per exemple, una vetlladora, i que a lo millor està una amb la vetlladora, està amb un dels infants, i jo he d'estar amb l'altre, i que la resta d'alumnes no poden fer la classe.
21: El dia a dia és que estàs més apagant focs, que estan a dintre de l'aula, donant la teva matèria.
22: Per exemple, les hores d'atenció d'educació especial, per exemple, les tenim repartides entre els tres centres de l'ESER.
8: A primera hora, conjuntament, la jornada ha començat a primera hora, volíem dir, amb un tall a la Nacional 340, Vinaròs al Baix Maestrat, que ha durat hora i mitja amb mestres ebrencs i també valencians. Aquest matí, a banda, també hi ha hagut mobilització del sector educatiu, en aquest cas a la ciutat de Tarragona, amb talls durant tot el matí pels diversos accessos a la ciutat, sobretot per la Nacional 240 i també la 7.
1: Bé, doncs estarem pendents d'aquesta reunió aquesta tarda dels sindicats amb el Departament d'Ensenyament. Mentrestant, els sindicats dels Mossos d'Esquadra demanen que el gruix de l'increment de fins a 25.000 agents que es va acordar ahir a la bilateral Generalitat-Estat es destini a patrullar els carrers i a àrees d'investigació. Els sindicats adverteixen de la falta d'efectius i de l'envelliment de la plantilla, Miquel Jarque.
23: Segons els sindicats, falten agents al carrer per combatre la sensació d'inseguretat amb un perfil de delinqüent, diuen, cada vegada més violent i amb accés a armes blanques i de foc que es vincula al tràfic cultiu de la marihuana. Imma Viudes és portaveu de FEPOL, sindicat majoritari als Mossos.
10: La prioritat ha de ser reforçar el carrer, la seguretat ciutadana, la resposta ràpida als incidents, perquè això al final fa millorar la percepció de seguretat a la ciutadania i la millora del servei públic. Però també cal reforçar tot el que sigui relacionat amb la ciberdelinqüència, crim organitzat, multireincidència, violències sexuals...
23: Des del sindicat USPAC, Albert Palacio també subratlla que en el context actual falten agents.
24: Avui en dia, amb la delinqüència que tenim, això arriba a tot Catalunya, a tot el país, o sigui, sí que l'àrea metropolitana, Barcelona, s'endú la palma, però agressions sexuals, tractaments violents, està a tot el territori del nostre país. Llavors, falten Mossos? Sí.
23: Els sindicats adverteixen que també la plantilla dels Mossos està envellida.
1: I és que pràcticament cada dia hem d'explicar notícies com aquesta. Els Mossos d'Esquadra confien a identificar aviat els autors del tiroteig sense víctimes ni ferits que hi va haver ahir al vespre en una terrassa d'un bar de Viladecans, al Baix Llobregat. Segons diverses informacions, una discussió entre clients d'un bar va derivar en un enfrontament armat i en una fugida en cotxe dels protagonistes. Viladecans, David Àngela.
11: Els Mossos confien a resoldre aviat aquest incident armat d'ahir a la via pública. A banda dels testimonis presencials, també estan recollint imatges de càmeres de videovigilància, rastrejant les matrícules dels vehicles implicats i fins i tot poden obtenir informació del radar que hi ha en aquest mateix tram on els implicats van fugir en cotxe a alta velocitat. En José, un dels responsables d'una de les 5 terrasses que hi ha a la zona, ens resumia els fets.
2: La història fue que las dos personas que originaron los disparos que subieron en distintos coches y se marcharon y quedó todo esto que parecía una revolución con policía, ambulancia y todo esto. Todo el mundo metiéndose dentro de los bares y gente saliendo corriendo de las mesas.
1: Aquests fets, David, es produeixen poques hores després de la detecció d'un home a Cervelló, també al Baix Llobregat, que tenia diverses armes de foc a casa seva.
11: Doncs sí, dimarts, en una intervenció conjunta de Mossos amb la Guàrdia Civil, es va escorcollar el domicili d'un veí que emmagatzemava armes de foc a casa seva. Segons fonts properes al cas, els agents van requisar diverses armes curtes com pistoles i revòlvers. Segons aquestes mateixes fonts, el detingut podria manipular les armes per distribuir-les després entre diversos grups criminals, entre ells alguns que podrien estar relacionats amb el tràfic de marihuana i els narcoassalts.
1: Un quart de 3 de la tarda. El govern aprovarà la setmana que ve una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris, interventors i tresorers municipals. És una reivindicació de molts municipis, sobretot els més petits, que arran de la falta de personal pateixen retards per fer els tràmits, Pilar García.
13: Sí, serà la primera convocatòria que farà l'executiu des que el desembre va assumir les competències en aquesta matèria, després d'un acord amb el govern espanyol. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat al Parlament
4: que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure. Aquesta convocatòria de 540, dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent per fer funcionar també el món local.
13: De les prop de 1.600 places que té assignades Catalunya, 630 les ocupen funcionaris de carrera, però la resta, un 60%, no estan cobertes adequadament per funcionar reconeguts per fer aquesta feina. Una feina que és bàsica per a la gestió econòmica i administrativa del dia a dia dels consistoris.
1: I a Madrid, la Moncloa defensa el rescat de Plus Ultra, que ha derivat, ja ho sabeu, en la imputació de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Tot va ser legal, auditat i va rebre el vistiplau de diferents organismes, segons que sosté la Moncloa. En un comunicat, a més, l'aerolínia diu que col·laborarà i mostra respecte pel procés judicial engegat. Mentrestant, el govern espanyol mira cap a una altra banda, tot i la pressió dels socis i del PP, i es blinda entorn a la defensa de Zapatero. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia. Fons de l'executiu asseguren que complia tots els requisits per rebre 53 milions d'euros després de la pandèmia. Ho va analitzar el mateix govern a través de la CEPI, però també auditors externs, la Comissió Europea o el Tribunal de Comptes. I recorden que un jutjat va arxivar la investigació sobre el rescat. Els socialistes segueixen el camí marcat per Pedro Sánchez, que ha expressat tot el suport a l'expresident. Òscar López, ministre.
6: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
5: Però entre els ministres de Sumar ningú parla de la innocència de Zapatero i es limiten a reclamar que s'esbrini tot. Però el PP veu en la imputació un abans i un després i ho lliga al futur de Sánchez. Isabel Díaz Ayuso.
7: Aquí se está juzgando corrupción. I Zapatero és el padrino del sanchismo.
5: Avui l'empresari Víctor de Aldama ha tornat a apuntar contra Zapatero i davant del jutge del cas Mascaretes ha afirmat que l'expresident feia servir telèfons de prepagament per no deixar rastre dels seus negocis en Venezuela.
1: I no deixem la política espanyola, perquè Sumar i Podem s'obren a formar part d'una candidatura encapçalada per Gabriel Rufián a les pròximes eleccions espanyoles. Ho han dit poques hores després de l'anunci que feia ahir a la tarda a Madrid el portaveu d'Esquerra al Congrés.
25: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
1: Ja ho sentiu. Rufián ahir va fer un pas més i es va oferir a encapçalar una llista que agrupi esquerres espanyoles i també les sobiranistes, Raúl Flores.
26: Ni Sumar ni Podem tenen cap de cartell per a les properes eleccions espanyoles i reben bé l'aposta de Rufián perquè ell encapçali la llista. Ho apuntava el ministre de Sumar, Pablo Bustinduí.
27: La izquierda no se va a resignar y va a conseguir, seguro, articular una opción viable. Creo que es una buena noticia lo que sucedió ayer.
26: És innegable el lideratge de Rufián, apunten també des de Més Madrid, i dins de Sumar qui té més dubtes és Esquerra Unida. Fora de la coalició, Podem és qui més clar aposta per la unitat de les esquerres al voltant de Rufián. Yone Belarra.
28: Creo que lo que la gente está esperando es que hagamos equipo
3: que col·laboremos.
26: Però on la candidatura de Rufián troba més obstacles és amb les esquerres sobiranistes de l'Estat. Bildu ha tancat la porta, també Endavant Andalusia i el Bloc Nacionalista Gallec. I l'únic aliat que li estén la mà és Compromís, sobretot l'entorn de Mònica Oltra, com el diputat al Congrés, Alberto Ibáñez.
9: Trabajamos para que pueda haber una papeleta única de las izquierdas emancipadoras que incluya a Esquerra Unida, Podemos, Movimientos Humanos, Esquerra Republicana.
26: Esquerra, però, continua tancant la porta a afegir-se a una aliança estatal i Rufián els adverteix que, si volen que repeteixi com a cap de cartell, hi posarà condicions.
1: Les 2:19. Fem una pausa i, de seguida, la informació internacional.
12: Catalunya migdia. Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
14: Quan la solidaritat es posa en marxa, les històries canvien. Potser t'has preguntat, puc tenir en compte els nens i nenes atrapats en la pobresa al meu testament sense perjudicar la meva família? Sí que pots. Amb un testament solidari decideixes lliurement quina part de la teva herència destines a les causes que per tu són més importants, respectant sempre la legítima dels teus hereus. Si inclous ajuda en acció en el testament, treballaràs contra la desigualtat i donaràs oportunitats de créixer en un entorn segur a la infància més vulnerable. És un gest senzill, legal i segur que converteix el teu llegat en educació, desenvolupament i un futur digne per qui més ho necessita. Informa-te'n a www.aftestamentosolidario.org i descobreix com fer aquest pas. El testament solidari va amb mi.
15: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
16: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
17: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Israel deporta gairebé tots els activistes de la flotilla, més de 400, detinguts en aigües internacionals en el seu camí cap a Gaza. Des de l'exterior encara apareixen crítiques renovades al vídeo vexatori publicat ahir pel ministre ultra Ben Gavir. Itàlia i Espanya, per exemple, demanen que no se'l deixi entrar a la Unió Europea i Polònia es planteja prohibir-li l'entrada al país. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
18: Bon dia. Una mesura, la de prohibir l'entrada a Ben Gavir, que ja va aprovar fa temps el govern espanyol i que ahir va insistir que hauria de prendre també la Unió Europea en el seu conjunt. La performance del ministre de Seguretat Nacional israelià, gravada en vídeo i penjada a xarxes pel mateix Ben Gavir, en què humiliava els membres de la flotilla, va provocar un escàndol internacional, però també a nivell intern. Fins i tot Netanyahu va condemnar-ho. Això sí, l'actitud del ministre, en cap cas, el tracte denigrant als detinguts vistos agenollats amb el cap contra el terra. Avui hem conegut més detalls gràcies al periodista italià Alessandro Mantovani, que formava part de l'expedició.
28: A nosaltres ens van portar a l'aeroport Ben Gurion amb manilles i cadenes als turmells. Em van tenir tancat ahir tot el dia en una cel·la d'una comissaria de policia de Ben Gurion a Tel Aviv.
18: La deportació massiva de la resta d'activistes ja ha començat des de l'aeroport de Ramon, al sud del país. Han passat la nit a la presó de Xiot i s'espera que al llarg del dia d'avui tots ells abandonin Israel. Només s'ha quedat a terra una activista, Zoha Regev, ciutadana israeliana, que aquest matí ha comparegut davant del jutge a Ashkelon, com ja van haver de fer Saïf Abukashek i Tiago Ávila fa 2 setmanes.
1: Mentrestant, el Pakistan redobla els esforços de mediació en les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. El règim de Teheran està revisant l'última proposta de la Casa Blanca per posar fi a la guerra, que fa 6 setmanes que es troba en un alto el foc fràgil, sense gaires progressos a les negociacions, Jordi Baró.
29: El Pakistan ha enviat a Teheran tant el cap de l'exèrcit com el ministre de l'Interior per reforçar el seu paper de mediador. L'Iran està revisant el darrer document de Washington per la pau i a l'espera de la resposta endureix la seva postura. El líder suprem assegura que l'urani enriquit s'ha de quedar al país i no es pot enviar fora. l'ordre de Mojtabah Khamenei pot complicar les negociacions. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, assegura que estan llestos tant per negociar com per lluitar.
0: Si fos necessari, si els interessos de l'Estat ens dicten que ens preparem en el camp de la diplomàcia, de la discussió, de la negociació, aleshores ens prepararem, però amb força, la mateixa força amb què

0: per a l'operació militar. El número 2 d'exteriors, Carlos Fernández de Cosío, advertís que Cuba oposarà resistència.
1: Que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano. Es lo que yo puedo decir sobre esta acusación.
0: El Departament de Justícia nord-americà acusa Raúl Castro d'ordenar que abatessin dues avionetes d'una organització de l'exili del 1996, una acció que va provocar quatre morts. Castro, de 94 anys, era aleshores ministre de Defensa i podria afrontar la pena de mort en cas de ser condemnat als Estats Units. Donald Trump ha dit que les acusacions no busquen una escalada militar amb l'illa, però ahir mateix l'armada nord-americana va traslladar els portaavions Nimitz a aigües del Carib.
2: La Comissió Europea empitjora les seves previsions econòmiques a la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, excepte les d'Espanya. És l'únic país a qui millora el pronòstic de creixement. Li apuja una dècima per aquest any, fins a arribar al 2,4%, segons els càlculs del govern comunitari. L'economia espanyola aguanta gràcies al bon ritme de despesa de famílies i d'empreses. Brussel·les, Bruno Forter Amiras, bon dia.
3: Hola, bon dia. La Comissió Europea diu que el creixement del mercat laboral, gràcies a l'arribada d'immigrants, és un dels altres factors que sostenen la economia espanyola. En canvi, els altres grans països europeus sí que moderen el seu creixement. Es revisen a la baixa els pronòstics de França, Itàlia i, sobretot, Alemanya. Al conjunt de la zona euro, l'economia continuarà creixent, però de forma raquítica. Només guanyarà un 0,9% a finals d'any, segons Brussel·les, tres dècimes menys del que havia previst abans que esclatés la guerra a l'Orient Mitjà. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la crisi energètica, però no és gaire optimista amb la situació actual.
4: El conflicte continua. L'estret d'Hormuz continua bloquejat. I la finestra d'oportunitat per normalitzar les condicions del subministrament energètic s'està fent cada cop més estreta.
3: Per culpa dels preus de l'energia, la inflació de la zona euro continuarà pujant i tancarà l'any amb un 3%, segons Brussel·les. Això és un punt i una dècima més del que preveia abans de la guerra. Si el conflicte s'acaba i la crisi energètica es resol, la situació millorarà lleugerament l'any que ve, però en l'escenari més advers, la Comissió Europea avisa que el pic de la inflació encara estaria pendent d'arribar i que tocaria màxims durant l'any que ve.
2: Tornem a Catalunya perquè aviat es podran començar a demanar les ajudes estatals per les persones que comprin un cotxe elèctric. A més, la Generalitat anuncia noves subvencions també pel sector de l'automoció, Jordi Canal.
5: Empreses i administracions s'han reunit en una jornada a Barcelona per parlar dels plans d'impuls de l'electrificació que preveuen inversions públiques i privades, l'ampliació dels punts de recàrrega i també aquestes ajudes a la compra. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol, més 1.000 més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir, però el sector Secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustega, assegura que la tramitació s'obrirà les pròximes setmanes.
6: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
5: La indústria automobilística i de components diu que també li calen ajudes per transformar-se i el president Salvador Illa n'ha anunciat una de nova. Són 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
2: El Ministeri de Consum obre un expedient sancionador a una gran immobiliària, no ha dit quina, que gestiona milers de pisos a tot l'Estat, per possibles pràctiques abusives contra els seus llogaters. Un cop més s'ha vist com s'obliga els inquilins a contractar assegurances que no els pertoquen i com els fan pagar despeses que ells tampoc no haurien d'assumir. No fan ni un mes, Consum imposava ja una multa de 3,6 milions d'euros a Alquiler Seguro per fer exactament el mateix, Sara Riera.
7: Amb la consciència que hi ha una crisi d'habitatge galopant, ja fa uns anys que va arribar també la determinació per posar la lupa sobre les immobiliàries i ara és quan es comencen a veure els resultats. Aquesta darrera investigació, que podria acabar amb una altra multa milionària, és un pas més per protegir els llogaters de pràctiques que s'està veient que són molt comunes. Obligar-te a tenir una assegurança que la llei no et requereix, penalitzar-te de manera desproporcionada per cada dia de retard en l'entrega de l'habitatge o fer-te pagar també despeses que la llei diu que ha de pagar el propietari. La multa més elevada fins ara, 64 milions, l'han imposat contra Airbnb per irregularitats en la publicació d'anuncis d'habitatges de lloguer per turistes. Pablo Bustinduy, ministre.
8: Lo hemos hecho en el caso de inmobiliarias que se aprovechan

0: de una supuesta posición de vulnerabilidad o de indefensión de los inquilinos para multiplicar todavía más los beneficios de su cuenta de resultados. Vamos a continuar con esta labor para que en España se cumpla la ley.
1: Vostè Enduy també ha animat els llogaters que detectin aquestes pràctiques a anar a Consum a denunciar-les.
2: I encara més denúncies, perquè una trentena d'associacions de consumidors europees han denunciat Meta, TikTok i Google a la Comissió Europea per desprotecció dels usuaris davant d'estafes financeres, Joan Garcia.
3: Les entitats denunciants argumenten que aquestes plataformes incompleixen la llei de serveis digitals de la Unió Europea perquè no han previngut, detectat o retirat l'allau d'anuncis fraudulents de caràcter financer. Patricia Suárez és la presidenta d'ASUFIN, l'Associació d'Usuaris Financers.
4: Hemos denunciado 900 anuncios sospechosos y solamente se retiró un 27%, casi un 75% sigue estando en la red, sigue estafando a millones de consumidores a pesar de la ley de servicios digitales europea.
3: Segons ASUFIN, Meta, que és la propietària d'Instagram, Facebook o WhatsApp, rep ingressos d'alguns dels anunciants denunciats que representen al voltant del 10% de la seva facturació total. Per això creu que la Comissió Europea hauria d'imposar multes. Les associacions de consumidors lamenten que Brussel·les no aplica filtres de seguretat i que amb aquestes pràctiques deixen milions de consumidors europeus exposats al frau financer.
2: I una cosa més abans de la publicitat. 8.000 persones assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona, que oficiarà el Papa Lleó XIV el dia 10 de juny. Entre el públic hi haurà més de 4.000 feligresos de parròquies de la mateixa ciutat de Barcelona. Són detalls que ha donat avui el patronat del temple, que assegura que tots els actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que acabarà a finals d'any, tenen un cost de 3,2 milions d'euros que paguen íntegrament empreses col·laboradores, Marriera.
5: Més de 200 cardenals i bisbes de tot el món acompanyaran el Papa a l'acte central de la Sagrada Família. A més de les autoritats eclesiàstiques a la missa, també hi assistiran els reis, els presidents del govern espanyol i també català. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, a més de 600 cantaires, i a fora 4.000 persones més estaran assegures i podran seguir també aquest acte amb dues grans pantalles al carrer Marina. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com ha explicat Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora.
6: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
5: Després de la missa, el Papa sortirà fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, i hi haurà alguna sorpresa que no han volgut avançar. Martínez també ha explicat que tots els actes d'aquest centenari han tingut un cost total de 3,2 milions d'euros que es financien completament amb empreses patrocinadores del temple i que uns 200.000 euros d'aquest pressupost seran per la il·luminació del dia 10 de juny que assumeix Endesa. Sobre per on arribarà el Papa a la Sagrada Família encara és una incògnita, dependrà del protocol i també les mesures de seguretat, però tot fa pensar que ho farà pel carrer Sardenya i tots els aspectes de mobilitat i trànsit dependran, això sí, de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Passant 3 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
7: Aquesta primavera viu la música als Jardins de Santa Tecla la Vella.
8: Arriba el cicle de concerts de primavera de la Catedral de Tarragona. Jazz, neo, soul i swing en un espai únic.
7: L'entrada inclou visita a la catedral i concert.
8: Una manera diferent de gaudir de la música en directe. Cada dissabte de maig a 1:15 del migdia.
7: Més informació i entrades a catedraldetarragona.com.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Has treballat amb en Nicolas Cage.
11: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
10: No,
12: però... D'una hòstia que li va més...
10: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
14: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Esperaves que passés això, que veuríem el fill d'en Dic emmanillat entrant a jutjat?
15: El que investigaven els Mossos és un delicte molt greu, que és el delicte d'homicidi.
2: Si està passant, a la tarda t'ho expliquem.
16: Amb el cap més cot l'hem vist sortir més recte, amb ja. Una actitud més decidida.
2: Que han estat per ràpid, ho donem fer, perquè els teus esbufecs són...
14: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: A la tarda, tenim de tot.
14: Catalunya migdia.
2: Passant 5 minuts de dos quarts. El Disseny Hub Barcelona obre demà al públic una nova exposició que reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa. La mostra, que coincideix amb la Capitalitat Mundial d'Arquitectura de la ciutat de Barcelona, reuneix més de 500 peces, Montse Mas.
17: Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Cert, Coderc o Ac Arquitectes que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
18: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
17: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectes de finals de juny.
18: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure una tacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
17: L'exposició Seny i Rauxa, que es pot visitar fins al setembre, també homenatja les dones arquitectes, sovint invisibilitzades, amb la música de fons d'Anna Bofill, germana de Ricard Bofill.
2: I ara, teatre. Hi ha hagut reflexions aquest matí a la seu de l'ESGAE sobre la situació actual de les arts escèniques. N'han parlat alguns dels finalistes dels Premis Max que es concediran d'aquí a poc més d'una setmana. Barcelona, Valeria Obreda.
19: Per la directora artística del TNC, Carme Portacelli, el talent al nostre país és inqüestionable, però la falta d'ajudes o excés de burocràcia ho frena tot.
20: És una llosa estructural que tenim i que francament no sé en sèrio com es pot solventar en aquest país. És una llosa que tristament arrosseguem amb un país on hi ha un talent indescriptible.
19: Miqui Esparvé, finalista a millor actor per Los Nuestros, ha posat en valor la seva professió.
21: És dels pocs reductes on a dia d'avui hi ha un compromís en un lloc on tu pots anar i durant una hora i mitja, dues hores, la gent es presta a poder desconnectar i a centrar-se en allò que li estigues explicant per fer un viatge plegats.
19: I també aspira a millor actor Tom Vieira per La Tercera Fuga i ha explicat la seva evolució en el paper.
22: Connectar amb aquest joc, entrar a sala i jugar amb el públic, explicar aquesta història, a veure com s'emocionaven, i jo també m'emocionava fent el que feia, ha sigut molt divertit. O sigui, el que va començar amb moltes pors es va acabar convertint en un joc molt, molt, molt, molt, molt gustós.
19: Els premis es donaran l'1 de juny a Mèrida.
2: I ara cinema.
23: Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón.
2: Aquesta cançó icònica dels anys 70, El por qué te vas, de Janet, ha ressonat al Festival de Cinema de Cannes, on s'han celebrat els 50 anys de Cria Cuervos, la pel·lícula de Carlos Saura, gràcies a la qual es va fer famosa. La cantant l'ha interpretat al costat de dos dels fills del director desaparegut fa 3 anys, abans que es presentés una còpia restaurada mai vista fins ara. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
24: Cria Cuervos forma part de la secció Cannes Clàssics i la presentació del film en 4K a la sala del cinema a la platja quedarà com un dels moments més especials d'aquesta 79a edició. En declaracions a Catalunya Ràdio, Janet i Anna Saura explicaven les seves sensacions.
25: A mí eso de cantar esta canción, o sea, el por qué te vas en la playa, me parece como un sueño, como una cosa irreal. Todo el mundo conocía la canción, todo el mundo a cantar la canción. Digo, esto es increíble, yo no me lo esperaba.
26: Pues es muy emocionante, ¿no? El hecho de estar en el Festival de Cannes, que es un festival, pues, ¿no?, el más importante del mundo, que le rinda este homenaje, ¿no?, en el 50 aniversario de la película. Y también, pues eso, en este año, ¿no?, en el que el cine español está tan presente. Y qué maravilla, pues, que también esté Saura, que esté nuestro padre aquí, que esté esta película.
24: Anna Saura i el seu germà gran Antonio estan convençuts que el seu pare hauria estat encantat presentat amb aquest homenatge, amb una pel·lícula que continua sent absolutament contemporània i amb la que amb cada visionat es descobreixen coses noves.
2: I encara una mica més de cinema.
0: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen burundanga.
2: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, s'obrirà amb la premiere mundial del film Burundanga, amb direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions, més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. Tarragona, Manel Sastre.
1: L'organització ha seleccionat 82 produccions, hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen, la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, dirigit per José Corbacho i amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FICCAT.
3: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes i la més sonada és Burundanga. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
1: Aquesta comèdia, protagonitzada per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Silvia Abril o Santimillán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tanit. El FICCAT també ha triat una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que enguany té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a Joel Joan, actor, director, guionista i productor.
14: Catalunya migdia.
2: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: El Barça femení el tenim a punt de volar cap a Oslo.
4: A 2 dies per la final de la Champions coneixerem una mica més les rivals del Barça.

0: El Barça marxa d'aquí una estona, a 3:45, cap a Oslo. A la convocatòria destaca la presència de Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica. També hi és Irene Paredes, encara sense l'alta, i avui ha seguit fent treball específic, però viatja, i també viatjarà, tot i que està lesionada, Laia Aleixandri. Dissabte, l'equip disputarà la final de la Champions contra l'Olympique de Lió, i qui coneix bé el rival francès és l'exjugadora de la Real Societat, Isarne Sarasola, ara futbolista del Nantes, amb qui l'Olympique ha jugat el seu últim partit, i amb ella hi ha parlat la Ruth Vila.
1: El Nantes i l'Olympique de Lió van jugar fa pocs dies la semifinal del play-off de la Lliga Francesa amb una contundent victòria de les lioneses per 8-0. El Nantes hi va aterrar a l'estiu la jugadora basca Izarne Sarasola, en un moment en què necessitava canviar d'aires i tenia pocs minuts a la Real Societat. Sarasola va jugar fins al novembre amb el Nantes i quan es començava a adaptar al seu nou equip es va trencar els lligaments del genoll. A mig camí de la llarga recuperació que necessita per tornar a calçar-se les botes, Sarasola adverteix de la qualitat de l'equip de Giraldes.
2: Yo cuando siempre me preguntan digo que es el Barça de España, son muy buenas, para mí van sobradas como el Barça. La verdad es que aquí la liga me parece como más física, igual el Barça juega más con el balón y el Lyon pues las delanteras tienen muy rápidas, las transiciones al final eso son muy rápidas arriba i ataquen molt bé i tenen gol.
1: Izarne Sarasola aposta per la victòria del Barça a la final i dona algunes pistes de com es pot fer mal a l'Olympique de Lió.
2: Tener posesión y luego igual ganar las espaldas también a las defensas. El punto más débil igual de ellas, y diría que atrás, pues eso, si les pillas ahí un poco pues despistadas.
1: I si ha destacat una jugadora del Lió, la migcampista del Nantes ho té clar.
2: Chahuinga es muy buena, tiene mucho gol, es muy rápida, es muy difícil de pararla. Eso a mí me gusta mucho com a jugadora.
1: Veurem si Chahuinga juga finalment des del principi en l'Olympique de Lió. Els últims mesos ha tingut problemes físics, però tot i que ja està recuperada, tampoc és una jugadora fixa en l'11 de Giraldes. Que Chahuinga, estant bé, no sigui titular a la davantera de les lioneses, és un clar exemple de la qualitat de la plantilla del rival del Barça en aquesta final de la Champions.
0: Una final que, ja sabeu, la podreu seguir per TV3 en directe i també a Catalunya Ràdio amb la TDG, i de fet per TV3 també hi ha l'opció d'àudio on podreu seguir la transmissió de la TDG. I si el Barça guanya aquesta Champions dissabte, la celebració es farà diumenge a partir de les 5 a l'Avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona, on se situarà un escenari per a diverses actuacions i alguna altra sorpresa. Tot això al Barça femení, que pensa en aquesta Champions, i l'equip masculí el que va fer ahir va ser el sopar de celebració de la temporada, amb protagonisme novament per al comiat de Lewandowski, i abans d'aquest sopar, Pau Cubarsí va passar pel tot Costa. Ramon Salmurri.
3: Cubarsí, que s'està exhibint com un dels líders d'aquest vestidor, recordaràs aquelles paraules de Hansi Flick durant aquesta temporada, reconeixent que al Barça li faltaven lideratges. Doncs Cubarsí, en aquesta entrevista al Tot Costa, on repassa la temporada, s'exhibeix com un d'aquests futurs líders del Barça, de Hansi Flick.
4: Al final també és anar jugant, anar visquent situacions del partit que jo crec que al final t'ajudaran quan vagin passant el temps. També tema de lideratge, començar a agafar també aquest rol d'intentar ser líder, perquè al final jo crec que la defensa després del porter doncs és el que ho veu tot el camp, i al final jo crec que també és una manera de millorar aquest tema, perquè el lideratge és important.
3: El lideratge esportiu i lideratge també fora del terreny de joc, perquè és on se centra ara mateix l'activitat de l'equip. Ho deies ahir, sopar de celebració de la plantilla amb protagonisme per Robert Lewandowski, que va rebre una placa de mans del president Rafael Juste i també el president electe Joan Laporta. Tant Juste com Laporta van fer discursos d'agraïment cap a Lewandowski i cap a l'esforç de tot l'equip. També Ronald Araujo, com a capità, va dirigir unes paraules als seus companys i també a Robert Lewandowski. També era present Deco, el director esportiu, que és ara el gran protagonista d'aquest tram de temporada a les oficines del Futbol Club Barcelona, un Deco amb moltes carpetes obertes, entre elles la del substitut de Robert Lewandowski.
5: Es imposible substituir a Robert, porque como ya estamos hablando ahí, Robert ha sido el mejor delantero de los últimos años, y todo lo que ha hecho en el Barça es muy difícil de que pueda alguien substituir, pero el fútbol es así. La verdad que este año, vuelvo a decir, nos ha ido un jugador importantísimo que es Robert, y por supuesto tenemos que intentar reforzar el equipo.
3: I avui és dia festiu al conjunt blaugrana, perquè toca la, gairebé diria, Laia, ja tradicional visita a PortAventura. Avui els futbolistes del primer equip, acompanyats de les seves famílies, aniran al parc d'atraccions.
0: Doncs això, el Barça masculí, el Madrid no està gaire per anar a parcs d'atraccions. Els àrbitres fan un pas més contra Florentino Pérez. Ara han denunciat el president del Madrid davant la comissió antiviolència, Marcos García.
6: El sindicat d'àrbitres ha presentat, de fet, dues denúncies davant d'aquesta comissió antiviolència. Una, com dius, contra Florentino Pérez directament. L'altra, contra el Real Madrid com a club i Real Madrid Televisió per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral, les habituals dels vídeos i les dels darrers dies de Florentino Pérez. Els àrbitres consideren que Florentino i el Madrid els assenyalen i diuen que la roda de premsa de Florentino de fa uns dies i els vídeos que fa el Madrid poden contribuir a generar, literalment, hostilitat i violència contra els col·legiats.
0: I a tot això, avui tindrem novetats en clau electoral del Madrid.
6: L'empresari Enrique Riquelme té previst informar avui la Junta Electoral del Madrid la seva intenció de presentar-se a les eleccions. Riquelme ha d'enviar avui un mail i dissabte té previst presentar l'aval requerit. La Junta Electoral, aleshores, validaria aquest aval, ho faria la nit de dissabte a diumenge, si està tot en ordre, és a dir, si fa el pas d'avui, fa el pas de dissabte, eleccions del 24 al 7 de juny. Veurem si Riquelme acaba presentant-se, però persones molt ben connectades amb ell, amb l'empresari Alacantí, ens asseguren que farà el pas.
0: I a l'Espanyol, un dels capitans de l'equip i un dels jugadors amb més pes dins del vestidor, Edu Expósito, ha començat a fer balanç de la temporada. Però no només això, perquè també ha començat a posar el focus en el futur de l'equip, Sergi Andreu.
7: Sí, un Expósito que ha posat en valor la unió del vestidor i la fortalesa mental dels jugadors a l'hora de treure endavant una situació tan crítica com la que han viscut en aquests últims mesos. Ha dit literalment Expósito que no es podien permetre un altre descens amb l'Espanyol a segona divisió. Això sí, espera moviments de cara a la temporada que ve en els propers mesos per tal de trobar ja d'una vegada per totes l'estabilitat que tant reclama l'Espanyol. En aquest sentit és clau la figura de Monchi, ha lloat Expósito el director general esportiu, que per cert el presentaran dimarts de la setmana que ve. Ha dit que és il·lusionant la seva arribada. I sobre Manolo i la continuïtat del tècnic blanquiblau, quan li han preguntat si seria l'entrenador ideal la temporada que ve, Expósito ha estat molt clar.
8: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso, luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado, y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
0: Un punt més de futbol, l'Aston Villa d'Unai Emery ha guanyat l'Europa League davant el Friburg per 0-3. És la cinquena Europa League del tècnic basc i es converteix en l'entrenador que més n'ha guanyat, Maria Txena.
9: Sí, Emery amplia i de quina manera el seu palmarès europeu i és ara l'entrenador amb més títols d'Europa League. Aquesta copa amb l'Aston Villa s'afegeix a les tres que ja havia aconseguit amb el Sevilla i la que va aixecar també amb el Villarreal. El tècnic d'on arribia, però, diu que no se sent protagonista i destaca la feina feta amb l'equip.
10: I am not feeling the king in this competition.
11: No em sento el rei d'aquesta competició, però em sento molt agraït. Som els reis junts i per descomptat tinc la meva responsabilitat com a entrenador d'aconseguir els títols, però no puc dir que em sento el protagonista d'aquesta competició.
10: Myself only protagonist in this competition.
9: Tres anys després d'aterrar a Birmingham, Emery ha tornat a portar l'Aston Villa a la glòria europea. Una victòria inapel·lable contra els alemanys ha servit per aconseguir el primer títol continental dels anglesos des del 1982.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després atenció perquè es complica i molt la situació del Lleida Esportiu.
12: Catalunya migdia. Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
13: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
12: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
13: També a la web i l'app.
12: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
13: Consulta'n les condicions al corteinglés.es.
14: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. Tres dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
15: base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
17: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
19: I després a cala meva mare, Olot.
18: Uh-huh.
19: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
23: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
24: Escolta, que passo per la setmana de les ofertasses del Corte Inglés. Agafaré rentabaixelles Finish Ultimate, que no em queda i està amb la segona unitat al 80%. A més, han abaixat els preus en més de 1.300 productes de la compra diària. Bé, no?
25: Setmana de les ofertasses a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Ofertes vàlides del 21 al 27 de maig a la botiga web i app.
26: Sou molt bona gent!
27: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
28: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
29: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
30: Som 3cat. Catalunya Ràdio.
31: Catalunya Ràdio.
30: Som 3cat.
31: Som 3cat.
0: Falten 7 minuts per les 3 de la tarda i el que us dèiem abans a la pausa, atenció amb el Lleida i el que està passant a Lleida, perquè la situació esportiva de la històrica Unió Esportiva Lleida ja era força delicada i ara se li suma, Isaac Vilalta, l'estafa de l'inversor que els havia de salvar.
32: Doncs sí, fa només uns dies el club anunciava que havia arribat a un acord amb un inversor que es faria càrrec del deute. Avui, però, Marc Torres, adjunt a la presidència de Lleida, ha explicat que no era un inversor, sinó un estafador.
33: Me adono d'aquestes, potser, irregularitats, aquestes coses que no m'acabaven d'encaixar amb el que ell deia, amb la documentació. Els Mossos inicien una investigació i la identitat que aquest senyor ens va facilitar no era la real, no era l'autèntica.
32: Marc Torres creu que darrere d'aquesta persona hi ha una mà negra, algú amb interessos en aquesta qüestió. Ara el club queda tocat de mort. La data límit per salvar-lo és el 5 de juny.
33: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa en aquests moments. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta i la resta de diners per tancar els acords.
32: El presumpte inversor ja ha estat detingut pels Mossos i es troba sota investigació policial.
0: I en bàsquet, Ernest Macià, la penya ha aconseguit classificar-se per als play-offs de la CB, ho va aconseguir ahir després de guanyar el Laguna a Tenerife per 2 punts, 98-100, un final de partit molt treballat.
34: Sí, a la pròrroga i amb un tap de Ricky Rubio que li va valer, doncs, a la penya classificar-se ja matemàticament pel play-off, perquè això és el que té la penya, ser un dels 8 millors ja matemàticament garantit a falta de 3 jornades. Ara la penya ha de buscar assegurar ser 6è i compte que aquí podria donar-se un Barça-Penya al play-off de la Lliga ACB de bàsquet. Aquest que sentirem és Dani Miret, el tècnic.
35: Supone un objetivo conseguido para nosotros en una liga que tiene un mérito el equipo increíble, a llegar a estar tan arriba siendo tan exigente a nivel mental y a nivel físico esta competición, creo que se merece el equipo, la afición, el club, la enhorabuena porque es muy difícil.
34: La penya encara matemàticament podria aspirar a ser cinquena. I avui el València ha arribat a Atenes per començar a jugar demà a la Final Four. Demà, Laia, si et sembla, en parlem.
0: I tant, en parlarem demà. I a la competició femenina, la base sueca Clara Holm no seguirà l'Uni Girona la pròxima temporada. En futbol sala, el Barça última detalls per a la Final Four de la Copa del Rei, que es disputa aquest cap de setmana a Càceres. La gran novetat, Maria Chesena, és la tornada d'Antonio.
1: Sí, es va lesionar fa unes setmanes i el Barça el recupera per aquesta Final Four. El defensa blaugrana arriba amb moltes ganes i amb la intenció de treure's l'espineta de la final de la Copa d'Espanya que van perdre al març.
2: Con muchas ganas después de la lesión, tenía muchas ganas de volver. Al final no podemos controlar eso de las lesiones, fue también una acción así con mucha mala suerte en la que me resbalé y bueno, se produjo la lesión. La verdad que afrontó este partido con muchas ganas también desde aquella final de la Copa d'Espanya que perdimos en penalti.
1: El Barça precisament juga aquesta semifinal contra el Jaén, que els va eliminar de la Copa d'Espanya i que també forma part de la trajectòria d'Antonio. El jugador nascut a Jaén es va formar en les categories inferiors del club fins als 18 anys, quan va debutar amb el primer equip. Fa 3 temporades que va fitxar pel Barça i aquest partit té una càrrega emocional per ell. Les semifinals es jugaran dissabte, Barça-Jaén i Cartagena-Valdepeñas, i la final serà diumenge.
0: I tot i que encara falten 8 mesos perquè es disputi la mitja marató de Barcelona, ja podem dir que hi haurà un rècord de participació perquè està a punt d'exaurir-se'n les inscripcions. Jan Ortúzar, s'ha fet tot això en poc temps.
3: S'ha aconseguit aquesta fita en un temps rècord. El regidor d'Esports de Barcelona, David Escudé, l'ha qualificada de fet històric, els converteix en la mitja marató amb més participants de l'estat espanyol. El creixement pel que fa a les inscripcions als últims anys és destacable i ha passat de 21.500 inscripcions al 2023 fins a les 40.000 assolides de cara al 2027. Escudé també ha volgut destacar que aquest any la participació de dones equival a un 41% dels participants.
4: Dels 40.000 corredors, també dic corredores, perquè el 41% ja són dones. I això jo crec que és una altra fita a remarcar, a accentuar, perquè jo crec que possiblement serem la mitja marató del món, m'atreviria a dir, amb més corredores que en prenen part.
3: Una altra dada molt destacada per Escudé ha estat que es tracta de la mitja més ràpida del món, però això no està reconegut per World Athletics.
0: I ara us parlem de pàdel, i Dana Ortiz és una jugadora d'Altafulla que acaba de guanyar el seu primer torneig internacional d'aquest 2026, el FIF Bronze d'Alexandria, i d'aquesta manera fa una passa més per certificar la seva carrera, Carles Vila.
5: Ana Ortiz és una de les noves jugadores catalanes que s'està fent un forat al pàdel internacional. La seva victòria a Alexandria, formant parella amb l'argentina Maria Luisa Ferreira, ratifica la seva progressió, que a més queda més reforçat pel fet d'haver aconseguit un espònsor principal que aquest any li permetrà disputar més tornejos del circuit internacional.
6: Soc de les que pensa que al final el resultat premia el treball diari. No res, principalment aquest és el meu objectiu i després també a nivell professional doncs seguir competint internacionalment i que tot això, és clar, surti positiu i tractar doncs, de seguir treballant perquè aquestes oportunitats de patrocinis que jo pugui col·laborar i puguin col·laborar amb mi segueixin sortint amb el meu esforç diari.
5: Una altra jugadora de les comarques de Tarragona, la jugadora de Vilaseca, Alba Gallardo, també ha guanyat aquest passat cap de setmana, en el seu cas, a Tailàndia.
0: I amb què acabem, Marta García?
7: Doncs amb 2 apunts, Àlex Márquez no correrà les pròximes 2 curses del Mundial de MotoGP, segons s'ha informat el seu equip Gresini Racing. El pilot de Cervera, que en el Gran Premi de Catalunya va tindre una greu caiguda i va passar pel quiròfan per operar-se de l'espatlla dreta, se perdrà per tant el Gran Premi d'Itàlia el 31 de maig i també el d'Hongria el 7 de juny. I el Sant Andreu pot classificar-se avui per a la final de la Lliga Femenina de Waterpolo si guanya en casa contra el Terrassa en el segon partit del play-off de semifinals, un partit que començarà a 8:15.
0: Ens acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia a Catalunya Ràdio, més esports a partir de les 7 amb el Tot Costa, i ara seguim amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: A Tres Sardines i un Bacallà... Rock, punk i el so més radical de la música dels 70, 80 i 90 obren la caixa dels drons amb els enginyosos comentaris del seu presentador, Joan Carles Calvet. Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit a Calafell Ràdio. Tres sardines i un bacallà. El límit fins al final. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Yeah. Ciao.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
4: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
0: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
10: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio. L'Hora del Jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
1: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
0: Els esports, amb la Roser Ribas.
1: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'Esperit Viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'Esperit Viatger. No t'ho perdis. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Altres. Cada dia som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Totes les novetats i els èxits més recents t'esperen cada tarda de dilluns a divendres de 3 a 7 i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical, el Surfing Safari.

0: Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
1: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: i des d'on vulguis.
1: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio. I podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
0: Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió. Backstage. Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?

0: jo...
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous 21 de maig.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Calafell aprova el primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. El projecte està inclòs dins el pla de barris de Cal Bolavà i en serà la seva primera actuació. En parlem d'aquí uns minuts, abans repassem altres notícies del dia. Són els titulars.

0: L'Ajuntament de Calafell té obert el període per presentar propostes als pressupostos participatius per l'any 2027. El termini finalitzarà el 19 de juny. Aquest diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda, concert, Escola Municipal de Música Sant Andreu, Mestre Santa Susana de Barcelona. Es durà a terme a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Interpretaran els joves de 12 a 22 anys un programa variat. Els Mossos d'Esquadra desarticulen una xarxa de tràfic de catalitzadors robats arreu de Catalunya. Les detencions formen part de la segona fase d'investigació contra un grup criminal especialitzat en aquests robatoris. La EMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, instal·larà una nova estació meteorològica automàtica al Vendrell, concretament a l'Espai Natural de les Madrigueres. L'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barris Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i incrementar la presència policial als barris de muntanya. Sanitat aprova l'ampliació del cribatge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. L'Hospital Joan 23 de Tarragona inicia un tractament amb làser per a tumors basicals que evita passar per quiròfan. El Servei d'Urologia posa en marxa un programa ambulatori que permet tractar recidives seleccionades de baix grau. I ara el titular esportiu amb la Roser Ribas.
1: Com ja hem anat anunciant en els darrers dies, el Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Avui el bloc esportiu ens acompanya el seu entrenador, l'Òscar Martínez, el president del club, el Luis del Fresno, i el seu secretari, el Gerard Eslava. Amb ells parlarem d'aquesta victòria i de com encaren l'ascens a segona catalana, perquè no és gens fàcil. També teniu disponible en format vídeo aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio. Calafell Televisió.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calafell ha aprovat inicialment el projecte del primer tram de carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. Es tracta del primer tram que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla Mossèn Jaume Tobella a l'antic traçat de la línia d'alta tensió. El pressupost és de més de 509.000 euros, dels quals el 60% els aportarà la Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla de Barris. Aquest tram de carril bici serà el primer que s'executarà al municipi i serà també la primera actuació del Pla de Barris. El projecte desenvolupa una primera fase d'un carril bici més llarg que continuarà en direcció al Romaní, seguint l'antic traçat que seguia la línia d'alta tensió, entre els carrers Priorat i Gironès, com dèiem, fins a arribar a la carrerada d'en Ralet, al límit del terme municipal. Aquest carril bici serà l'eix estructurant i l'espina dorsal d'una nova xarxa ciclable en la que es treballa des de l'Ajuntament. L'aposta per la mobilitat sostenible serà visible i es culminarà bona part d'aquesta xarxa. Aquest tram connectarà amb les obres d'urbanització del nou esclat que es construirà a tocar al barri de Cal Bolavà i que donarà continuïtat als carrers Priorat i Gironès, executant el carril bici previst entre ells. En un futur, quan es faci el desviament de la rotonda de la Creu Roja, aquest carril bici enllaçarà amb el que s'està planificant per part de l'Ajuntament a la C31 i arribarà fins a Cunit. Aquest és l'objectiu. De fet, es dissenya per fer segur una circulació per als ciclistes, perquè puguin circular amb les màximes garanties, sense por a tenir accidents. De fet, el disseny de la nova xarxa ciclable és una de les actuacions previstes al Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que l'Ajuntament de Calafell està revisant. S'inspira en ciutats nòrdiques, on la bicicleta té un protagonisme important, com a Copenhague o Amsterdam. La xarxa ciclable és una malla de viaris independent que superposarà la xarxa viària actual de vehicles i vianants. Per tant, des de l'Ajuntament de Calafell apunten que no volen carrers compartits entre bicicletes i cotxes, tot i que en algun cas, per raons d'espai, sí que haurà de ser així, segons han puntualitzat.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Aquest proper diumenge, 24 de maig, a les 7 de la tarda, es durà a terme un concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Santa Susana de Barcelona, de les agrupacions Simbiosi, Ben Tocats i Orquestra Simfònica. Es durà a terme a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Seran joves de 12 a 22 anys que interpretaran un programa variat. L'entrada, lliure i gratuïta, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Seguim amb més notícies d'àmbit local. L'Ajuntament de Calafell, recordem que té obert el període per presentar propostes als pressupostos participatius del 2027. El termini per presentar propostes finalitza el 19 de juny. De fet, enguany continua respecte a recents edicions anteriors. Dels pressupostos participatius es manté l'actual tret distintiu. Les propostes han de poder executar-se en el mateix any, raó per la qual han de ser assumibles tant d'abast com de cost econòmic. Amb aquesta fórmula cal que les propostes puguin realitzar-se mitjançant un contracte menor, sense la redacció d'un projecte i la seva licitació, fins i tot sense necessitat de finançament bancari, sinó amb recursos propis de l'Ajuntament. El contracte menor permet una despesa de 45.000 euros més IVA per a obres i 18.000 euros per a la resta de casos. Tiren endavant les 5 propostes més votades d'entre les que impliquin obres i els 3 projectes més votats d'entre els que siguin d'interès general sense obres. Després de la presentació de propostes, l'Ajuntament de Calafell les valorarà tècnicament i econòmicament. Les votacions de les propostes que s'hagin acceptat serà entre el 14 de setembre i el 9 d'octubre.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Igualada han detingut 3 homes de 54, 55 i 27 anys acusats de receptació i pertinença a grup criminal en el marc d'una investigació sobre el fur de catalitzadors de vehicles a diverses comarques catalanes. A un dels arrestats també se l'investiga per la seva presumpta participació en 17 furs. Les detencions s'han fet aquest mes de maig i formen part de la segona fase d'una investigació iniciada el mes de gener sobre el fur de catalitzadors de vehicles en diferents comarques de Catalunya. A la primera fase, al març, es van detenir 3 homes com a presumptes autors de 30 delictes de fur i pertinença a grup criminal. Ara, els investigadors han focalitzat els esforços a la xarxa de receptació del material sostret, és a dir, en les persones encarregades de comprar els catalitzadors robats i introduir-los al mercat il·legal. Després de diverses setmanes de seguiment, els Mossos van identificar 2 persones que presumptament rebien i gestionaven els catalitzadors sostrets en diferents punts del territori. Aquest mes de maig, els agents van efectuar 3 entrades i escorcolls simultanis en diferents naus industrials, entre elles una a Vilafranca del Penedès. Durant els dispositius es van intervenir diversos catalitzadors, peces relacionades amb l'activitat delictiva i documentació que acreditaria la receptació del material. Pel que fa a Vilafranca del Penedès, la policia va inspeccionar una empresa dedicada a la gestió i tractament de catalitzadors. Segons els Mossos, es van detectar irregularitats en el registre de compres i es considera que aquesta empresa podria ser la destinació final dels catalitzadors sostrets que posteriorment s'enviaven a Ucraïna. Tots els detinguts van quedar en llibertat després de declarar en dependències policials, amb l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, instal·larà una nova estació meteorològica automàtica al Vendrell, concretament a l'Espai Natural de les Madrigueres. El projecte s'emmarca dins del procés d'ampliació i modernització de la xarxa meteorològica estatal, impulsat per l'organisme i que permetrà reforçar la vigilància atmosfèrica amb nous sistemes de mesurament en temps real. L'Ajuntament del Vendrell va aprovar el projecte executiu i el plec de condicions administratives que permetran cedir part de l'espai on s'aixecarà la instal·lació. L'actuació encara ha de superar l'aprovació definitiva, encara que el consistori vendrellenc ha donat llum verda als primers tràmits perquè la infraestructura pugui construir-se dins l'entorn natural de les Madrigueres. La nova infraestructura complementarà l'estació meteorològica que actualment ja funciona al Parc de Bombers del Vendrell. Segons recull la documentació tècnica del projecte, la creació d'aquest nou recinte es considera necessària per reforçar la xarxa d'estacions a Catalunya i millorar la recopilació de dades atmosfèriques utilitzades per a prediccions meteorològiques, vigilància de fenòmens adversos i estudis climàtics. L'estació comptarà amb diferents sensors preparats per mesurar la velocitat i la direcció del vent, a més de registrar dades sobre temperatura, humitat i pressió atmosfèrica. Entre les estructures previstes també figura la instal·lació d'un pluviòmetre i una torre meteorològica d'uns 10 metres d'altura. L'equipament incorporarà, a més, una placa fotovoltaica col·locada a 5 metres d'altura, un quadre elèctric i un sistema de calefacció dissenyat per funcionar durant episodis de fred extrem. Gràcies a aquesta configuració, l'estació tindrà una autonomia energètica més gran i requerirà menys tasques de manteniment. Totes les dades recollides per la nova instal·lació s'enviaran directament a l'AEMET mitjançant connexió a internet a través d'un router 4G. El pressupost previst per al projecte supera els 55.000 euros i forma part de l'estratègia impulsada des del 2021 pel Ministeri per la Transició Ecològica per renovar i ampliar la xarxa meteorològica estatal. Actualment, l'AEMET disposa de 18 estacions repartides per les comarques del Camp de Tarragona i el Baix Penedès.
2: Les notícies del Baix Penedès.
0: I anem ara cap a Cunit, perquè l'Ajuntament ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barri Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i a incrementar la presència policial als barris de muntanya. L'actuació és fruit dels acords assolits durant la reunió institucional celebrada entre l'Ajuntament de Cunit i els màxims responsables de les àrees bàsiques policials dels Mossos d'Esquadra del Vendrell i de Vilanova i la Geltrú. L'operatiu té com a objectiu intensificar la coordinació entre els dos cossos de seguretat i desplegar actuacions preventives conjuntes en punts estratègics, amb especial atenció a aquells espais on es considera necessari reforçar la vigilància i la prevenció. Amb aquesta acció, Cunit referma la voluntat de treballar conjuntament per millorar la convivència i la percepció de seguretat. Des de l'Ajuntament de Cunit, concretament la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, es destaca la importància de la cooperació institucional i policial com a eina clau per avançar cap a entorns més segurs. Els controls conjunts de l'operació Barri Segurs a Cunit formen part d'una línia de treball compartida que es vol consolidar durant els propers mesos amb noves accions coordinades en matèria de seguretat i prevenció.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general del dia. La Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribatge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. L'impacte pressupostari estimat ascendeix a 534 milions d'euros, tot i que el cost real serà menor. La nova proposta manté la periodicitat bienal per tot el nou rang d'edat. Algunes comunitats ja han incorporat la franja d'entre 45 a 49 anys als seus programes de detecció precoç, com ara Navarra, Castella i Lleó, La Rioja i Castella i la Manxa. Galícia ha aportat resultats del grup de 70 a 74 anys. Pel que fa al grup de 45 a 49, l'evidència científica apunta que el cribatge contribueix a reduir la mortalitat i afavoreix la detecció de tumors en estadis més més precoços. La taxa mitjana de detecció va ser del 4,2% entre 2022 i 2024 a Navarra, comparable a l'observada en dones de 50 a 54 anys. Les comunitats tindran fins a 3 anys per iniciar la modificació del programa i fins a 6 per tenir una cobertura d'invitació propera al 100%. Es contempla l'opció d'implantar inicialment un interval de cribatge trienal abans de consolidar definitivament la periodicitat cada 2 anys.
2: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: L'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona ha iniciat un programa d'ablació ambulatòria de tumors vesicals amb làser, que evita als pacients passar per quiròfan. L'ablació és una tècnica que consisteix a eliminar el teixit lesionat de manera local, en aquest cas mitjançant l'aplicació precisa d'energia làser. Es tracta d'una nova alternativa terapèutica que permet tractar determinades lesions de baix grau sense necessitat d'ingressar al centre hospitalari. Impulsat pel Servei d'Urologia, el programa representa un avenç en l'atenció d'aquests pacients. Permet oferir un tractament segur, eficaç i molt menys agressiu i redueix l'impacte físic i emocional d'una cirurgia convencional. Els tumors vesicals són lesions que apareixen a la bufeta urinària. En molts casos, especialment quan són de baix grau, tenen un comportament menys agressiu, però poden tornar a aparèixer després d'haver estat tractats. Aquesta reaparició és el que es coneix com a recidiva i obliga els pacients a seguir controls periòdics i sovint haver-se de sotmetre a nous tractaments. Fins ara, moltes d'aquestes recidives requerien una intervenció quirúrgica convencional. Amb el nou programa, alguns casos seleccionats es poden tractar directament al gabinet d'urologia a través de citoscòpia flexible, anestèsia local intravesical i làser de fibra de tuli. Cada any, una quarantena de casos seleccionats es beneficiaran d'aquesta tecnologia que permet aplicar energia de manera precisa a través d'una fibra molt fina i actuar directament sobre la lesió. La cap de la secció d'urologia oncològica, Helena, explica que el nou programa permet oferir un tractament segur i eficaç i reduir l'impacte físic i emocional. Així, la incorporació d'aquesta modalitat terapèutica permet evitar ingressos hospitalaris i reduir el pas per la sala d'operacions. El Servei d'Urologia ha desenvolupat un protocol específic que estableix criteris clínics estrictes de selecció dels pacients i defineix el circuit assistencial en totes les fases del procés, des de la preparació prèvia fins al seguiment posterior. Aquest protocol garanteix que la tècnica s'apliqui només en aquells casos en què estigui indicada i amb les condicions de seguretat necessàries.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas, endavant amb el bloc esportiu.
1: Com ja hem anat anunciant en els darrers dies, el Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Avui el bloc esportiu ens acompanya el seu entrenador, l'Òscar Martínez, el president del club, el Luis del Fresno, i el seu secretari, el Gerard Eslava. Amb ells parlarem d'aquesta victòria i de com encaren l'ascens a segona catalana, perquè no és gens fàcil. També teniu disponible en format vídeo aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
3: Molt bé, molt contents. Molt alegres, encara ens dura, ja fa uns dies, però encara ens dura, i molt il·lusionats, que és l'important.
4: Com diu, contents, perquè de veritat que hem assolit un èxit que no, al principi no ens esperàvem, només ho esperava l'Òscar, i la veritat que molt contents.
5: Aprofitant aquí l'espai una altra vegada, que com sempre pots agrair aquí als medis de comunicació de Calafell, i molt contents d'estar aquí en aquesta situació en aquest moment.
1: El Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Com heu rebut això? Perquè, clar, quan veu guanyar aquell partit i us veu proclamar campions matemàticament, doncs va ser com una eufòria, no? Però ara ja païnt la victòria, com us trobeu?
5: Primer que tot, dir la veritat, no? Saber, som conscients d'on venim i on volem anar, on estem ara mateix també. Jo crec que al final el Club de Futbol Calafell es mereix que es defensi com a tal, perquè no deixa de ser una entitat històrica, Jo crec que molts de nosaltres pues, ja hem viscut en algun moment també de la nostra carrera esportiva pues, hem assolit algun premi com aquest de pujar de categoria. De fet, el Club de Futbol Calafell el 2009-2010 també va aconseguir aquest fet de pujar a segona catalana. I bueno, pues lo que tu dius, no? Ara mateix estem en un moment que hem passat de... Som molt conscients, jo crec, que de l'eufòria. No l'hem viscut tampoc, jo crec que molt des de passant-se de la ratlla, o sigui que ha sigut tot bastant molt conscient. Ens sap greu, no? També d'alguna manera, perquè ens hagués agradat fer una rua per Calafell, com fan les jugades del Barça. Ens hagués agradat, pues, jo crec que també hagués sortit al balcó de l'Ajuntament, com fan en altres municipis, però que o sigui que al final nosaltres som conscients d'on venim, a on anem i el que estem defendent i el que volem ara, pues, jo crec que entre tots continuar fent pinya per donar garanties al club de competir a una categoria semiprofessional ja.
1: Òscar?
3: Jo parlaré en quant a la part esportiva. Al final ja preparant la temporada que ve, reforçant l'equip amb 2, 3, 4 peces, però al final això que et comentàvem abans, nosaltres som una família molt gran, molt important i tothom a la família té puesto aquesta nova categoria, aquesta és la realitat. Sí que n'hi ha 2, 3, 4 jugadors que no poden continuar per temes laborals o per temes que es van a viure a altres puestos i aquestes places les intentarem omplir amb gent del poble, que és la nostra opció, que ho faran, al igual que els d'ara, de forma desinteressada, perquè s'ha de recordar que en aquesta categoria només n'hi ha un equip que no paga els seus jugadors. O sigui, tots els jugadors cobren a segona catalana i només n'hi ha un equip a Tarragona, que és el Torreforta, que no paga. L'any que ve n'hi haurà dos, que serà el Calafell i el Torreforta. Però la gent que vingui és gent compromesa, gent que vol jugar a aquesta categoria. Com tu deies abans, no? Hòstia, anar fins a Ulldecona i perdre tot el dia per jugar. Gent que tingui ganes. Gent que tingui ganes i tothom, tots els jugadors que estan ara tenen ganes i tots els que venen també. I créixer tots junts amb l'ajuda d'entitats públiques, amb l'ajuda de tema d'horaris de camp, amb l'ajuda vostra de la ràdio com esteu fent, amb l'ajuda de l'Ajuntament. Amb aquestes ajudes anar creixent i, per què no, pujar a primera catalana l'any que ve.
1: Aquest és l'objectiu, ho vas dir a l'entrevista postpartit. Ja està dient que pujarà a primera catalana, Lluís? Jo no sé...
4: És que ens ho va dir, això, ja. Al principi de temporada ens ho va dir i en una reunió que vam tenir i no ens ho creiem i pensàvem, bueno, la primera part ja ho tenim feta, és la confiança de l'entrenador. Aleshores, a partir d'aquí, nosaltres també intentàvem recolzar-lo en tot moment perquè pogués assolir aquesta utopia, la va poder aconseguir i ens hem quedat glaçats. Ara ens diu primera. Clar, pues això, és que clar, vinga, a per totes.
5: És una exigència que ens ha donat des del primer minut, que al final no deixa de que nosaltres ens haguem de moure amb el tema de donar possibilitats a l'equip. I bueno, al principi pues, sí, no vam creure, no? O sigui, la realitat no és que al final el futbol és resultadista, però mica en mica, quan cada vegada ens ho creiem més, pues, també ens està obligant a la part directiva també de posar-nos les piles, no? D'alguna manera, perquè al final no deixem de tenir una massa social, no, que estem intentant recuperar, no estem deixant de tenir reunions. Mira, ara mateix, ara fa una estona, venim de reunir-nos amb la regidora d'Esports, que també pues, agraïm moltíssim a Júlia i a l'Ajuntament de Calafell, que també en tot moment ens estan posant facilitats dintre de les possibilitats que tenim tothom. I ara, pues, si s'escau el fet de que aconseguim pujar a primera catalana, pues, jo crec que ja seria... Tocaríem una altra vegada pues, aquest topall del Calafell, que el Calafell també va estar a primera catalana fa molts anys, a l'època del Juan Ríos, a l'època de molts jugadors que han passat per l'entitat, pues, seria fantàstic. O sigui, i si ho hem, i per la nostra part, jo crec que treballarem igual de fort el suficient per donar garanties des de la part directiva i recolzar la part esportiva, perquè si realment ens marquem aquest objectiu o tenim la possibilitat de poder-ho fer, pues, ojalà que vingui.
1: Comentem una mica els canvis que suposa passar de tercera a segona, perquè això suposa un canvi bastant gran, eh?
5: Bueno, en l'àmbit esportiu s'explicarà.
3: El principal canvi és el hecho de que passes d'una categoria amateur a una categoria semiprofessional. El segundo cambio es el económico, que todos aumenta árbitros un 50%, fichas un 20 o un 30%. A nivel desplazamientos, tienes que hacer partidos que los tienes a 150 kilómetros de tu casa. y ya es diferente. Al final hay que entender que solo hay 6 grupos en toda Cataluña de esta categoría. Entonces eso es un cambio. A nivel deportivo futbolístico, aumenta la calidad de los jugadores, aumenta la intensidad. Y como te decía antes, muchos de ellos cobran y es una parte de medio de vida, pequeña, porque no cobran como para vivir, pero nosotros seguimos haciéndolo de esta forma altruista, como te comentaba antes, y con el mismo esfuerzo. Y cuando hablamos de subir a primera, yo creo que siempre tienes que pensar en cosas positivas porque es lo que atraes. Entonces, ¿qué sentido tendría que viniera yo aquí y diría, no, vamos a intentar mantenernos? No. La lucha es esa. Te dije otro día en la radio, durante 20 años he dicho, mi objetivo es ganar la Liga, y lo he hecho 2 veces. Entonces, ahora puedo sacar pecho porque me ha salido bien. Pero siempre tiene que ser el objetivo. Eso sí, todos mis equipos han luchado y han peleado hasta el final por el mismo objetivo. Objetivos a medias tintas, el mensaje que das no es el correcto. El mensaje que tienes que dar a un grupo de personas es que quieres la excelencia y quieres lo mejor. Y que lleguen donde lleguen, este año se da para ganar la Liga y el año que viene, pues intentaremos que no te pague lo mismo. Pero mi único objetivo, y yo solo pienso, lo digo de verdad, es en ganar otra vez la Liga y subir a primera. Puedo ser carne MM, es posible. ¿Y si no?
1: ¿Y si no? Gerard, ¿tu com ho veus?
4: Pues bueno, és el que dic, al final confio plenament en l'Òscar, perquè al final ens ho ha demostrat aquest any, i jo per ell, a per ell. I bueno, a nivell federatiu, jo que sóc el secretari, no és un canvi tampoc, és més el que diu ell, números més elevats i res més. A nivell, bueno, secretari no té gaire cosa més.
5: Té un vincle directe amb la federació, evidentment, i el que hem de buscar, doncs, per la part directiva, doncs, és el que hem fet fins ara, també. Inclús en algun partit hem convidat els altres directius, els presidents, acollir a la gent que vulgui venir als partits de futbol, ser el més cordials possible, parlar amb el tema de les entrades, perquè, clar, de cara a la propera temporada, doncs, haurem d'intentar cobrar una entrada mínima, i, sobretot, doncs, tenir aquesta sinergia amb les altres entitats, perquè al final ells no deixen de fer també un recorregut, i probablement, si nosaltres els tractem bé quan vinguin al nostre camp, pues ells també ens tractaran bé quan anem al seu camp. I jo crec que no farem les típiques comides de directives, perquè estem dintre les nostres possibilitats, però intentarem que tot sigui el més correcte. Al final no deixem, jo sempre dic una mica el mateix, no? No deixem d'estar en una categoria més baixa que primera divisió, però podem actuar en un moment determinat com si fóssim un equip superprofessional.
1: Com dèiem al començar, aquesta entrevista sencera en format vídeo ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: Amb els esports hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és dijous 21 de maig. Roser Ribas i Mireia Romaguera els han acompanyat a l'edició informativa d'avui. Gràcies i fins la propera.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.
1: Calafell Ràdio. Són les 8.

Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: que ja vam avançar que seria cap a les 6 setmanes. Hongria són 3 setmanes. República Txeca són 5 setmanes i Països Baixos 6 setmanes. Per tant, aquestes dues curses, República Txeca i Països Baixos, també segurament en dubte.
1: Doncs, evidentment, estarem pendents de l'evolució del Bro i també del Tro, que també el tenim al garatge. Que diumenge passat hi hagués 3 sortides al Gran Premi de Catalunya va generar polèmica amb pilots que ho van posar en dubte per la gravetat dels accidents de Márquez i Zarco, i avui n'ha parlat Carmelo Ezpeleta.
0: En un podcast que patrocina el circuit de València, Ezpeleta justifica que el procediment anés fins al final.
2: Lo que te pide el cuerpo a ellos y a mí es parar, sí. Pero no se debe de parar. Si la pista está bien y los pilotos están bien, hay que seguir corriendo, porque una parte muy importante del Mundial de MotoGP y del éxito son los espectadores. Y luego porque reanudar o no reanudar la carrera puede beneficiar a unos y perjudicar a otros. Si no se cambian las normas, hay que hacer lo que las normas permite.
1: Show must go on, diria.
0: Si poguéssim preguntar als espectadors, ja et dic jo que no opinarien el que opina Carmelo Ezpeleta, segurament.
1: Tot això, segons publica el web motorsport.com, el campionat s'està plantejant que els pilots de MotoGP només tinguin una moto i no dues com fins ara o com ara al garatge.
0: Reduir de 2 a 1 moto per pilot és un dels punts d'aquesta negociació per al període 2027-2031 que no acaba de signar-se. Segons motorsport.com, la iniciativa és de les marques per reduir despeses. Aviam, el tema és que tindrien una segona moto al camió i caldria un permís especial per treure-la si hi hagués un accident. I a banda, què passaria, per exemple, amb les curses flac-to-flac perquè plou, on hi ha canvi de moto? Doncs potser acaben fent com el Mundial de Superbikes i hi hauria un senzill o no canvi de rodes. I tot plegat per què? Doncs per estalviar-se 2 mecànics i un enginyer.
1: Home, suposo que s'entén la decisió econòmica o la motivació econòmica, però a mi els canvis de moto de les flac-to-flac em semblen espectaculars.
0: No, i també hauríem de preguntar als pilots, que ningú els ha preguntat segurament.
1: Doncs d'aquí plora la criatura. Gràcies, Damià.
0: Adéu.
1: Minut i les 9, la Sònia remata el tot costa.
3: Rematem dient que el Barça ja és a Oslo, on dissabte jugarà la final de la Champions femenina, que si voleu explicar-nos com us ho feu per arribar a Oslo, nota de veu al 607-0709-28, que potser demà us fem un truc, i que cap a Oslo amb nosaltres ve la samarreta d'Alexia, firmada per la mateixa Alexia. Si la voleu guanyar, un de vosaltres se l'endurà. Aneu al Twitter del Toc Costa i ja sabreu com fer-ho.
1: Gràcies, Sònia.
3: Fins demà.
1: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparicio al control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i, sobretot, gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 des de l'Ulebol, que m'han dit que haig de dir-ho així, Stadion d'Oslo. Des d'allà farem en directe tota la prèvia del Barça Olímpic de Lió, la final de la Champions. Feu bondat i sigueu-hi demà com sempre. Hansi, fins demà, eh?
4: Hasta mañana.
5: Calafell Ràdio. Són les 9.

Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

utilitzar el recitatiu, que és un recitat amb orquestra. La seva obra la composen més de 100 òperes italianes, 800 cantates italianes, serenates i madrigals, 38 oratoris, a més de 100 motets i cantates sacres, una passió i 12 misses. En lo instrumental també sinfonies, concerti grossi, sonates i peces per a orga. Va ser un gran clavecinista. La seva primera òpera va ser als 18 anys. A continuació sentirem tres sonates per a piano. En primer lloc serà la sonata en sol major K29. Després, a continuació, serà la sonata en re menor K1. I, en tercer lloc, la sonata en re menor K29 aria.

Alessandro Scarlatti ja de nen va ser enviat a viure a Roma amb uns parents, el 1672, sent que en aquella època hi havia una gran demanda de nens cantors pels nombrosos cors de les esglésies. Després d'uns anys, va prendre matrimoni el 1678 amb Vittoria Ansalone, amb la que va tenir nombrosos fills que varen ser batejats per aristòcrates o prelats que van actuar com a mecenes durant tota la vida del compositor. Un dels seus fills va ser Pietro Filippo Scarlatti, que alhora va ser compositor, mestre de cor i organista. Altre va ser Domenico Scarlatti, compositor, mestre de capella i clavecinista afincat a Espanya. De la seva obra operística sentirem a continuació tres àries. En primer lloc, Ja il sole dal Gange, interpretat per Cecilia Bartoli. Ja el sol des del Ganges brilla més clar i seca cada gota de pluja. Un raig daurat lliga cada estrella i pinta en el prat els astres del cel. A continuació serà O cessate de piegarmi, de l'òpera Pompeo. Deixa de ferir-me, deixa'm morir. Llums ingrates i despiadades. Més que el gel, més que el marbre, oh, deixa'm morir. Interpretada per Josep Carreras. I en tercer lloc serà La Violetta, de l'òpera Pirro e Demetrio. Rosada perfumada, violetes boniques, estàs avergonyit entre els seus pètals.

Després marxa a viure a Nàpols i es va convertir en mestre de capella de l'ambaixador d'Espanya davant de l'ascens de la Santa Seu i que havia estat anomenat virrei de Nàpols. La vida a Nàpols es va complicar a partir de la guerra de secessió a Espanya, el 1700, i marxar de nou a Florència, i després a Roma. Durant l'estada a Nàpols va compondre 80 òperes. Allà va ocupar el lloc de mestre de capella a la Basílica de Santa Maria la Major. En reconeixement a les seves aptituds, va ser inclòs en l'Acadèmia Arcàdia, reservada a nobles i erudits. Alessandro Scarlatti va continuant composant. Ara, a continuació, sentirem de nou tres àries més de les seves òperes. En primer lloc serà Sento nel core, sento en el cor cert dolor que pertorba la pau del meu cor. A continuació serà Esci ormai, de l'òpera Mitridate. I en tercer lloc, Se Florindo è fedele, de La donna ancora è fedel. Si Florindo és fidel, jo sabré defensar-me d'una mirada tendenciosa. Precs i plors i queixes no escoltaré. Interpretat per Cecília Bartoli.

En una segona estada a Nàpols, Scarlatti va recuperar el seu lloc de mestre de capella i des de Roma el papa li va concedir privilegis de noblesa, el 1716. La seva Mitridate, Eupatoria i Il Triunfo de l'Onore no varen ser ben acollides, cosa que sí va succeir amb les seves òperes còmiques, amb dialecte napolità. La seva última òpera, Griselda, va ser estrenada a Roma, el 1721. A partir d'aquí, les seves obres van caure en l'oblit, amb l'arribada de noves generacions de compositors com Leonardo Vinci, Johann Adolf Haas i Jean-Baptiste Pergolesi. Scarlatti morí el 1725 i va ser enterrat a l'església Santa Maria de Montesanto de Roma, que es coneix com l'església dels artistes. I ja per finalitzar aquest programa us oferirem primerament el concert número 12, La Geniale, en do menor, i després el concert número 2, en re major, per flauta, trompeta i corda, d'Alessandro Scarlatti. I amb això ja ens despedim fins al pròxim programa. Que tingueu molt bona setmana. Adeu.

0: Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Us saludem, com sempre, en directe des de Calafell Ràdio, calafell.tv, l'emissora municipal de Calafell. El comença aquest programa en magazine, que us acompanyarà al llarg de 4 hores fins a arribar a la 1 en punt del migdia. Com sempre, a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra emissió online, aniran desfilant al llarg d'aquestes 4 hores doncs molts continguts, espais d'actualitat, d'entreteniment, amb bona música, amb molts consells i moltes ganes de ser la vostra companyia, de divertir-vos, d'informar-vos, d'entretenir-vos. Salutacions al Ferran Boqué, en nom dels companys i col·laboradors que fem el programa cada dia. Tot un plaer estar aquí al vostre costat en aquest dijous, avui dia 21 de maig de 2026. Ja 21 de maig, eh? Déu-n'hi-do com passen els dies, molt ràpid. I en res, ja estarem aquí a l'estiu. Doncs vinga, pas a pas, mica en mica, i nosaltres, per ser la vostra companyia, us acompanyarem d'aquí un moment, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions i les efemèrides d'aquest 21 de maig. També tindrem l'actualitat de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. I com sempre, els dijous, a partir de 2:15, l'alcalde de la ràdio, amb Ramon Ferrer, aquí en els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. Amb ell, ja sabeu, parlem la Mireia i jo de diferents temes de l'actualitat del municipi, però vosaltres, els oients, la ciutadania, teniu dues vies de participació per fer-li preguntes, consultes, suggeriments o queixes a l'alcalde de Calafell. Obrirem línies telefòniques, ja sabeu, disposeu del 977-69-9100. Estarà oberta aquesta línia fins les 10 del matí.
1: Aquest és el telèfon de la ràdio. 977-69-9100.
0: També disposeu d'un WhatsApp al 647-751-883 per enviar-nos les vostres preguntes a través d'un missatge de text o una nota de veu.
1: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio. 647-751-883.
0: Doncs a partir de 2:15 i fins les 10:30 minuts amb Ramon Ferrer, l'alcalde, a la ràdio. I el matí continuarà, perquè els dijous, a partir de 2:15, tenim el retrovisor per mirar enrere en el temps i conèixer part de la història del nostre municipi, fets, esdeveniments i també personatges. Avui parlarem d'escriptors, el primer escriptor que va tenir Calafell. Serà amb el retrovisor d'en Joan Santacana, l'historiador calafellenc. A les 11, quan faltin 3 minuts, per aquest bon horari, el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró i tot seguit, el Tots a taula amb el David Bernet. Parlarem de productes i també de gastronomia i de receptes amb el cuiner calafellenc. Els dijous a 11:15, històries de la música amb l'Ignasi Guiloz, el Xavier Andreu. Seguirem repassant com portem fent des del primer dia, el primer dijous d'aquesta temporada radiofònica. Doncs seguirem repassant les 500 millors cançons de la història de la música, això sí, segons la revista Rolling Stone. Tindrem espai de vida saludable, com els tots els dijous, a partir de les 12 del migdia. Avui parlarem de les pantalles i de l'adolescència. Entre els més joves, l'ús i també l'abús d'aquestes pantalles. I abans d'arribar al final del programa, abans de la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell i tot aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio. Vinga, som-hi, comencem. Benvinguts, ben trobats.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Som a dijous, dia 21 de maig de 2026. El 21 de maig se celebra el Dia Internacional del Te. El Dia Internacional del Te, sí. Amb l'objectiu de fomentar la producció i el consum del te a nivell mundial i també per consciència sobre la importància d'aquesta planta i dels seus beneficis. Aquesta jornada també busca destacar el paper del te en el desenvolupament sostenible, ja que pot contribuir a reduir la pobresa i la fam, especialment en les regions productores on es fa, on és una font important d'ingressos i d'ocupació. Doncs el Dia Internacional del Te que celebren aquest 21 de maig, però també el 2003, la United Nations General Assembly va decidir establir el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al diàleg i el desenvolupament amb l'objectiu de promoure la diversitat, el diàleg, la inclusió i la cooperació entre cultures. Aquesta jornada es celebra avui, una jornada que posa en valor la importància de la convivència intercultural com a eina fonamental per al desenvolupament sostenible i la pau a nivell mundial. avui també, 21 de maig, es celebra el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, una jornada oficial destinada a donar a conèixer la gran xarxa d'espais naturals protegits de la Unió Europea. Una efemèride que busca conscienciar la població sobre la importància de conservar aquests espais, que són autèntics joies, autèntiques joies naturals de biodiversitat, i per fomentar la seva protecció perquè es puguin gaudir i preservar per les generacions futures. Doncs avui celebrem el Dia Internacional del Te, el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament i el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000. Vinga, anem per celebracions musicals. Anem per les efemèrides que ens porta el 21 de maig del 1935. Va néixer aquell dia Ronnie Hawkins, cantant i músic considerat un pioner del rock and roll amb una gran influència en el desenvolupament del gènere en els seus inicis. Avui recordem a Ronnie Hawkins. Va néixer, doncs, el 21 de maig del 1935.

Anem per més celebracions, més efemèrides. Celebrem avui el naixement, el 21 de maig del 1972, és a dir, fa 54 anys, The Notorious B.I.G., The Notorious Big, una de les figures més importants de la història del hip-hop, considerat una llegenda del rap per la seva influència, estil i també pel seu impacte cultural. Avui recordem a The Notorious B.I.G.

Ja veieu, com sempre, aquestes efemèrides musicals, tenim diversitat d'estils, de gèneres i de músics i cantants. I la tercera i l'última de les efemèrides d'aquest dijous 21 de maig és per celebrar l'aniversari de Gautier. Va néixer en el 1980, un dia com avui, un 21 de maig. Cantant de música pop alternativa, conegut mundialment pel seu gran èxit Somebody That I Used To Know, que el va convertir en un fenomen global. Avui Gautier compleix 46 anys i justament ens quedarem amb aquesta cançó, amb la versió que va compartir al costat de Kimbra, el Somebody That I Used To Know, que escoltarem des del principi. Amb això et diem bon dia i gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat.

0: Doncs vinga, hem engegat el programa amb les efemèrides, les dades al dia i aquesta cançó inicial, i hem arribat a les 9:13.
1: Calafell Matí, el temps.
0: Vinga, seguim endavant, camí del punt de 9:15, un moment que tindrem l'alcalde a la ràdio, ja sabeu. Anem pel temps, per la previsió meteorològica d'en Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, quasi estiuenc ja, amb sol i cel clar, amb algunes pinzellades de núvols alts a l'inici i final del dia, molt poc destacables, i que només entreniran una mica al cel, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 16 graus de mínima, mentre que la màxima pujarà una mica més i estarà entre els 24 o acostant-se als 25, amb una humitat moderada. Vent feble i variable al matí i marinades de mitjorn a la tarda, fent que la mar la tinguem arrissada la major part del dia. Per demà esperem ja un dia d'estiu amb temperatures que poden superar els 25 graus de màxima, que és el que marca el llindar de temperatura d'estiu. Per tant, demà temperatures i dia més propi de juny que de maig, tot amb sol i cel clar, tot i que no es descarta puntualment algun banc de boira o núvol baix costaner enganxat a la costa a primera hora de la tarda, si és que arriba a produir-se pel contrast de temperatura entre el terra i el mar, amb una temperatura que, com dèiem, estarà entre els 16 o 17 de mínim aquesta nit, però que demà superarà els 25, amb una humitat alta de nit, moderada de dia, i amb vents febles amb terrals a l'inici i final del dia i de mitjorn al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada, plana o arrissada, en tota la jornada.
0: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix llueix el sol, dia esplèndid, com ens explicava en Josep Miró, sense gaire presència de núvols, per no dir cap núvol avui en el cel, a aquestes hores. I molta atenció, perquè cada dia, quan comencem el programa i tenim la crònica d'en Josep Miró, us expliquem, doncs diem, la temperatura que en aquell moment s'està registrant aquí a l'exterior dels nostres estudis. Doncs si dimarts teníem cap al voltant dels 15 graus, ahir eren 19, avui ja som 21 graus. 21 graus a les 9:15, 9:15 del matí, aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell. Doncs aquesta temperatura que va un augment i que ja començarà a registrar temperatures d'estiu cap a les hores centrals, cap a les hores del migdia, aquí al nostre municipi. Vinga, anem per les notícies de proximitat. Moment de donar un cop d'ull, de repassar el més destacat de la premsa comarcal de les últimes hores. Començarem avui a eisdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès, parlant de Calafell, que licita les obres del pas soterrani del carrer Rin, clau per la connexió de Segur de Calafell. El projecte, que ja ha estat exposat al públic i compta amb l'autorització de DIF, té un pressupost de 2.001.371 euros. L'Ajuntament de Calafell ha aprovat en Junta de Govern la licitació de les obres del nou pas soterrani de la via del ferrocarril al carrer Rin, a Segur de Calafell, una actuació estratègica que ha de millorar la connexió entre Segur i Segur Platja i recuperar la continuïtat d'un eix històricament trencat. El projecte, que ja ha estat exposat al públic i compta amb l'autorització de DIF, com dèiem, amb aquest pressupost de 2.001.371,57 euros, i es preveu que les obres comencin abans de finalitzar aquest 2026. El futur pas soterrani unirà el carrer Baixador amb el carrer Rin i es convertirà en una peça clau per articular l'eix principal de Segur de Calafell des de l'Avinguda Catalunya fins a la zona de Segur Platja. Aquesta connexió permetrà millorar la mobilitat entre equipaments com les dependències municipals, l'estació del ferrocarril i el port, alhora que reforçarà el teixit comercial de la zona. Segons l'alcalde Ramon Ferrer, la interrupció del pas a nivell va afectar de manera directa el flux de vianants i la vitalitat comercial del carrer Rin. Amb aquest pas es recuperarà la circulació de persones d'un costat a l'altre de la via i es tornarà a dinamitzar el comerç, segons ha explicat. El nou pas serà exclusivament per a vianants i ciclistes i es dissenyarà com un itinerari ample i accessible, amb dues rampes en els extrems i sense barreres arquitectòniques. L'alcalde també ha subratllat també la importància estratègica de l'actuació, que considera equiparable a altres punts clau de connexió urbana del municipi. El projecte inclou, a més, la voluntat de recuperar la memòria del traçat històric del pas a nivell, que havia estat un punt de pas habitual abans del tancament de la via ferroviària. Anem ara a la ciutat del Penedès. Parlant d'un nen de 4 anys en estat crític després de ser atropellat en un pàrquing del Vendrell. El menor ha estat evacuat en helicòpter medicalitzat fins a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on lluiten per salvar-li la vida. Com dèiem, aquest nen de 4 anys ha resultat ferit crític aquest dimecres al migdia en un atropellament al Vendrell. Els fets han passat entorns a la plaça de Calascori, en una zona d'aparcament, quan el menor circulava amb un patinet infantil i ha estat embestit per un turisme que no l'ha pogut esquivar. L'avís del telèfon d'emergències, el 112, es va rebre cap a les 14 hores amb 12 minuts. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 4 unitats del sistema d'emergències mèdiques i efectius de la policia local del Vendrell. Els sanitaris van atendre el menor al mateix punt de l'accident i davant de la gravetat de les lesions es va activar un helicòpter medicalitzat per traslladar-lo fins a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El nen ha ingressat en aquest centre hospitalari amb pronòstic reservat, segons han confirmat fonts policials i del SEM. Les autoritats van obrir una investigació per determinar les circumstàncies exactes de l'atropellament i per esbrinar si el conductor del turisme podria enfrontar-se a responsabilitats penals. De moment, però, les primeres informacions indiquen que el menor podria haver travessat el carrer amb aquest patinet i el vehicle no hauria pogut aturar-se a temps. I acabarem el repàs a l'actualitat de proximitat a través de la Fura del Penedès.cat. Calafell aprova el primer tram de la futura xarxa ciclable del municipi. I és que Calafell ha aprovat per Junta de Govern el primer tram d'un carril bici que ha d'unir el Passeig de la Unió amb la carrerada d'en Relet. Un primer tram que es farà entre els carrers del Priorat i el Gironès, de manera que unirà el Passeig de la Unió amb la Rambla de mossèn Jaume Tovella. El pressupost és de 509.000 euros, que es cobrirà en part un 60% amb una subvenció

0: a la xarxa viària actual de vehicles i de vianants. Altres informacions a través de la Fura, parlant de la Generalitat, que es compromet a tenir a la tardor una alternativa del trànsit de camions pesants per Llorenç. Diu que la Generalitat de Catalunya ha engegat un estudi d'alternatives per buscar la millor solució per desviar el trànsit pesant que passa pel centre de Llorenç al llarg de la carretera TP2125. Així ho ha afirmat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, des de l'hemicicle del Parlament de Catalunya, en resposta a una pregunta que ha fet la diputada penedesenca d'Esquerra Republicana, Lluís Ayop. Segons Paneque, la previsió és que aquest estudi estigui conclòs a la tardor. Serà aleshores quan es puguin concretar les solucions tècniques més òptimes per resoldre la situació. Des d'Esquerra han recordat que actualment passen prop de 60.000 vehicles per la TP2125 a Llorenç, molts dels quals són camions. I el Vendrell, el municipi veí, activarà l'1 de juny la nova zona blava a Sant Salvador i a Coma-ruga. Serà el dilluns 1 de juny. Les noves places de zona blava als nuclis marítims de Sant Salvador i de Coma-ruga es posaran en marxa. Es tracta de 144 places que es repartiran entre la zona del passeig marítim de Coma-ruga i la carrerada d'en Relet al sector sanatori del nucli de Sant Salvador. Aquestes places, volien dir, es van aprovar al ple del passat mes de gener com a compensació a les places que l'empresa Parvent, que gestiona aquest servei, havia perdut a la plaça dels Germans Trilles de Coma-ruga o al carrer Doctor Robert del Centre. Notícies de proximitat a través dels diferents diaris digitals comarcals. Hem arribat a les 9 i 22 minuts al matí.
1: Tota l'actualitat al Calafell Matí.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port, de segur de Calafell.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: cada dissabte a 8:45 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo. Perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és Emergents, mitja hora per sentir noves veus, conèixer artistes desconeguts i gaudir del futur de la música en català. Recorda, cada dissabte a 8:45 del matí a Calafell Ràdio.
1: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
3: 5 minuts, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Moment de l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Endavant, molt bon dia.
0: Molt bon dia. Calafella aprova el primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. El

0: projecte està inclòs dins del Pla de Barris de Cal Bolavà i serà la seva primera actuació. L'Ajuntament de Calafell té obert el període per presentar propostes als pressupostos participatius pel 2027. El termini per presentar les propostes finalitzarà el 19 de juny. Aquest diumenge, 24 de maig a les 7 de la tarda, hi haurà un concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Santa Susana de Barcelona. Es durà a terme a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Joves d'entre 12 a 22 anys interpretaran un programa variat. Els Mossos d'Esquadra desarticulen una xarxa de catalitzadors robats arreu de Catalunya. Les detencions formen part de la segona fase d'investigació contra un grup criminal especialitzat en aquests robatoris. L'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, instal·larà una nova estació meteorològica automàtica al Vendrell, concretament a l'Espai Natural de les Madrigueres. L'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barri Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i a incrementar la presència policial als barris de muntanya. Sanitat aprova l'ampliació del cribatge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. I l'Hospital Joan 23 de Tarragona inicia un tractament amb làser per a tumors vesicals que evita passar per quiròfan. El Servei d'Urologia posa en marxa un programa ambulatori que permet tractar recidives seleccionades de baix grau.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
2: Com ja hem anat anunciant en els darrers dies, el Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Avui el bloc esportiu ens acompanya el seu entrenador, l'Òscar Martínez, el president del club, el Luis del Fresno, i el seu secretari, el Gerard Eslava. Amb ells parlarem d'aquesta victòria i de com encaren l'ascens a segona catalana, perquè no és gens fàcil. També teniu disponible en format vídeo aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Dos minuts i arribem al punt de 2:15 del matí, 2 minutets abans. Comencem un dijous més l'alcalde de la ràdio amb Ramon Ferrer, l'alcalde de Calafell, aquí en els estudis de la ràdio. Ja sabeu, són 30 minuts per parlar de diferents temes de l'actualitat del municipi, 30 minuts també per vosaltres, per la ciutadania, els oients que pugueu trucar aquí a la ràdio i parlar directament amb l'alcalde, fer les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes. Ja sabeu, disposeu d'una línia telefònica al 977-69-9100, 977-69-9100, línies obertes per trucar a la ràdio aquí en directe. També disposeu d'un WhatsApp al 647-751-883, 647-751-883. Preguntes a través d'un missatge de text, una nota de veu i perquè l'alcalde us doni la resposta. Doncs saludem a l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I la Mireia Romaguera, ja també amb nosaltres. Molt bon dia, Mireia.
2: Molt bon dia.
0: Començarem escoltant, doncs, a veure si podem recuperar, perquè ara se'ns ha bloquejat aquest ordinador. Doncs a veure si podem escoltar doncs una nota de veu que ens ha enviat una de les nostres oients. Anem a escoltar aquest missatge que ens envia.
3: Buenos días. Como no sé si estará todo el vídeo entero, solamente decir que toda esta arena con los trabajos que se hicieron y que se han paralizado, evidentemente se ha quedado aquí en el paseo, esparciéndola por todo el paseo, ensuciándolo y desperdiciándose esa arena. Me gustaría saber si hay alguna actuación para quitarla. Muchas gracias. Me llamo Eulalia Garijo.
0: És l'Eulàlia, és l'Eulàlia, sí, ja la coneixem. Això va acompanyat d'un vídeo, no, també?
2: Sí, sí, sí, ja
0: l'alcalde ja l'ha pogut veure.
1: Sí, bueno, la idea és aquesta, la idea és treure-la, no? La idea és tornar-la a posar a la platja i, bé, a vegades també amb el vent també ens passa, hi ha vegades que és el vent el que fa això, però bé, amb els moviments de sorra que hi ha hagut, doncs sí, ens ha passat això, que l'abocar la sorra a la platja, doncs alguna part cau dins del passeig i s'ha de retirar i s'ha de posar a la sorra, sí, s'ha de posar a la platja.
0: Doncs podem considerar que això és normal i que ja es fa...
1: Bueno, ho posarem, sí.
0: Molt bé.
2: Més preguntes per WhatsApp que hem rebut al llarg d'aquesta setmana i que també poden enviar ara mateix durant el programa. Diu, pregunta per l'alcalde, abans de tot voldria agrair aquest espai per poder-li fer i arribar les preguntes a l'alcalde de Calafell. Diu, els veïns de Segur ja no podem aguantar més l'incivisme que hi ha a l'Avinguda Catalunya i a l'altura del Condis. Sovint hi ha persones bevent a la via pública, fumant i escoltant música amb altaveus a volum molt alt. Fa pena passar-hi tota la tarda i a la nit i fins i tot fa por. Té previst l'Ajuntament incrementar la presència policial o prendre alguna mesura per millorar la convivència i la seguretat en aquesta zona? Aquesta és, sí, una pregunta, després sí, hi ha una altra que li formularé.
1: Tenim previst, m'imagino que volen dir a curt termini també, que a curt termini doncs és això, no? Que ara estem fent un canvi a nivell organitzatiu de la policia local, estem fent que hi hagi més policia de proximitat, tenim un nou CAP que fa pràcticament un any doncs, que està treballant i ha fet un nou disseny de com vol la policia i també de com podem tenir més presència al carrer, i aquesta és la idea, no? Ara s'està començant a estructurar tot això perquè aquest estiu doncs, ja puguem posar-ho en marxa. Segurament ho podrem posar en marxa a partir del 15 de juny, aquest nou dispositiu i nova organització, i bé, doncs estem parlant amb els sindicats, estem també mirant doncs les adaptacions que s'han de fer de tots els quadrants, del conveni, de totes les normes doncs, que hi ha escrites també, i això és el que estem treballant, i bàsicament doncs anunciar això, que a partir del 15 de juny doncs podrem tenir una nova estructura, una nova organització dels policies que tenim, i a més amb l'increment que hi ha previst també de 7 places més que s'estan convocant i que podrem doncs, tenir més dotació, i això ens permetrà doncs, tenir més presència al carrer, que és l'objectiu.
2: L'objectiu és aquest, no? Que abans ho vèiem també, hi ha hagut algunes vegades que hi ha més policia, no, al carrer, sobretot a les zones comercials, no? Que si tens algun problema puguis contactar amb ells, no?
1: Sí, bàsicament això es produïa sempre amb els interins que agafàvem de temporada, després costava molt, hi havia unes unitats muntades doncs, que no feien que fos viable doncs, tenir tanta presència, sinó que hi havia molta fragmentació d'unitats, i això és el que hem intentat fer, aglutinar-ho més amb unitats més grans, que poguéssim cobrir tots els quadrants, que a vegades et trobaves doncs, que a la nit només hi havia una patrulla, no? I això doncs, era insuficient, I això és el que estem treballant per poder-ho fer possible i que hi hagi més presència. Aquest és l'objectiu, no?
2: Molt bé. Més preguntes a través del WhatsApp. La mateixa persona ha formulat una altra pregunta. Diu que és sobre la plaça Josep Parera, situada entre el carrer Joan Maragall i Sant Miquel. Diu, algunes persones la fan servir com si fos un pipicà i porten els gossos i els deixen deslligats. Es podria vigilar una mica més aquesta conducta i recordar les normes de civisme?
1: Bé, sí, bueno, no és un pipicant ni molt menys, però sí que a vegades doncs, en les zones així més naturals, com és aquest torrent, doncs una mica sí que passen aquestes coses, no? Però en general allà no és un problema el tema dels gossos, sinó que el problema el tenim en els carrers, no? Els carrers sí que hi ha molt d'incivisme, hi ha moltes persones doncs, que no recullen els excrements en les voreres i doncs, això es produeix majoritàriament a Segur també, no? I jo crec que aquí doncs, és on hem de posar més ordre i ara també en breu començaran també doncs, ja a veure's uns agents cívics que aniran pel carrer que ja estan incontractats amb un pla d'ocupació i que s'està fent la formació dels mateixos i ara doncs aviat es veuran pel carrer ja i es veuran doncs, que van passejant d'un lloc per un altre amb aquest objectiu, amb l'objectiu de que es millori l'incivisme, es millori també doncs, la sensibilitat ambiental, es millori doncs, també això, no? Una mica la resposta ciutadana que sigui la correcta i que aquests incívics no ens facin doncs avergonyir els altres de com està la via pública.
2: Quant de temps estaran aquests agents cívics?
1: Aquests agents crec que és un contracte d'un any i llavors després a partir d'allí es poden tornar a anomenar més agents i tal perquè seran plans d'ocupació que es podran demanar, no? Uh-huh. I crec que és un contracte d'un any. Això no ho tinc aquí el detall, però crec que va per aquí.
2: Per on estaran? Per les zones...
1: Estaran dividits en zones que el cap de policia doncs, està organitzant. Majoritàriament també faran tot el que són entrades i sortides d'escola, que ara ho cobrim amb la policia local. Això permetrà també que la policia local doncs, pugui fer altres coses, doncs, estar més present en els carrers, en les zones comercials, en zones així més de trànsit de gent i no haver d'estar pendents doncs, de l'entrada i sortida dels col·legis, sinó que això ho poden fer els agents cívics, però també faran altres tasques doncs, aquestes d'incivisme i també doncs, de vigilar doncs, que no es produeixin accions d'aquestes a la via pública.
2: I ara mateix en directe hem rebut un nou WhatsApp. Diu, bon dia Ramon, tenim alguna novetat sobre els pisos assequibles?
1: Sí, que ja hi ha la llista, que la llista de la facilitat ja llogarà-li a la Generalitat. És una llista que està anonimitzada per evitar qualsevol tipus doncs, d'incidència a nivell de persones, però sí que el que faran doncs, és començar a trucar una per una, està dividida ja per sectors doncs, també d'usuaris de diferents tipus i en principi doncs, ara començaran doncs, ja a trucar i començaran doncs, ja a fer aquesta selecció.
2: És pública la llista?
1: No,
2: és una
1: llista
2: consultar.
1: Que no, per el tema de protecció de dades és que no tenim ni accés nosaltres. Vull dir, no.
2: Per tant, cal que esperin a rebre la trucada.
1: Sí,
2: no?
1: És que més ja dic, més no hi ha els noms, o sigui, el que hi ha són les últimes xifres del DNI, però hi ha els telèfons, hi ha el contacte perquè l'empresa faci la selecció, però no hi ha els noms de les persones tampoc, vull dir que per un tema de protecció de dades.
2: Per tant, ara cal que esperin a rebre la trucada, no?
1: Sí,
2: per part,
1: exacte,
2: no?
1: Correcte.
2: Molt bé. I tenim més preguntes, no només de WhatsApp, sinó de les xarxes socials. El Joan diu que si es podrien substituir els arbres morts, tot relacionat amb el tema dels escocells, que s'estan ampliant dels arbres, i diu que si es pot posar un arbrat més autòcton en parcs i jardins i no arbres asiàtics.
1: Asiàtics. Bueno, normalment els que hem fet últimament són tot amb plantes autòctones i amb plantes doncs, que sí que es tenen doncs, inclús poc manteniment, poc rec, que això s'ha tingut en compte, fins i tot, per exemple, el parc de Masmel doncs, és el primer parc que s'ha fet sense rec, tot i que hi ha alguna zona que s'ha posat rec perquè poguéssim doncs, començar doncs, a arrelar aquestes plantes i aquests arbres, però després aquest rec ja no tindrà aquest funcionament. I per tant doncs, sí que s'està fent així i després dir-li també que hi ha un centenar d'arbres que no s'han reposat i que ara doncs, també tenim una planificació per poder-ho fer.
2: Més preguntes. L'Antònia diu que per què no s'ha mirat o contemplat fer un pas soterrani per anar a la zona del McDonald's i dels cinemes.
1: Sí que està contemplat, és una de les previsions que tenim, inclús ho portem en el pla de mandat, però primer farem el del carrer Rin, que era el més costós, era el més costós, era el més important i era el més complicat de fer, perquè no només travessa la via del tren, sinó que també travessa el carrer que hi ha sota, que és Lluís Companys, i és un pas doncs, que té molta importància perquè connecta el que és l'Avinguda Catalunya amb l'eix doncs, del carrer Rin, que també és un eix comercial, perquè Segur Platja doncs, és el carrer potser més comercial que hi ha després del passeig marítim, i per tant doncs, és un pas que era importantíssim de fer, que costa 2 milions d'euros, que val més que, els altres que s'han fet últimament, com el del carrer Pisuerga, per exemple, va costar 1.200.000 aproximadament, i aquest doncs val 2 milions, no? Pràcticament el doble, no? I llavors és un pas que, té molta incidència, i un cop acabi aquest ens posarem a, planificar els dos més que tenim, que són el, aquest, el del connecta als multicinemes, em sembla que és el carrer Milà i Fontanals, o el següent, crec que és el, del costat, no sé si és J.B. Foix, crec, i llavors l'altre que hi ha previst el, entre l'alçada del carrer del Carme i el carrer, Mallorca, la platja també, doncs que n'hi ha previst un altre. Un cop acabem aquests dos, n'hi ha un altre de previst, que és de substitució, que és de la passera que hi ha per damunt de la via del tren al carrer Duero, que és el límit de terme amb, Cunit. Però ja dic, la planificació que estem seguint és aquesta, la primer que volem fer és el del carrer Rin, i els altres dos farem el projecte i tindrem segurament per la propera legislatura doncs ja poder fer les obres.
2: És una manera de fer connexions, no?, entre els...
1: Bueno, la via del tren és una barrera important i al final el que volem és lligar la ciutat, que pràcticament no es noti que hi ha la via del tren allà, i que puguem permeabilitzar-la més. Hi ha trams que ja ho estan, hi ha bastants passos fets, i altres doncs, que s'han de fer i que són prioritaris, i algun més que estem estudiant també, que d'aquí poc també donem alguna notícia al respecte, que és un pas també important i que connectarà també doncs, a les dues bandes de la via del tren i que també permetrà més permeabilitat.
2: Sobre el projecte, Luis Vega, el Marco, a través de les xarxes socials, diu que no està malament la idea de crear un hotel de luxe en aquesta zona i un palau de congressos, però demana que no sigui un rascacels i que es mantingui doncs, l'edificabilitat de la zona.
1: Gratacels no en podem fer, Calafell, vull dir, gratacels no té sentit, no? Nosaltres tenim aquí alguns edificis alts, que són, per exemple, les dues torres que hi ha a Calafell Platja, i crec que aquest és una mica la línia, no?, de que l'alçada màxima vagi per aquí, no? No podem fer gratacels de 50 plantes, vull dir, això no té sentit, no? Per tant, nosaltres el que estem planificant allà, evidentment, és un... És una construcció doncs, que sigui singular, però també quan vols generar espais verds, quan vols generar equipaments, quan vols generar doncs, que el sòl que hi ha es pugui aprofitar per altres usos i que molts d'ells siguin públics i això, has de buscar una edificació més amb alçada. Això és l'ABC de l'urbanisme, no? Però sí que són tipologies que són acceptables en l'entorn que estem i, en la zona que estem, i per tant doncs, hi ha una necessitat important també de la ciutat de densificar una mica més també, perquè tenim una ciutat que és tot de xalets, tot de teixit residencial de molt baixa densitat, i això és insostenible. Això no hi ha qui ho aguanti, l'urbanisme també ja ho preveu, això, doncs, que és aquest tipus de ciutats s'han de densificar una mica, i densificar doncs, a vegades implica això, no? Haver de fer tipologies doncs, que tenen una major concentració d'habitatge en zones, evidentment, on es pot fer, que són zones cèntriques, on hi haurà també teixit comercial, on també hi haurà doncs, altres usos i equipaments, i això doncs, és una mica el que estem fent aquí. Estem fent el nou centre de Calafell, per tant, en aquesta zona, entre Calafell i Segur, estem dissenyant el nou centre de Calafell, i ha de ser una zona important a nivell urbana, i que hi hagi molta presència d'habitatge fa que a la nit doncs, no hi hagi una zona desèrtica, no? Com passa, per exemple, per posar un exemple, a la zona del McDonald's, de la zona del Capravo, tota aquella zona no hi ha habitatge, i a la nit doncs, no hi ha ningú, i llavors allà doncs, segurament doncs, és més fàcil generar focus de conflictes que no en zones on hi viu gent, on hi ha veïns, i on qualsevol soroll doncs, poden trucar a la policia, no?
2: Molt bé. Més preguntes, en aquest cas el Diego demana més control al passeig marítim. Diu que circulen patinets elèctrics, inclús amb dues persones al damunt, i també a la zona de l'Estany, que també ha notat que hi ha molt d'increment de patinets elèctrics circulant per aquesta zona, i pregunta que si està prohibit els patinets elèctrics al passeig.
1: Bueno, estan prohibits a la zona, sí, on hi ha vianants, a les zones de voreres, i això està prohibit. Hi ha una normativa, hi ha un que teniu penjat fins i tot al Calafell Punta B, una normativa de patinets que l'altre dia va venir el sergent a explicar, no? Pues pot mirar el vídeo i allà està explicat. I també doncs dir-li això, que ara estem planificant carrils bici, estem planificant doncs una nova mobilitat més sostenible, que evidentment no només està pensada per la bici, sinó també pels patinets, i que doncs aquesta nova xarxa de carrils que estem dissenyant doncs va en aquesta línia, en què aquests vehicles doncs vagin per una zona habilitada on no hagin de compartir amb els vianants, però tampoc amb els cotxes i amb els vehicles doncs de trànsit, no? I que també doncs puguin tenir la seva, el seu espai, i que puguin anar d'una manera segura d'un lloc a un altre, perquè cada vegada aquest tipus de vehicle de mobilitat personal doncs s'utilitza més.
2: I el Jordi comenta si no podria tenir Calafell i segur de Calafell un hospital, ja que l'Hospital Comarcal del Vendrell està molt saturat, o incrementar serveis al cap d'aquí del municipi.
1: Bueno, doncs mira, precisament vam estar al Consell d'Alcaldes aquest dimarts aquí a Calafell, es va celebrar el Consell d'Alcaldes, va venir el Joan Maria Atzarà, que és el director de Santa Tecla, de la xarxa de Santa Tecla, va venir també el José Augusto, que és el gerent, i ens van explicar doncs això, que en el CUAP de Calafell, que es vol fer doncs que hi hagi 24 hores d'atenció d'urgència, es pugui ampliar amb tota la radiologia i amb tots els serveis doncs que té l'hospital, i per tant passi de ser de CAP a CUAP, i això s'ha demanat a la conselleria, ens ha dit que sí, i estaven a l'espera doncs que s'aprovés els pressupostos de la Generalitat per poder-ho tirar endavant i poder-ho aprovar, no? Per tant, doncs és una bona notícia que ara doncs que sembla que hi haurà pressupostos a la Generalitat i que tots estem esperant doncs que això es produeixi, perquè hi arribava un moment en què es feia difícil doncs de poder sostenir el país. Doncs crec que és bo que això, no? Que puguem tirar endavant aquesta proposta que hi havia sobre la taula de convertir-lo en CUAP, i que puguem donar més atenció a les 24 hores i que pràcticament descongestioni, no? A l'hospital. L'hospital té, crec recordar així de memòria, van explicar més de 80.000 visites a urgències a l'any, vull dir que són moltíssimes, no? I per això doncs és interessant que l'altre lloc on hi ha urgències 24 hores, que és el CAP de Calafell, doncs pugui tenir també un CUAP, pugui ser un CUAP, perquè d'aquesta manera puguin fer proves i coses que ara només es poden fer a l'hospital, i d'aquesta manera descongestionem una mica també l'hospital, no? I actua doncs l'hospital i el CUAP de Calafell, són els dos centres que tindran aquestes urgències les 24 hores a tota la comarca.
2: Per tal, cal esperar, no?, a l'aprovació dels pressupostos,
1: sí,
2: de la Generalitat.
1: Però sembla que és una cosa bastant
2: ràpid,
1: immediata,
2: no?
1: Sí. Uh-huh. En principi, ara s'està ampliant a l'hospital comarcal, no tenim previsió de fer un nou hospital a Calafell, però sí que hem de pensar en un futur, no? I si continuem aquest ritme de creixement, més endavant, no ho sé, d'aquí 20 anys o 30 o els que calguin, no? I depèn de la població que hi hagi, doncs segurament es pot plantejar que hi hagi un altre hospital, però nosaltres el que hem de fer ara és treballar perquè això pugui ser possible el moment en què toqui, i per això estem també endreçant el planejament urbanístic, estem creant nous espais d'equipament, estem creant nous espais de zona verda, d'aparcament, perquè aquestes previsions de creixement en un futur faran falta, i per tant doncs estem planificant això perquè no s'ocupin aquests terrenys amb xalets o amb altres tipus de construccions que després doncs sigui més difícil de poder fer aquests equipaments.
2: I una última pregunta de les xarxes. El Daniel diu que en Calafell Park sigue sin estar terminada el sistema de alcantarillado en el carrer de Trem, l'entrada per la Nacional 340, que diu que també està destrozada per los camiones de la cantera i que s'inunda cada 2x3, cables de tendido telefónico colgando por el suelo. Dice que és una mala imagen i que sí se podria solucionar d'alguna manera.
1: No, jo crec que l'alcantarillado que refereix, alcantarillado en tenim a tots els carrers, i el carrer Trem també. El que potser refereix és el pluvials. El sistema de pluvials, que allà doncs, és un carrer que sí que toca les vinyes, i bé, doncs, és un carrer que sí que té algun punt doncs, on cal fer això. Però en principi, ara s'estan fent les voreres a tota l'urbanització, s'acabaran totes les voreres que no estaven fetes, quedaran els carrers bastant molt més endreçats i estem, crec que, fent una bona actuació allà.
0: 12 minuts per arribar al final d'aquest temps de l'alcalde de la ràdio. Recordeu, línies obertes 977-69-9100 i el nostre WhatsApp 647-751-883. Alcalde, anem per altres qüestions. Maig del 2026, queda un any per les eleccions municipals. En primer lloc, preguntar-li com estan els projectes del mandat, de l'actual mandat.
1: Doncs mira, és el moment de passar balanç, perquè ara estem mirant tota la renovació de lo que és el Pla d'Acció Municipal ja pel 2027-2031, els propers 4 anys, i hem iniciat ja un procés de participació ciutadana que el dia 26 d'aquest mes, que és la setmana que ve, no? Si no recordo malament, doncs comença i fa un tret de sortida amb una audiència pública en el que explicarem doncs, això, el procés que s'engega, on es creen unes taules de treball, on es creen doncs, també unes taules doncs, que hi haurà participació ciutadana, i que la idea doncs, és que tots els veïns puguin participar i puguin opinar i puguin fer propostes per aquest nou PAM dels propers 4 anys. No? El PAM actual, que és del 23 al 27, doncs, tenim un 72% d'execució, és a dir, que estem a un any d'eleccions i estem ja per sobre del 70%, crec que és una bona dada. Jo crec que d'aquí a l'any que ve segurament arribarem al 80-85% d'execució, que és moltíssim. Pensa que també hi ha projectes molt grossos i que a vegades els deixes engegat o deixes fet el projecte i després allò doncs, ja continua, o estan amb obres i per tant no els podem considerar acabats, no? Però sí que tenir una execució ja, ara, aquesta data d'un 72%, vol dir que s'ha fet molta feina i que s'ha complert la previsió que hi havia, no? I sí que s'han fet coses molt grans, encara queden algunes coses també grans per engegar, però estem molt satisfets perquè hi ha algunes doncs, de les línies d'actuació que pràcticament estan al 100%, i això també doncs, cal destacar-ho. I altres projectes doncs, que veiem doncs, que també pensàvem que costaria molt, doncs, que sí que han arrencat i han començat doncs, a fer-se tràmits. No? Això ho podeu seguir en el Decidim, Calafell. Aquest percentatge d'execució està allà posat en el PAM 23-27, i ara hem obert el 27-31 per poder fer doncs, aquest procés de participació, en el que ens ajuda també l'empresa Ceres, doncs que pugui fer tot aquest procés, on ja dic que el dia 26 farem el tret de sortida i a partir d'allí es faran unes taules de treball, es farà una enquesta també als ciutadans, que tenim el Decidim, i tindrem també doncs, persones en el carrer que podran ajudar també doncs, a fer aquestes enquestes amb els veïns i veïnes del municipi i podran doncs, participar de l'elaboració d'aquest nou PAM per a la propera legislatura.
0: Per la qual cosa ja pensant en projectes per una quarta legislatura. No li hem preguntat encara aquest any.
1: Sí.
0: Es presentarà? Bon,
1: pregunten bastant sovint últimament.
0: Però nosaltres no li havíem fet aquesta pregunta.
1: Crec que sí. La setmana passada, l'últim cop que vaig venir, crec que sí que me la vau fer.
0: Li vam preguntar?
1: Sí, però
0: doncs bueno, ara estava despistat jo. Doncs.
1: En principi et diré el mateix, perquè, a veure, nosaltres, ja et dic que estem aquí per treballar i perquè veiem que hi ha molta feina a fer i evidentment que hem fet molt, hem fet moltes coses i estem molt contents, però hi ha projectes en marxa que són importants i estratègics, i a mi jo sóc arquitecte i a mi el que m'agrada és transformar la meva ciutat, no? I hi ha pocs alcaldes que són arquitectes i crec que és una cosa doncs, que bueno, doncs pot ajudar molt a la ciutat i a més en projectes de l'envergadura, doncs, per exemple, els que comentàvem abans, no? De l'Uibega i tots aquests sectors, doncs, evidentment, això té un impacte important a la ciutat i a mi el que m'agrada doncs, és que la ciutat es transformi i creixi i tingui més poder adquisitiu, tingui més, doncs, també l'economia funcioni millor i una mica, doncs, a vegades no és només endreçar i ordenar, sinó que és també doncs, generar llocs de treball adequats per equilibrar-ho amb la població que ens està venint. És una població doncs, que està creixent molt, que té molts reptes de futur i que crec que doncs, podem aportar moltes coses. I també seria una responsabilitat deixar la ciutat en mans de segons qui, eh? I per tant, doncs, també en aquest sentit, també el sentit de la responsabilitat també pesa.
0: Per quan es celebrarà aquesta assemblea del grup municipal per escollir l'alcaldable?
1: No, es fa l'agrupació, es fa l'assemblea de l'agrupació amb els militants i quan el partit designi, en principi, aquelles poblacions en què ja hi ha alcaldes, normalment acostuma a ser cap al final. Suposo que serà, pues, no sé, a partir de setembre començaran a haver-hi processos ja d'eleccions de candidats, però Calafell suposo que ens tocarà cap al final perquè doncs, ja tenim l'alcaldia i en principi doncs, si es vol continuar doncs, s'escull més a prop d'eleccions.
0: Per la qual cosa, una quarta legislatura doncs, amb Ramon Ferrer, eh?
1: Bueno, esperem.
0: Almenys com a alcaldable. Com a alcaldable, després les urnes ja es decidiran.
1: Tinc molta il·lusió i mentre això ho tingui, doncs... jo continuaré presentant-me, no? Però sí que és veritat doncs, que porto molts anys i que això també té un desgast i que és normal, però que jo crec que tenim un bon equip i he aconseguit fer un equip molt especialitzat en cada una de les matèries. He pogut delegar molt i això és molt bo i quan tens un equip així crec que es pot continuar treballant i millorant tot, no?
0: Molt bé, alcalde.
2: I seguim amb més preguntes d'actualitat. En aquest cas, parlem del Pla de Barris, perquè un dels primers actuacions que es farà és aquest nou tram del carril bici, que forma part d'aquest projecte. Expliqui'ns una mica, alcalde, doncs, en què consistirà.
1: Sí, és un carril bici que ara sembla doncs, això, no? Un tram curt, però que quan ho penses en el seu desenvolupament és un tram important, perquè aquest carril bici que ara fem no és un carril bici solament com a tal, sinó que al final estem fent un eix verd, un eix, un parc lineal, no?, que li podríem dir, on hi havia l'antic traçat de la línia alta tensió. És un espai doncs, que s'hi posen arbres, es fan voreres, posa il·luminació, es fa el carril bici, es fa un carril també per passejar, vull dir que és una mena de parc, i en aquest espai concret és el primer tram que fem, però després la resta té continuïtat i fins i tot s'hi posen més coses, no? L'espai també doncs, que tenim del següent del Correcan que tenim allà en aquella zona també doncs, també s'endreçarà. Més endavant hi ha altres illes doncs es preveu fer espais per bicicletes doncs, que aquests tipus bumpers, no?, i coses així, espais de jocs infantils. Vull dir que és una zona que s'aprofitarà bastant en tot aquest traçat de l'antiga línia alta tensió i que a més ara aquest primer tram connectarà amb el tram que també doncs, ja s'ha començat a fer i a desenvolupar, que és el tram on s'hi construirà el nou esclat. I allà doncs, també tindrà una continuïtat aquest carril bici i això ho executarà doncs, els propis establiments doncs, de l'esclat. No? I bé, doncs, és un tram que després a la llarga connecta amb una rotonda nova que es fa i que connecta amb la C31, que es desvia la rotonda de la Creu Roja, i connecta doncs, cap a la C31, cap a Segur, cap a Cunit, i tindrà doncs, serà un carril bici estructurant de la ciutat, que travessarà la ciutat de manera longitudinal i que unirà amb Cunit i arribarà fins a Albinyana, si volem, no? Vull dir que pot connectar a través del Vendrell, també hi ha previst fer doncs, una connexió, i és un carril que fa poc vam estar parlant amb l'alcalde d'Albinyana, doncs també que ja s'ha pensat en clau comarcal i que s'ha pensat doncs, en aquesta línia que ens atravessa de manera horitzontal al municipi perquè després puguem fer verticals i llavors puguem fer carrers verticals que poguéssim connectar doncs, tots els equipaments. I això ja està dibuixant-se, s'està planificant. Estem preparant també de poder revisar de nou el PEMUS, el Pla de Millora Urbana Sostenible, enfocat més a això, enfocat més a treballar aquests aspectes de mobilitat doncs, sostenible, per patinets, per bicicletes, per tots aquests mitjans de transport doncs, que avui dia tenen més presència i que volem que tinguin més presència també a la ciutat. I bé, doncs és el primer tram que fem de carril bici, no n'hi ha cap més. I
2: estil nòrdic, segons heu pogut llegir?
1: Estil nòrdic és la manera de pensar la xarxa. Que és, estil nòrdic vol dir doncs, que el protagonista és la bicicleta i el patinet.
2: Que no estiguin barrejats amb els cotxes.
1: Que no es barregin amb cotxes, que no es barregin amb vianants i d'aquesta manera doncs, que tinguin una xarxa pròpia, no? I que vagin d'una manera més segura, que no hagin de compartir el carrer amb cotxes o amb vianants. Hi ha llocs que no és possible fer-ho, eh? Hi ha llocs que s'haurà de fer, no? S'haurà de compartir, però estem intentant buscar aquests espais que no passi això, no? I sí que hi haurà algun carrer, doncs, que sí que haurem de fer, però la majoria, doncs, intentarem que vagin només aquest tipus de vehicles de mobilitat personal i bicicletes, i llavors pues, puguem doncs, també fer una xarxa sobreposada a l'altra i que tampoc faci que hi hagin col·lapses de trànsit i coses d'aquestes, que a vegades doncs, passa quan hi ha un carril bici doncs, que travesses i poses semàfors i això, i fa que hi hagin doncs, efectes en el trànsit rodat. No?
2: Ens parlava del nou Esclat. Quina previsió hi ha perquè estigui operatiu i pugui construir-se?
1: Sí, doncs ja han començat els treballs d'urbanització, s'han començat ja a moure terres, ara estem ja a punt de concedir la llicència per fer doncs, ja l'obra de l'edifici. És un edifici que tindrà dues plantes d'aparcament, per tant s'ha de fer una excavació molt, molt profunda i s'ha demanat doncs, que es pugui fer a l'hora de l'urbanització. I això, doncs, en principi, l'any que ve, si Déu vol, estarà doncs, ja operatiu abans de l'estiu.
2: Molt bé.
0: Doncs ens queda un minutet per arribar a les 10, si li sembla. Havíem parlat fa uns dies del poblat medieval de Montpeó. Ara hem sabut doncs, que l'Ajuntament, amb la finalitat de preservar-lo, doncs, expropiarà alguns d'aquests edificis o, diguem, sí. D'aquí del...
1: Sí.
0: No, edificis ja no ho són, però masies que estan,
1: sí.
0: En, doncs, estan deteriorades per això.
1: Sí. Sí, hem de saber en quin estat de deteriorament es troben. Llavors, la millor manera de fer-ho, com és una propietat privada en gran part, o en una part important, doncs hem de fer primer o endreçar la propietat, que sigui propietat de l'Ajuntament. D'aquesta manera hi podrem actuar, podrem netejar-ho tot, podrem fer un aixecament topogràfic, un aixecament de plànols de tot el que hi ha, i a partir d'allí pensar una mica a veure quin tipus d'usos se li poden fer. Són un conjunt de masies de l'època doncs, que hi havia rutes de transhumància i que era un lloc important en aquest sentit de pas dels ramats, no? I de tot el que era doncs, el pasturatge, i per tant doncs, hem de pensar a veure doncs, a partir d'allí com es poden recuperar aquestes masies i quins usos se li poden donar, també pensant en l'ubicació que tenen, no? Que no està dintre el nucli de població, sinó que està allunyat i està en una urbanització pràcticament, i doncs, a veure doncs, quines necessitats i quins usos fa falta al municipi i puguem fer allà.
0: Doncs ho deixarem aquí, ara que ja hem arribat a les 10 del matí. Gràcies a l'alcalde Ramon Ferrer. Fins dijous vinent. Gràcies, Mireia Romaguera.
2: Gràcies,
0: fem una pausa i tornem de seguida.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
0: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
3: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Són grans cançons de la història de la música que recuperem aquí en el Calafell Matí, a la sintonia de Calafell Ràdio amb els Coldplay. No necessita presentació ninguna, aquesta cançó, la coneixeu? Jo diria que perfectament. Cançó del 2008, Viva la vida, amb els britànics Coldplay, al capdavant, ja ho sabeu, el Chris Martin.
1: Els clàssics, la música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boquer.
0: I dos artistes a l'actualitat, dos grans artistes, una de més antiga, una d'aquestes més clàssiques, s'han unit juntament la Madonna i la Sabrina Carpenter per compartir juntes aquesta col·laboració. Això que es diu Bring Your Love. Deu i vuit minuts, camí del punt de dos quarts. A partir de 10:30 arriba el retrovisor aquí en el Calafell Matí.

0: talk about.
1: Doncs vinga, amb aquesta nova proposta de la Madonna i de la Sabrina Carpenter, hem arribat a les 10 i 11 minuts. I si us quedeu aquí amb nosaltres, a l'emissora municipal de Calafell, en el Calafell Matí, en aquest dijous 21 de maig, escoltareu a partir de 2:15 el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. A les 11 ens actualitzarem amb el temps, la previsió d'en Josep Miró, i tot seguit serà el cuiner David Bernet, el calafellenc, que ens acompanyarà des del seu espai Tots a Taula. Parlarem de gastronomia i també de productes de temporada. A 11:45, les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz, el Xavier Andreu. Seguirem repassant la història de la música amb les 500 millors cançons, segons la revista Rolling Stone. A les 12, vida saludable, parlant de pantalles i també del ús i l'abús entre els joves concretament. I abans d'arribar a la 1, agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell. Tot això aquí en el 107.9 de la FM, Calafell Ràdio, fins la 1 amb el Calafell Matí.
2: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
1: I aquí la nova cançó dels Catarres, això es diu Diumenge sense drama. Ja comença...

aquesta filosofia de gaudir la vida amb tranquil·litat, amb bon rotllo i amb bona energia, i sobretot sense drames. Diumenge sense drames, o sense drama, és la nova dels Catarres. Arriben en punt ara 10:15 del matí. I malgrat Espanya aquest any no va presentar-se al Festival d'Eurovisió, ja sabem per què, doncs molts dels que som eurofans no ens vam voler perdre aquest esdeveniment musical. No vam tenir-ho a través de Ràdio Televisió Espanyola, però, bueno, les xarxes, les plataformes, també ens donaven en aquestes imatges aquesta transmissió del Eurovision Song Contest. Enguany, Finlàndia, Austràlia, es troba entre els favorits, però va haver-hi una sorpresa, sobretot la sorpresa del país guanyador. Arriba la cançó de Bulgària. Arriba Bangaranga. Amb ella, la Dara.

0: No sé si per sorpresa de molts o no, aquesta va ser la cançó guanyadora en aquesta 70a edició del Eurovision Song Contest, del Festival d'Eurovisió de tota la vida. Ella és la representant de Bulgària. Així doncs, l'any vinent anirem a Sofia o no? Bangaranga, l'èxit que va sorprendre el passat dissabte en el Festival d'Eurovisió, es va col·locar com a sorpresa per molts i moltes, la cançó més votada d'aquesta edició del festival. Doncs vinga, despertant molta energia, moltes ganes de ballar, el Bangaranga. Ai, si el Paquito aixequés el cap, déu-n'hi-do. I que seguim amb més coses, camí del punt de 11:15. Moment, recordeu, del retrovisor amb Joan Santacana.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí, amb Ferran Boquer, perquè t'ho mereixes.
0: Ara amb Billie Eilish i això que es diu Birds of a Feather.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis.
0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila. El portal de música en català.
1: A Calafell Ràdio, Calafell Esportiu.
0: Aquesta temporada tens tota la informació esportiva de Calafell en els blocs d'esports dels informatius de Calafell Ràdio. I en el Calafell Esportiu, els divendres a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda en repetició, amb el més destacat de la setmana i la prèvia del cap de setmana.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
0: Tots els esports, tots els protagonistes, tot l'esport calafellenc es viu a Calafell Ràdio.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: 5 minuts i arribem al punt de 2:15 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Moment de l'abans informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Endavant. Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Calafell aprova el primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. El projecte està inclòs dins del pla de barris de Cal Bolavà i serà la seva primera actuació. L'Ajuntament de Calafell té obert el període per presentar propostes als pressupostos participatius pel 2027. El termini per presentar les propostes finalitzarà el 19 de juny. Aquest diumenge, 24 de maig a les 7 de la tarda, hi haurà un concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Santa Susana de Barcelona. Es durà a terme a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Joves d'entre 12 a 22 anys interpretaran un programa variat. Els Mossos d'Esquadra desarticulen una xarxa de tracatalitzadors robats arreu de Catalunya. Les detencions formen part de la segona fase d'investigació contra un grup criminal especialitzat en aquests robatoris. L'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, instal·larà una nova estació meteorològica automàtica al Vendrell, concretament a l'Espai Natural de les Madrigueres. L'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barri Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i a incrementar la presència policial als barris de muntanya. Sanitat aprova l'ampliació del cribatge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. I l'Hospital Joan 23 de Tarragona inicia un tractament amb làser per a tumors vesicals que evita passar per quiròfan. El Servei d'Urologia posa en marxa un programa ambulatori que permet tractar recidives seleccionades de baix grau.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
4: Com ja hem anat anunciant en els darrers dies, el Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Avui el bloc esportiu ens acompanya el seu entrenador, l'Òscar Martínez, el president del club, el Luis del Fresno, i el seu secretari, el Gerard Eslava. Amb ells parlarem d'aquesta victòria i de com encaren l'ascens a segona catalana, perquè no és gens fàcil. També teniu disponible en format vídeo aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio. Ràdio Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: I aquesta temporada, a partir d'aquest punt horari, 11:15, els dijous tenim el retrovisor. Mirem enrere sempre a través d'aquest retrovisor per parlar de la història del nostre municipi, per parlar d'esdeveniments, de fets, però també de personatges. I sempre al voltant de la història del nostre municipi i de la història en general tenim l'historiador calafanyenc, en Joan Santacana, que el tenim aquí. Molt bon dia, Joan.
1: Molt bon dia.
0: Doncs el que dèiem, engeguem nova edició del retrovisor i avui la història fins on i en quin moment ens porta.
1: Avui parlarem d'un escriptor calafanyenc. Jo crec que és el primer escriptor que hi ha a Calafell.
0: El primer escriptor que va haver-hi, llavors.
1: Sí, qui va haver-hi.
0: Uh-huh.
1: Aquest personatge és un capellà. Uh-huh. Va, a l'època que parlarem només sabien escriure els capellans.
0: Val.
1: Que es deia Climent Rullant.
0: Climent Rullant.
1: Aquest home va arribar a Calafell per fer de rector a l'any 1677.
0: Uh-huh. Molt bé.
1: I va estar, que sapiguem, fins a 1682. No hi va estar massa
0: temps. Això, 5 anyets només.
1: Sí, no hi va estar massa temps. D'ell en sabem poquetes coses, poquetes. Sabem que era oriund de la Plana de Vic, no sabem quin poble. Devia néixer en torn de 1650, per tant va venir a Calafell molt jovenet.
0: Sí, 26,
1: un dels primers 27, llocs que va anar. Sí. Tenia 26 o 27 anys.
0: 27 anys, sí.
1: Va estudiar al Seminari de Vic, i el tenim aterrant per aquí, doncs, el 1677. Va escriure un llibre que es diu Notes antigues útils.
0: Mm.
1: I, bé, de fet, és el primer llibre que està escrit aquí. El va escriure ja en paper, amb tapes de pergamí. El llibre avui està a l'arxiu diocesà de Tarragona. I es pot consultar online. I en el pròleg ell diu... Té un pròleg i després té diversos capítols que en parlarem. Ell diu que s'ha vist obligat a escriure perquè en el poble no hi ha gairebé documents. No, es troba que la rectoria no té documents. S'excusa en el pròleg de la poca habilitat que té de com a escriptor. Diu que té una frase inicial que diu «Homi només errarum», és propi dels homes equivocar-se, no?, per justificar que ell no sap massa bé escriure, però que ho fa perquè creu que és imprescindible, no? Bueno, això que diu ell, que no té... que no hi ha llibres, nosaltres hem confirmat que és veritat, que tenia raó, perquè l'arxiu avui encara... conservat a Tarragona, hi ha molt poca cosa anterior a aquesta data. Hi ha alguna cosa, però molt poca. Clar, ell, ja he dit abans, que es va formar al Seminari de Vic, però a l'època que ell es devia formar, perquè ell havia nascut, això, entorn de 1650, any més, any menys, no tenim la seva partida de naixement. Però en aquesta època els seminaris implementaven les doctrines conciliars del Concili de Trento, que havia tingut lloc uns anys abans. Que pels oients que no ho coneguin, Trento va ser la gran reforma de l'Església catòlica després del naixement del luteranisme, és a dir, quan hi ha moviments de reforma que en diem protestants, i l'Església, sobretot a Centre Europa, sembla que s'enfonsa, no? La reacció eclesiàstica va ser convidar a tots els bisbes a un gran concili que es va reunir a la ciutat italiana de Trento, al nord d'Àfrica, al nord d'Itàlia, per redefinir la doctrina, no? I allà es va marcar una sèrie de canvis importantíssims que, bueno, que han marcat el comportament d'Europa fins pràcticament avui. De fet, fins al Concili Vaticà II. A Trento s'organitzen els seminaris B. Fins aquell moment estava molt poc reglamentat això. Per tant, a Trento s'imposa una disciplina en la formació de capellans i tal. Per tant, aquest és un capellà sortit de la escola tridentina, no? I era un home culte. Com ho solien ser a partir d'aquest moment. O sigui, com a mínim sabien llegir i escriure, sabien llatí, havien llegit suficientment textos dels clàssics i textos moderns. Per tant, eren gent formada ja per la feina que els havien d'encarregar. Què és el que ell vol plasmar? Ell vol plasmar el que en diu la consueta. La consueta. La consueta és...
0: Això m'estava explicant què és la consueta.
1: La consueta és avui n'hi diríem el costumari, el llibre de costums.
0: Molt bé.
1: Ell vol saber quins són els costums de la gent a Calafell. Per què ho vol saber? Per què vol saber els costums? Ho diu clarament. Ell diu que les novetats sempre són perilloses, causen meravelles, diu. Meravelles vol dir problemes, i sempre fan por. Les novetats sempre fan por. El rector insisteix que quan s'arriba... El llibre el dirigeix als rectors, que quan un rector arriba a un poble i vol canviar les coses, normalment les espatlla. Diu, el millor que pots fer és no tocar, no canviar res fins que no ho sàpigues bé de què va. Diu que les novetats comporten la destrucció d'amistats. D'amistats. I a més, diu que les novetats, encara que siguin bones, ell no diu que les novetats siguin dolentes, diu, les novetats poden ser bones, però encara que siguin bones, si no es fan mediante ibis, diu, mitjançant ells, és a dir, si no es fan amb conjuntament amb la gent, són la destrucció dels rectors. O sigui, si tu proposes un canvi, però la gent no té clar el canvi, això, encara que aquest canvi sigui bo, resultarà dolent. I aleshores, per justificar això, fa una sèrie d'arguments que ara no vindrem, no? Però diu que el valor de conservar les consuetes, les costums, no? Diu que, ho diu els successors rectors, diu, quan això te'n donis compte, hauràs tocat la pedra de toc. La pedra de toc. Què vol dir la pedra de toc? La pedra de toc equivale a dir que podràs calibrar el valor de les coses. És tot un filòsof.
0: Sí, no, jo ho veig.
1: Ho veus? Ara que et deixo parat.
0: No, i tant.
1: És tot un filòsof. Per ell, l'important era que res canviés, i si alguna cosa havia de canviar, ho havia de canviar d'acord amb la gent. Perquè res canviés, què havia de fer? Anotar totes les costums del poble. Clar, per nosaltres que llegim això uns quants segles després, és importantíssim, perquè ens està descrivint el poble. Està dient com era.
0: O sigui,
1: és com si ens fes un retrat de la gent i de el que feien i el que havien de fer els rectors i com era el poble. Per tant, és un llibre interessantíssim per la història local, no? Què va trobar aquest home quan arriba a Calafell? Per què no hi ha documents? I per què ho ha de fer ell tot de nou? No hi ha documents perquè Calafell havia estat saquejat uns anys abans. Calafell ha saquejat amb anterioritat a la seva arribada dues vegades. És saquejat el 1640, el desembre, gener de 1640, per les tropes del rei. en el marc de la guerra dels segadors. Aquest saqueig devia ser fort, però no tan fort com el que hi va haver després. És a dir, aquest saqueig van incendiar el castell, però no van bombardejar, no van destruir les cases del tot. En canvi, el segon saqueig, que són les mateixes tropes, al cap de 10 o 12 anys, 1650 i algo, aquesta vegada sí que es van carregar 46 cases.
0: Déu-n'hi-do.
1: Pensa que al poble hi havia 36 o 37 famílies. Per tant, s'ho van carregar tot.
0: Tot.
1: Incluïda la rectoria, que no l'incendien, però la saquegen. No sabem, no consta que haguessin tocat l'església. Són les mateixes tropes, són les tropes del monarca, de Felip IV, no? I en el marc de la mateixa guerra. No consta que haguessin saquejat l'església, però el rector diu que, per exemple, fa un inventari de la rectoria, i llavors diu que hi falten coses. I és aquí on ens dona notícia del saqueig. Perquè, diu, els castellans, quan van venir, em van trencar la gerra de l'odi, i ara no hi és, i em van fotre dos hosties, diu. Els hosties són els motllos, són com uns motllos, com una mena d'estisores grans, de ferro o de coure, per fer les hòsties. Allà hi posaven la farina i tal, això ho posaven a escalfar, tiraven una miqueta de farina, pam, i ho apretaven i sortia.
0: I l'hòstia.
1: Normalment tenia un relleu amb la imatge de Crist, amb una creu, amb alguna cosa. Doncs li van robar els hosties, i llavors diu que no en té, no té hosties. Per ell no ho sabríem, lo del saqueig. Ho sabem, i ara no en parlarem, perquè en algun altre programa n'hem parlat,
0: sí.
1: Ho sabem pel senyor. Perquè, esclar, el senyor, que aquest, que a més a més era partidari del rei, i quan ja totes aquestes coses passen, ell justament estava al servei del virrei, i rep un tiro de cuixa per defensar el virrei, que finalment el van linxar amb el virrei. És a dir, efectiu no ho va ser, el pobre home, perquè ell estava de guàrdia. Però el senyor després reclama el rei. Diu, m'ho han cremat tot. I aquí és on te diu que havien cremat el castell. Nosaltres ho sabem més o menys per les excavacions. No només el van cremar, van arriar la muralla, la devien bombardejar, canonejar, i la casa la van tirar a terra, és a dir, el palau el van tirar pràcticament a terra. Per tant, quan aquest bon home arriba, com que l'església estava justament a dalt del castell, es troba que l'església la té enmig de runes, a més, en aquest bombardeig, el devien dinamitar, no? Però l'accés al castell també va desaparèixer. Es havia de fer un accés nou. Van tardar gairebé 100 anys a fer un accés nou, unes escales empedrades, que són les que hi ha ara, Imagina't, pugem les mateixes escales, i és hora que hi fotem un ascensor, no? Hòstia, ja gairebé no hi puc pujar, aquí, escolta, molta gent ja no hi pot pujar.
0: Sí, se'n parla molt d'aquest ascensor, sí.
1: Se'n parla d'ascensor?
0: Sí,
1: bueno,
0: és
1: bo
0: sí,
1: que se'n parli.
0: Sí, és bo, i per part de l'Ajuntament, Vull
1: tu saps que quan es va proposar fa anys, molta gent va dir que no.
0: I com pot ser això?
1: No ho volien. Ara, com que ja no hi poden pujar, els mateixos que deien que no, ara ja no
0: ara
1: hi poden
0: volen,
1: pujar.
0: Clar.
1: Ara el deuen voler.
0: Doncs a veure si aviat l'instal·len.
1: Bueno, doncs mira, des de l'època, en fi, de 100 anys després del caviment, però aquest home devia pujar allà dalt com podien, Vint a mig del pedregam d'una muralla enfonsada. Bueno, què ens explica? Ara ja m'hi ha gastat el temps, no?, dient tot això.
0: Doncs sí, es va esgotant.
1: Ja hi ha esgotat.
0: Queden 3 minutets.
1: Bueno, doncs només diré dels temes que parla,
0: Sí.
1: Bueno, ell parla, en primer lloc, és el primer que parla de que hi ha pescadors a la platja. I ens dona a entendre que els pescadors de Calafell són nòmades, és a dir, són gent que arriben a la temporada de pesca a la platja, varen les barques allà al sorral i viuen sobre la sorra en barraques i tal, no? Això és la primera notícia que tenim, o de les primeres que tenim, de l'existència de pescadors. No hi ha barri marítim. I ell diu que, a més, diu que quan hi són, ell té dret a cobrar una cistella de sardines cada vegada que treuen una barcada al mar. I per això ho escriu, eh? Perquè els rectors ho sàpiguen. Diu, quan arriben aquestos, vés a Mart i cobra la cistella de sardines. I a més diu, i si no ho paguen, digue-ho, avisa el degà de Vilafranca, l'autoritat, perquè ho han de pagar. Que passa que els pescadors del segle XVII eren gent de pocos amigos, que diríem, Anaven, venien, desapareixien. Quan els hi volien cobrar contribució a un lloc, agafava barques i anaven uns quilòmetres més avall. No pagaven. Tampoc devien anar gaire a missa en aquella època, que el qual era estrany. Bueno, també fa més coses. També explica com funciona l'Ajuntament i com funciona el nomenament de batlle, d'alcalde. I diu que elegia la gent, en fi, dona una sèrie de detalls sobre el lloc on es feia, com se feia. També explica com els pirates van capturar gent a la platja i com, miraculosament, algun d'ells va tornar. Gràcies a què? Gràcies a la Mare de Déu de la Cova, de la qual ella era un devot, perquè ella és el responsable de que Calafell floreixi com a santuari. És un santuari marià durant un temps, ho va ser. Bueno, ara diuen que també ho és, però ara realment no, ja no compleix aquesta funció, però sí que ho va complir durant el segle XVII i segurament el XVIII. Bueno, fins que es construeix l'església nova. Per tant, ell parla de que abans que ell va arribar, els pirates havien raptat gent. I finalment, clar, com a fill del concili de Trento, i això no en tenim cap constància més que la sospita, ell és el que fa construir el Comunidor, que és un edifici que encara avui hi ha a sobre del castell, sobre de l'església, orientat als quatre vents, als quatre punts cardinals, i que servia per comunir, és a dir, per apartar les bruixes, les tempestes, les pedregades, el mal temps, totes les malvestats. Per què ho fa construir ell? Bueno, ell ve de la zona de Vic, on la bruixeria era important i devia estar especialment sensible a les bruixes, i ell ho anomena. Les bruixes que identifica sempre amb dones, Les dones... devia ser una mica misògin, No, les dones... Pren moltes precaucions contra les dones, el rector Rullán. Però el fet de fer construir un... nada menys que un edifici a sobre de les voltes de l'església per anar contra les bruixes vol dir que el problema... que les bruixes devien ser, segons el seu criteri, un problema, Bueno, d'ell ja en sabem poques coses més. Tenim moltes referències. Evidentment, sabem els batejos que va fer, els casaments que va fer, els difunts que va anar. Hi ha molts comentaris en el seu llibre, però em sembla que ja he dit i ja he remarcat... Bueno, escolta, mereix un carrer el que li ve enrotllant. Mereixeria un carrer, és el primer escriptor.
0: Doncs aquest capellà, en Climent Royan, que al segle XVII, en el 1677, a través d'aquest manuscrit, a través d'aquest llibre, doncs podem conèixer com era el Calafell d'aquells anys, d'aquell segle. A través del retrovisor ho hem viscut, ho hem reviscut amb en Joan Santacana. Joan, molt bona setmana.
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé. I fins dijous vinent. Que vagi bé. Adéu.
2: A Calafell Ràdio. Calafell Matí. Amb Ferran.

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
2: T'agrada la música romàntica? Els dilluns, de 9 a 10 de la nit, no et perdis el programa Només tu i jo, presentat per Mireia Romaguera. Una selecció de la millor música que et farà somiar i relaxar-te. Només tu i jo, el programa més romàntic de la ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero tots els divendres a les 8 del vespre i els diumenges a les 9 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: Primera llista amb Marc Clapés.
0: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Dos minuts i arribem al punt horari de les 11 del matí. Anem pel temps, anem per la previsió meteorològica en directe, com sempre, amb Josep Miró, que el tenim esperant. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs un temps espectacular, un dia esplèndid pel que fa a la meteorologia, oi?
2: Un dia radiant, ja més propi de primers de juny que a finals de maig. Hem passat amb una setmana de temperatures d'abril a temperatures de juny. I a més, com dèiem, amb un dia radiant, ara pràcticament només es veu alguna estela de condensació d'avions, i és que l'acabem de definir, i poca cosa més. Sí que a primera hora al matí hi havia alguns núvols prims. Continuarà el cel clar fins a mitja tarda, quan poden tornar a sortir algunes ratlles de condensació o algun núvol prim que pot enteranyinar o fer alguna petita pinzellada en el cel més decorativa que una altra cosa. I amb unes temperatures que avui s'han mantingut al voltant dels 16 graus de mínima, però ha pujat de manera molt ràpida. Ja hem arribat a hores ara fins als 23, que era la temperatura que vam tenir ahir, i avui passarem dels 24 i ens podem acostar als 25. Els 25 de màxima és el llindar que donem com a temperatura mínima d'estiu. I si no el superem avui, creiem que demà sí que s'hi arribarà. Per tant, calor de mes de juny, amb vents molt febles, encalmats en alguns moments. Tindrem una mica de marinada de migjorn o de xaloc, que faran que la mar cara esterrissada pugui augmentar una miqueta a un mínim marejol, molt poqueta cosa en conjunt, i de cara a demà continuarà el mateix tipus de temps. Un dia radiant, dia esplèndid, dia de primers d'estiu, amb sol i cel clar ja pràcticament tot el dia, però com que les temperatures han pujat molt sobre el terra i el mar encara està fresquet, no descartaríem que demà es pogués formar algun banc de boira costaner o algun núvol baix a primera hora de la tarda. És només una petita possibilitat, però no la descartem. I amb unes temperatures que aquesta nit pujaran una miqueta més, estaran entre els 16 i els 17 de mínima, i demà sí que esperem sobrepassar els 25 amb una humitat potser una miqueta més alta que avui. Començarem a ja notar de mica en mica els propers dies una mica de sensació de xafogor. Vents en conjunt febles, amb terrals al final del dia i marinades, sobretot de migjorn, però molt febles, el vent màxim no passarà els 15-20 km per hora i farà que la mar estigui fins i tot plana a primera hora del matí i arrissada la resta del dia.
0: Jo sempre quan començo el programa a les 9 del matí sempre dic la temperatura que ara mateix o que en aquell moment es registra, i aquesta setmana hi ha hagut una evolució, eh? Començàvem amb temperatures, doncs, per exemple, entre els 15 graus, jo aquest matí, si no recordo malament, teníem 20 o 21 a les 9 del matí. Vull dir que...
2: Exacte, sí, sí. Avui és d'aquells dies que ha pujat molt, de manera molt ràpida la humitat, la temperatura, perquè ha baixat unes dècimes dels 16 graus a les 4 de la matinada, i en canvi, el que dius, a les 9 ja superàvem els 22 graus. Per tant, sí, sí, un canvi radical i destacable en el conjunt d'una setmana. Després es normalitzarà, s'estabilitzarà, però no baixaran gaire. Per tant, cap de setmana molt càlid, preestiuenc, i de cara a la setmana vinent, de moment, tampoc no hi ha canvi.
0: Doncs aquelles persones que no els agraden les temperatures d'estiu, doncs que es vagin començant a acostumar, perquè això ja va arribar, no?
2: Sí, sí. I després, clar, pot haver ja encara al juny algun petit refrescament d'algun dia puntual, però vaja, poca cosa si és que s'arriba a produir. Sí, sí, ara ja entrenem en dinàmica d'estiu, que per sort es va tallar una miqueta en aquells primers 15 o 16 dies del mes de maig, en què les temperatures van ser inferiors a les normals i inferiors a les que havíem tingut el mes d'abril, que ja va ser molt càlid per l'època.
0: Doncs ho anirem explicant des d'aquest espai del temps amb Josep Miró. Gràcies, Josep, que tinguis un bon dijous. Fins demà a aquesta hora.
2: A vosaltres, fins demà. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: Doncs ara mateix, les 11 del matí, amb 2 minuts, aquí en directe a Calafell Ràdio. I cada dues setmanes, els dijous a partir de les 11 del matí, després del temps, tenim l'espai Tots a Taula, capitanejat pel cuiner calafellenc, en el David Bernet. David, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Temps d'estiu ja, eh?
1: Sí.
0: Temps d'estiu. Mànica curta.
1: Sí, sí, sí.
0: T'agrada l'estiu a tu?
1: Sí.
0: Sí, sempre.
1: Sí, sí, sí.
0: Home, els de Calafell, si no els agrada l'estiu, que és quan...
1: Malament.
0: Malament, eh?
1: Però sí que aquesta temperatura ara... Veurem com és l'estiu, però aquesta temperatura ara és potser l'ideal, també. Després, si fa molta calor...
0: Sí, sí, clar, és que després ens agrada l'estiu, però compta amb la calor, quan la temperatura és molt alta, doncs també es pateix d'alguna manera. Deixem el temps, anem a parlar de gastronomia, de productes, no sé si de temporada, perquè del que parlarem avui és temporada tot l'any, no? Avui parlem de cabrit.
1: Sí, avui parlem una miqueta d'aquesta carn de cabrit, que, bueno, a vegades les tenim una miqueta oblidada com a producte, no? I ara que parlàvem això del temps de l'estiu, a l'estiu, per exemple...
0: Barbacoes.
1: Part de les barbacoes, doncs clar, tot el lligam de tota la varietat de carn, sempre ens deixem a vegades una miqueta també a vegades al cabrit, no? I ens tirem molt a la costella, però hi ha moltes opcions. I una altra cosa també beneficiosa que té, però ja no la carn, sinó el que és el ramat o el pasturatge, d'acord, és tot el tema de ramats, d'acord? Una de les coses que ara s'està parlant més, no?, de l'estiu, dels incendis forestals, de que cada cop n'hi ha més, tot això, lògicament, és pel clima que està canviant.
0: Correcte.
1: Però una altra cosa que ha canviat també és tot el que comportava, no?, tenir ramats, tenir ramaderia per tot el territori. Com que cada cop és més complicat treballar la ramaderia, si sempre dic que amb el sector primari han de lluitar amb molta burocràcia en molts aspectes, no? Però amb el tema de la ramaderia especialment, doncs han de lluitar molt. Llavors al final veiem com abans tots els pobles tenien ramats, no?, de cabres, de cabrits, de que sigui, no? I ara doncs no n'hi ha. Lògicament no n'hi ha. Llavors, què passa? Que les muntanyes estan com estan, no? Per tant, el cabrit, a part de la part aquesta, no?, de la carn, que ara en parlarem, també destacar que això, no?, que hi ha, i després aquí hi ha tota la no?, la tradicional, pues, la carredada aquesta, no?, que d'en Ralet, que tot això que es diu, no?, carredada que va fins a l'Alt Penedès, hi havia tot un camí.
0: El camí, no?, de transhumància, vols dir?
1: De transhumància, de tots els ramats, no? Tots els territoris en tenen, ara quasi són vies verdes,
0: clar,
1: per la gent.
0: Clar,
1: no?
0: Exacte, perquè la gent surti a passejar per la muntanya, clar, el ramat ja no circula, no?, per ells.
1: I llavors, una miqueta, tot el tema aquest, doncs, d'això. La carn, el que és el cabrit, primer de tot, la diferència una miqueta entre cabrit i xai, no?
0: Està bé que ho aclarim, perquè a vegades alguns n'hem perdut, en aquest sentit.
1: Amb trets ràpids, el cabrit ve de la cabra, llavors és el cabrit és les primeres setmanes que encara que està alletant es fa aquest cabrit, i és això, i això vindria de la cabra, i el xai vindria de l'ovella. D'acord? Seria la diferència. També seria ovella, doncs, en el moment que és lletó, no?, que encara consumeix llet. Normalment, tota aquesta carn de cabrit o de xai, al final, el que ha de ser és, perquè sigui tendre, doncs, de tenir primeres setmanes, val? Per tant, que estiguin alletant encara.
0: O sigui, el xai és el que en algunes terres diuen el corder, no?
1: Sí, el corder.
0: I el cabrit és un altre.
1: El corder, en castellà,
0: sí,
1: no?
0: Sí, correcte.
1: És un altre. No?
0: I el cabrit, estem parlant d'una cosa diferent.
1: Sí, seria el de la cabra, val? I l'altre seria el de l'ovella.
0: Que és molt més apreciada la seva carn, per això també és més cara, no?
1: Sí.
0: A l'hora de comprar-ho, sí, hi ha aquesta diferència.
1: Sí, és més cara, llavors la diferència és una miqueta això. Els dos es consideren, tot i que no ho veiem tan vermell, sinó que són carns més rosades, es consideren carns vermelles. El que passa és que la quantitat de greixos, d'acord, és menor, perquè la quantitat de greixos d'aquests animals, si comencéssim a despassar les peces, per exemple, la vedella o el porc, el té molt infiltrat entre la carn, el greix. Però el que és el cabrit, o el xai, el greix està una miqueta situat al voltant, doncs, dels menuts, no?, de l'estómac, tot això, però prova la carn en si, no això. Sí que és veritat, per exemple, si féssim ara entre espatlla i cuixa, pues l'espatlla, lògicament, del cabrit és molt més greixosa que el d'això. Però comparat amb la carn vermella, val? Per tant, la considerem carn vermella, és la que té una miqueta menys greix, no?
0: Però fixa't també que potser, perdona que et talli, que quan ens recomanen dietes doncs baixes amb greix, potser no recomanen tant el xai o el que seria el cabrit, no? Sempre ens recomanen doncs altres tipus de carn.
1: Sí, perquè tot i així en té.
0: En té, eh?
1: Val? Tot i així se'n té, lògicament, la costella, però sempre ho té al voltant.
0: Malgrat
1: no
0: que és més fàcil que separar-la, que és més fàcil separar-la, però és carn més greixosa.
1: No és tan infiltrat com seria la vedella o el porc, que, per exemple, doncs, els greixos són més infiltrats a la carn, no? Després, clar, normalment el cabrit el que sona són més mascles els que arriben per carn. Per què? Perquè al final la cabra que va destinada és molt cops doncs, a la llet, també. A partir d'aquí...
0: I a la reproducció.
1: I a la reproducció, i després hi ha tot l'apartat de formatges, d'acord? Que la varietat de formatges doncs, de cabra doncs, són molt importants, i més aquí, no?
0: Però la carn seria la mateixa? Si matéssim, per exemple, sí, una cabra que no un cabrit?
1: Sí, el que passa que la carn ja passa a ser molt més dura... El que és el cabrit és el que
0: és
1: més jove, d'acord? I el ser més tendre al final és una miqueta el que podrem veure això, clar, l'edat és el que fa més una miqueta el que sigui doncs,
0: més tendre o,
1: més
0: o el contrari.
1: Val? Pel tema de les races no hi ha molt més, i després el tema de les peces, clar, quan veiem a vegades, veiem, no sé si has vist mai a les carnisseries, aquells esquemes de tots els talls de la vaca, tots els talls del porc, no? Amb el tema del cabrit, al final, doncs és l'espatlla, és la cuixa, val? És la part de la costella, després la part del coll, que això ja són retalls, val? I, bueno, i després els menuts i tot una miqueta al cap. La costella estem acostumats una miqueta al tall, d'acord? Però el carrer sencer, doncs també es pot comprar el forn i fer-lo sencer, val? I després, lògicament, també es pot treure doncs, el llom a partir d'aquella costella, la part del lateral. Però, clar, en té molt menys que tindria el porc, que tindria que ser el lagart, el secret, el no sé què, totes aquelles parts, no?, que tenim el filet, el llom, tot això, doncs no, amb el cabrit no ho és tan especificat. Tindríem l'espatlla i la cuixa, val? Que no sé si... Bueno, és fàcil d'identificar, l'espatlla, val, al final és la que seria la que té davant l'animal, per tant, val? Seria una miqueta, és curiós, però és a l'inrevés del que seria el pernil ibèric, no? Que és més car la cuixa, o sigui, el jamón,
0: sí,
1: que la paletilla. Cara,
0: sí, exacte, no? Que és l'espatlla, sí.
1: Que tenim més fàcil,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la paletilla,
1: no? La paletilla,
0: sí.
1: L'espatlla, no? En canvi, amb el cabrit ens passa una miqueta al contrari, la que és més tendra,
0: més valorada és
1: la del davant, i ja és aquella que és més plana perquè és la que té la més primeta, diguéssim, no? I en canvi la cuixa, val? La cuixa seria la part aquesta més ampla. Clar, a nivell de culinari, després quan entrem amb receptes, clar, una, doncs l'espatlla, el ser molt primeta, ens va molt bé per fer-la al forn, per fer-la sencera, d'acord? La cuixa, el ser molt més doble, també la podem fer al forn, eh? És fantàstic al forn, però també et permet alguna elaboració més amb el tema de sussar-la, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, qui sigui més animat, doncs farcir-la, no? Bridar-la i tot el que sigui, no? Després, el que dèiem, una miqueta al coll, val? Que són això, són carns que són ja per trossejar, i aquestes serien més pues, per estofats, per arrossos, no? Per afegir una miqueta més. I després els menuts, que això és una miqueta els menuts, com sempre, t'han d'agradar una miqueta, no? Però els menuts, els ronyons, els ronyonets, clar, el que li agradi, doncs li agrada.
0: Jo arrugo el morro ja, perquè ja. És una cosa que no ho he provat fa molts anys i és que no em ve de gust gens menjar-ho, no?
1: El fetge, val, la freixura o el cervell una miqueta, no? El d'això fins i tot, no? Els cervellets, doncs també cada cop són els menuts, són cada cop ingredients que, diguéssim, s'estan perdent el costum, tot i que repunta una miqueta també perquè hi ha molta gent, sobretot doncs, d'altres continents, que encara tenen molt l'hàbit de consumir menuts. Per tant, encara les carnisseries encara es demana. Però per la gent, diguéssim, no? Més d'això, doncs, cada cop és veritat que és més difícil, no? Sempre que fem al final alguna... No? I surten aquests menuts, siguin el conill o siguin sempre de la colla, sempre n'hi ha un o dos que engengen. També sempre. Ja està bé, perquè tampoc no n'hi ha masses.
0: Exacte.
1: En sortirà un, en sortirà dos.
0: I sempre ja va bé que hi hagi algú que li agradi, perquè així no els podem aprofitar.
1: Això mateix, no?
0: I els hem de llençar.
1: Sí, aprofitar una miqueta amb el tema, però al final es tracta una miqueta així de la carnisseria, doncs, de sapigueu tallar, despassar i després confiar una miqueta sempre quan... Sempre ho hem comentat aquí, no? Quan anem a comprar peix i carn, ostres, jo sempre recomano doncs, anar a la carnisseria, no? Perquè allí, doncs, mira, tinc que fer això, doncs, vull fer això al forn, doncs mira, agafa aquesta peça, agafa l'altra, no? He de fer això a la brasa, doncs mira, agafa només les costelles, no? I si anem a vegades al supermercat, i la tendència, si escoltem, no?, els grans presidents de supermercats, és a treure carnisseries, treure peixateries, i al final, doncs, enganyem amb una safata, molt no interactuarem, no? I al final, cada cop anem una miqueta més, som més esclaus d'aquelles safates. El tema del cabrit, ja per abans d'entrar en receptes, clar, és un animal que, tot i que aquí va de baixada una miqueta, o ha anat de baixada, diguéssim, hem de pensar que és un animal que es troba a tot el món. I sobretot a cultures doncs, que són, per exemple, la cultura àrab, que no poden menjar doncs,
0: el porc.
1: Doncs clar, el cabrit, doncs, quan parlem, no, de, sobretot en èpoques de ramada, això, la festa no, del corder, del cabrit, no?
0: Fan
1: el del corder, no? Però bueno, al final és la família aquesta, no? Tota que això. Però clar, des de Perú doncs, ja trobem receptes, no? Com cabrito a la norteña, Xile també, no? Part de Mèxic, a Grècia, és molt d'això, tot el continent africà. Lògicament, no? Tots els països àrabs on se'n trobem, perquè lògicament, a part que és un, és un ramat al final de clima mediterrani, però també de fins i tot de climes molt més caloroses, que en una vedella al final el que necessitem, no? és herba al final fresca, no? I això l'alimentació també canvia. Amb la carn no canvia que sigui una cabra o una ovella, que això amb l'ovella també ens passa molt, pot ser més de clima mediterrani o pot ser més d'Atlàntic i per tant menjar molta més herba fresca. Però per exemple amb els formatges de cabra i d'ovella canvia i fins i tot hi ha formatgeries artesanes que no fan formatge a l'hivern perquè, no? Allà a l'estiu, a l'estiu sí, però no a l'hivern, perquè no han consumit herba fresca, no? O sigui, el que consumeix l'animal és una miqueta també és el que acaba produint. Amb la carn no ho notaràs, no es nota, però sí que és veritat fer aquest matís una miqueta amb el tema de la llet, doncs sí que, diguéssim, té afectació, eh? Per tant, els formatges, si canvia molt un formatge de cabra o un formatge d'ovella, no?, amb una alimentació d'un altre, d'un clima o d'un altre clima, eh? Perquè veieu
0: una ovella, una cabra que tinguem en el Pirineu, eh?
1: Sí, sí,
0: allò,
1: sí.
0: Doncs el sabor serà molt diferent que potser...
1: Sempre que parlem de productes artesanals,
0: val?
1: Perquè entenc que no s'ha pasteuritzat la llet, que és un formatge de llet cru, etcètera, etcètera, no?
0: Molt bé.
1: Però s'ha de tenir una miqueta. El tema de les coccions també et permet tot, eh? Des de la barbacoa, que seria lo més clàssic, però bueno, et pots fer arròs, estofada, al forn, val? Es pot ficar amb arròs, es pot fer fregit, val? Aquí no hi ha no tenim habituat i potser pel cabrit no seria la més adequada, però bueno, es podria fins i tot a fer el microones, no?, en aquest sentit. Primer de tot, una miqueta l'arròs, no? L'arròs de cabrit o l'arròs de carn, doncs el cabrit és una bona, molt bona opció. Primer perquè, bueno, al ser una carn, doncs, que tot i que és menys greixosa que les vermelles, és greixosa, doncs també al final no ens enganyem, on hi ha el greix hi ha el gust.
0: Hi ha la substància.
1: Si no el pernil no tindria el gust que tindria, el peix blau no tindria el gust que tindria.
0: Però és curiós perquè ara que deies, parlaves de l'arròs de cabrit, no em sona gaire familiar, que sigui habitual, trobar-lo, jo almenys tinc aquesta sensació.
1: Sí, bueno, de carn, sí, encara, no?, una miqueta de partit o això, sí, però bueno, és l'avantatge és que ho pots fer de moltes carns, però el cabrit és el que dèiem, no? Sempre doncs, passar a la carnisseria et dirà doncs, mira, la costella més petita, la de la punta, la, de la del pal, te la guardes per la barbacoa, no? O aquesta trossejada va això per l'arròs, no? Llavors, bueno, per fer qualsevol tipus d'arròs sec, al final doncs ens anirà molt bé. Quan fem qualsevol tipus d'arròs que fem, bueno, primer el que farem és marcar una miqueta aquesta carn. Si li volem donar un toc més de greix, al final el truc aquest és ficar una miqueta de cansalada, que també li donarà, no?, amb aquest clas fer un mixte, no? Això ens passa a mi mateix si el féssim de conill, el conill encara és una carn molt magra, llavors, bueno, si li volem donar aquest puntet extra, no?, de part de gust, sempre està bé barrejar amb el que seria bueno, aquesta part de greix. Llavors, sobretot, doncs, al principi, doncs, marcar aquesta carn, val, retirar-la, i amb aquest oli que ha deixat aquest arròs, el que faríem és cobrir una miqueta les verdures. Val? Si fiquem una miqueta de cebre, si volem una miqueta de pebrot verd, no? Això ben rossejat, una miqueta d'un raig de brandi o de vi blanc. L'arròs, si el féssim com el fem aquí, no?, a la zona d'aquí del sud de Tarragona, doncs el rossejaríem amb aquest sofregit, afegiríem aquesta carn que també agafi gust, i aquí mullaríem amb brou i ja tindríem una miqueta d'arròs. Ara, que encara tenim quatre faves, doncs faves amb arròs de carn, doncs ficar quatre faves, ficar quatre pèsols, ens aniria molt bé, no? I la picada, val? Aquells menuts que hem dit que no ens agraden, bueno, aquest fetge, val? Si no ens agrada així menjar-lo sencer, sí que és veritat que pot donar molt de gust, tant sigui amb un arròs com sigui amb un estofat d'aquest cabrit. Per tant, bueno, pues simplement fregit una miqueta, a part, amb una cassola, una miqueta d'ametlla torrada, una miqueta de pa, julivert, val? Amb el mateix brou ho triturem i els últims 5 minuts, val? Ho tirem per sobre i clar, aquest fetge donarà dues coses amb un arròs, donarà gust i per l'altre li donarà un punt a més de textura, de melositat, com clar, si afegissis mantega, no?
0: I els
1: cas,
0: que normalment no ens agrada menjar-nos així d'aquesta manera sencer, doncs potser ja ens enterarem que estaria dintre d'allò que hem cuinat.
1: Sí. Llavors, altres que podríem fer, doncs, el que és a l'allada, no?, a l'ajillo tradicional, no? Pues estem molt acostumats a fer-lo amb conill, pues aprofitem una miqueta també i el podem fer amb cabrit tallat a trossos, no? Que trossos vol dir aquesta barreja de coll, a vegades la costella, doncs, té parts més d'això que també es tringen, val? I simplement, pues és, bueno, enfarinar-lo, fregir-lo, després s'afregir molt aquest all, no? Si un puntet de picant, pues li fiqueu al bitxo i tornem a ficar, quan ja està allà aquest all, això, i fiquem el cabrit, ho mullem una miqueta amb vi blanc, ho tapem i ho deixem coure una miqueta, no? O sigui, podríem fer una miqueta. Amb el similitud del conill a l'all, a la llet, no? Pues al ajillo, pues al fer-ho amb el cabrit. Combinacions, clar, si és una cosa que es fa tot el món, unes combinacions que queda molt bé, per exemple, és amb curri, val? Fer un estofat amb curri.

0: ficat amb aquest sofregit per donar-li un punt més aquest especiat, més oriental, més exòtic, no? Tot i que el gengibre, tot i que sembla molt exòtic, és un ingredient de cuina medieval catalana. El que passa que, per alguna raó que...
1: Es
0: va perdre en algun moment i ara es pensa que és asiàtic, no? Però amb la cuina medieval catalana existia, no? Llavors, bueno, fem una miqueta aquest sofregit exòtic i fiquem aquest curri en pols. Si volguéssiu pasta, també es podria ficar pasta de curri, és més bona.
1: Per estofar, quina seria la part del cabrit més adient?
0: No, seria trossos. Podríem ficar des del coll, val? Sí. Com també podríem ficar alguna part de la costella.
1: Sí, doncs, que si ens agrada escurar, doncs també la costella.
0: Podríem fer de les dues. El que passa que millor doncs, ficar aquestes part dels trossos del coll. També es podria fer doncs, de la cuixa, doncs el que a vegades anem a... No, els braons, no? Els braons
1: sí, correcte. Doncs,
0: el braó al final és una,
1: tendre,
0: és una cuixa,
1: és
0: no? És una cuixa partida. La cuixa de cabrit podríem tallar i llavors tindríem braons, teníem peces petites i també podríem adaptar aquesta recepta, no? Però és fer una miqueta això, amb trossos, una miqueta, al final la cuina és això, no? M'agrada més la cuixa, fem el braó. Pues afegiríem doncs, una miqueta això, ficaríem aquest brou, no? Aquest curri que ja ha cuinat una miqueta i faríem una miqueta xup-xup. Que queda molt bé i ara és de temporada, una miqueta de mongeta perona al final i també ho podríem fer, no? Costelles rebossades.
1: Un clàssic.
0: Un clàssic.
1: A qui no li agrada la costella de cabrita rebossada. Boníssima.
0: No? Com ho podem fer? Pues arrebossada amb picada la tradicional, amb el pa ratllat. Aquest pa ratllat li pots ficar una miqueta d'all picat i julivert i li dones un plus. Val? Si li vols fer així un arrebossat també diferent, pues li pots ficar una miqueta de farina d'ametlla, una miqueta de formatge ratllat, una miqueta de pebre vermell dolç. Val? Fins i tot el curri, si us agrada, ficar-hi una miqueta i tens unes costelles més exòtiques. No? I per últim, jo crec que el joia de la corona una miqueta és la cuixa a l'espatlla al forn, val? Que és aquesta simplement agafar la patata panadera, no? La patata panadera vol dir agafar la patata pelada, no? I tallar-la a rodanxes, no? Això seria la patata panadera, no? Ficar-la en una safata de forn, miqueta de ceba, tomàquet tallat a rodanxes i aquesta cuixa i espatlla, doncs, a sobre, no? Un bon raig de vi blanc.
1: Tot en cru.
0: Val? Tot en cru i ficat, doncs, al forn i que estigui, doncs, el temps al forn que estigui tendre, no? Si feu mesclat, doncs, intenteu de ficar-ho amb dues safates perquè l'espatlla es coure abans, d'acord? Anar girant, que es vagi coent la pell, que es vagi fent cruixentet i això. I algú que li agrada així és algun toc diferent, també hi ha gent que agafa una miqueta de mel, val? A part de les herbes que puguis ficar, i a l'últim, doncs, li fica una miqueta amb un pincell, el pinta amb mel per acabar de caramelitzar una miqueta la pell, com un toc així és diferent, si algú ho vol donar.
1: Llàstima que potser entre la cuina moderna, aquestes tendències noves, aquesta espatlla de cabrit al forn, que és més tradicional de les àvies i de les mames, doncs mica en mica no sé si es va perdent, però és espectacular. L'espatlla al forn de cabrit és espectacular.
0: Per Nadal també és un clàssic.
1: Sí, també,
0: però,
1: i que no falti.
0: Però no falti, però és veritat que, no, que hauria de ser durant tot l'any també.
1: Doncs avui el cabrit, el protagonista, en aquest espai Tots a Taula, amb el calafellenc, amb el cuiner David Bernet. David, ho deixem aquí, ens retrobem d'aquí dues setmanes.
0: Perfecte.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Adéu.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
4: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 5 minuts, arribem al punt de 9:45 del matí. Anem per l'actualitat del dia en titulars. Moment de l'abans informatiu amb la Mireia Romaguera i la Roser Ribas en els esports. Endavant, molt bon dia.
0: Molt bon dia. Calafell aprova el primer tram del nou carril bici entre els carrers Priorat i Gironès. El projecte està inclòs dins del pla de barris de Cal Bolavà i serà la seva primera actuació. L'Ajuntament de Calafell té obert el període per presentar propostes als pressupostos participatius pel 2027. El termini per presentar les propostes finalitzarà el 19 de juny. Aquest diumenge 24 de maig a les 7 de la tarda hi haurà un concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Santa Susana de Barcelona. Es durà a terme a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell. Joves d'entre 12 a 22 anys interpretaran un programa variat. Els Mossos d'Esquadra desarticulen una xarxa de catalitzadors robats arreu de Catalunya. Les detencions formen part de la segona fase d'investigació contra un grup criminal especialitzat en aquests robatoris. L'AEMET, l'Agència Estatal de Meteorologia, instal·larà una nova estació meteorològica automàtica al Vendrell, concretament a l'Espai Natural de les Madrigueres. L'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa els primers controls conjunts emmarcats en l'operació Barri Segurs, una iniciativa coordinada destinada a reforçar la seguretat ciutadana i a incrementar la presència policial als barris de muntanya. Sanitat aprova l'ampliació del cribatge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. I l'Hospital Joan 23 de Tarragona inicia un tractament amb làser per a tumors vesicals que evita passar per quiròfan. El Servei d'Urologia posa en marxa un programa ambulatori que permet tractar recidives seleccionades de baix grau.
1: Els esports, amb la Roser Ribas.
5: Com ja hem anat anunciant en els darrers dies, el Club Futbol Calafell s'ha proclamat campió de Lliga i ha assolit l'ascens a segona catalana. Avui el bloc esportiu ens acompanya el seu entrenador, l'Òscar Martínez, el president del club, el Luis del Fresno, i el seu secretari, el Gerard Eslava. Amb ells parlarem d'aquesta victòria i de com encaren l'ascens a segona catalana, perquè no és gens fàcil. També teniu disponible en format vídeo aquesta entrevista sencera al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Doncs ara mateix en directe a Calafell Ràdio, 11 i 31 minuts del matí d'aquest dijous. En directe, engeguem les històries de la música, però en repetició els dissabtes en el Calafell Matí The Best Moments. Moment de saludar l'Ignasi Guiluz, el Xavi Andreu, ja aquí amb nosaltres en directe a la ràdio. Molt bon dia.
13: Hola, Ferran, bon dia.
14: Bon dia també, Ferran.
4: Bon dia en directe. Sí, sí, sí. Com esteu? Sí, sí. Com va tot?
14: Doncs directament bé, eh? Sí, sí, anem directament a puestos.
13: Sí, exacte. Anem aquí i ja està.
14: Sí, senyor. La mar de bé. Mira, a punt per anar avançant en aquella llista de les 500 millors cançons de tots els temps, segons va determinar l'edició de Rolling Stone de l'any 2004. Rolling Stone és aquella revista americana que fa aquest tipus de coses.
11: Doncs sí, i com ja és costum també, això ho farem en l'ordre invers a la seva posició. La setmana passada, si recordeu, vam arribar al lloc 127 i allà hi trobàvem Change, de David Bowie.
14: Sí.
11: I avui començarem amb un rock and roll de la primera època. Es tracta de Shake, Rattle and Roll, d'en Big Joe Turner, que ocupa la plaça 126.
14: Som-hi!

0: Això és Shake, Rattle and Roll, que és considerada una de les peces que van definir la transició del rhythm and blues cap al rock and roll. Es tracta d'un tema publicat l'any 1954 i que va arribar a la seva màxima popularitat pocs mesos després d'aquesta publicació, gràcies a la versió que aleshores en van fer Bill Haley and His Comets.
1: La versió original, que és aquesta que estem escoltant, és la que va fer en Big Joe Turner. Però la diferència entre en Bill Haley i el Big Joe Turner era que el primer era blanc i l'altre era negre.
0: Ah, carai!
1: Sí, i aquestes coses, a mitjans del segle XX, marcava unes grans diferències als Estats Units, eh?
0: Cert.
1: Sí.
0: Però, amb el pas dels anys, el valor i la transcendència de la versió original, la de Big Joe Turner, és la que va ser avalada pels crítics i col·laboradors de la revista Rolling Stone, fent-la entrar a ella a la llista de les 500, en el lloc del 126.

0: Les Cheryls va ser un grup força conegut durant els 60s. Estava format exclusivament per dones negres i elles van ser les primeres d'aquestes característiques en aconseguir situar una cançó en el número 1 de les llistes. I va ser aquesta, precisament, Will You Love Me Tomorrow, que a la llista de les 500 va quedar en el lloc 125.
1: Les Cheryls van obrir amb això la porta a altres girls groups de l'època, que aleshores estava dominada per grups de rock masculins. La lletra de la cançó va ser, en bona mesura, part de l'èxit. De què anava?
0: Doncs sí, mira, efectivament, la protagonista de la cançó es pregunta si el seu amant, això després d'una nit d'amor, o de sexe, no sé...
1: Sí que és així, vulgui, Xavier, mal pensat.
0: Doncs es preguntava si l'endemà encara seguiria estimant-la.
1: Bé.

0: I en el lloc 117 podem escoltar a Al Green amb Take Me to the River. Aquest és una altra cançó que té influències del gospel, degudes a que Al Green tenia un passat com a cantant d'aquest gènere.
1: Sí, senyor. No només això, però, sinó que fins i tot a les seves lletres barreja conceptes entre místics i eròtics. A veure, Take Me to the River vindria a tenir el mateix significat que nosaltres li donem a la frase Porta'm a l'hort. Ara, Take Me to the River, Porta'm al riu, també vol dir Bateja'm. Aquests conceptes entre místics i eròtics, en el cas de Take Me to the River, parla al mateix temps de redempció i baptisme i descriu una relació amorosa intensa. Darling.

0: I encara un tercer tema amb arrels en gospel.
1: Sí,
0: ara és en Sam Cooke amb el tema You Send Me, que trobem en el lloc 115. De fet, Sam Cooke va començar la seva carrera com a veu principal del grup de Soul Starrers, un sexet de música religiosa considerats com a precedents del soul i també del rhythm and blues.
1: El mateix Sam Cooke també va exercir una gran influència en cantants posteriors en el temps, com Otis Redding, Al Green, que escoltàvem fa un moment, o Marvin Gaye.
0: Doncs per acabar el capítol d'avui farem una petita passa enrere. Segur que ja us aneu adonat que ens havíem saltat una cançó, eh? Un lloc. Doncs aquí, a la posició 116, trobarem uns vells coneguts, de qui ja fa poca estona també hem parlat i hem escoltat un dels seus himnes més famosos.
1: Som-hi, va!

0: Són The Rolling Stones amb Honky Tonk Woman, un rock reconeixible des del primer moment gràcies a la bateria i l'entrada del riff de Keith Richards, una altra vegada Keith Richards a la guitarra.
1: Sí, aquesta cançó és de l'època

0: Època en què els requeriments de les emissores de la ràdio obligaven a durada de 3 minuts a les cançons, eh? I això és el que dura aquest tema. Així doncs que, perquè el pugueu escoltar, us deixarem tranquil·les.
1: Espavilem-nos, doncs. Sí. Fins la setmana que ve, amics. Cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable cada setmana en el Calafell Matí a Calafell Ràdio amb professionals de l'àrea bàsica de salut de Calafell. Avui volem parlar de pantalles. I ens acompanyen aquí en els estudis de la ràdio la doctora Carolina Bonet, que és pediatra. Molt bon dia, Carolina.
1: Hola, bon dia a tots.
0: I també tenim l'infermera pediàtrica, la Diana Rill. Molt bon dia, Diana.
2: Bon dia.
0: Doncs anem a començar parlant de pantalles, perquè és un tema important per parlar en aquest espai de salut. Expliqueu-nos.
1: Bueno, perquè les pantalles apareixen cada vegada més a edats més primerenques i durant més temps. I molts infants passen diverses hores al dia davant de dispositius i això pot afectar bastant la salut física i la salut emocional.
0: Hem de recordar que estem parlant de mòbils, de tauletes, de videojocs, de xarxes socials que formen part de la vida quotidiana. Es fa un ús, però també un abús d'aquestes pantalles. I és per això la importància de que estem massa enganxats a aquestes pantalles i sobretot entre els més joves, no? des de una edat ben jove.
1: Lamentablement.
2: Sí, exacte. A més, no només parlem de la quantitat d'hores, també és important el tipus de contingut i com s'utilitza aquesta tecnologia. No és el mateix fer servir una pantalla per aprendre, com poden fer servir a les escoles i als instituts, que ara s'estan fent modificacions i es vol tirar enrere amb tota la digitalització a l'ensenyament, i no és el mateix fer aquest ús que passar hores a les xarxes socials o amb videojocs sense límits, de contingut violent, etc.
0: Expliqueu-nos quins són els riscos d'aquesta utilització, d'aquest abús de les pantalles.
2: Un dels més freqüents és l'alteració del son. Quan parlem de la melatonina, que és la hormona que es secreta per poder dormir, ¿vale? És la hormona de la son, la seva secreció es dona al vespre, en resposta a la foscor, per regular el rellotge biològic. La llum de les pantalles la inhibeix. És per això que molts infants i adolescents que utilitzen el mòbil abans d'anar a dormir tenen dificultats en agafar la son i en el descans, i això pues, és perjudicial per la seva salut.
0: Carolina?
1: També estem observant cada vegada més irritabilitat en nens molt petits, ansietat, a més ansietat, hi ha problemes d'atenció, dificultat per relacionar-se de cara a cara amb altres. En adolescents les xarxes socials poden generar pressió, comparació constant, baixa autoestima. Ja és prou difícil tota aquesta època de la vida com per tenir encara més pressió afegida per estar-se comparant amb algú que no és ni real a les xarxes.
0: I què podem fer per detectar aquest problema i com podem actuar, les famílies quan són testimonis, no?, d'aquest ús i de que estan, doncs, això, moltes hores davant d'aquestes pantalles. Què podem fer?
1: Bueno, hi ha diversos senyals importants. Quan tens un nen o una nena que veus que comença a enfadar-se o tenir una ansietat quan li retires el mòbil, la pèrdua d'interès per altres activitats, s'estimen més estar sols en la seva habitació, tancats o no sortir a jugar amb altres o relacionar-se amb altres, una baixada del rendiment escolar, l'aïllament, problemes de la son, com el que ha explicat la Diana abans, o la necessitat constant d'estar connectats.
2: Sí, a més, en relació a la pèrdua d'interès per altres activitats, el que veiem molt a la consulta són adolescents que abandonen esports que han fet tota la vida, des de sempre, i això ens preocupa, no?, perquè quan les pantalles substitueixen activitats essencials com fer esport, jugar o conviure en família, que són pues això, essencials pel bon funcionament del nen o de l'adolescent, doncs són senyals que ens han d'alarmar.
0: Hi ha un tema molt recurrent, de que s'utilitza molt, aquest comentari de quina és l'edat adequada per tenir mòbil propi entre els més joves, no? És aquest debat entre els pares de si ho estan fent bé, si no ho estan fent bé, perquè des de molt joves ja els nanos ja els hi demana, no?, tenir aquest mòbil, no utilitzar els dels pares, sinó tenir el seu propi mòbil. Què ens diríeu vosaltres?
1: Home, hi ha una pressió social important i això és el que és part de la lluita, no?, que sabem que no és només que n'hi hagi una edat exacta per tots els infants, però quan més es retardi l'accés lliure o il·limitat als smartphones principalment, això és millor. La maduresa emocional també és una part que s'ha de tenir molt en compte. Però un dels problemes és que aquesta concepció de que el nen no té mòbil, però fa servir el meu tot el dia, cada vegada que vulgui. o no té un mòbil, no, la tele no la mira, però agafa el meu mòbil i per tranquil·litzar-li, perquè es quede, bueno, perquè estigui fent una altra cosa, li dones el teu mòbil i està en un programa de televisió que és el mateix. Són hores de pantalla. Nosaltres el que volem és disminuir aquestes hores de pantalla, que és lo dolent.
2: Exacte, que els nens s'avorreixin, perquè quan un nen s'avorreix, crea, imagina, i això és boníssim pel seu desenvolupament neurològic. Mm-hmm. I s'està perdent amb tanta exposició a la pantalla.
0: Quines recomanacions li donaríeu als pares?
1: Sobretot, crec que la cosa més important és donar l'exemple, no? O sigui, si els adults estem constantment mirant el mòbil, és molt difícil que demanis que facin algo que tu no estàs fent tampoc. I, bueno, això és una cosa que s'ha de valorar bastant.
2: I també és important establir límits, normes clares sobre horaris, temps màxim i espai sense pantalles, per exemple, durant els àpats o abans d'anar a dormir. El control parental que ofereixen molts dispositius és una eina molt eficaç, perquè jo, pues, a vegades veig a la consulta, no? Els dic, quanta estona fan servir el telèfon? I em diuen, pues, la que jo els hi deixo, perquè està programat perquè a tal moment s'apagui. Uh-huh. I que sigui menys de dues hores al dia, perquè si no ja és massa. Totes aquestes recomanacions són bones per als pares.
1: En el cas dels infants petits, sempre, sempre ha de ser supervisat aquest ús. Això és molt important. Convé prioritzar també els continguts educatius i adequats per la seva edat. Però no només perquè sigui algo educatiu vol dir que tens via lliure, no? Uh-huh. O sigui, ha d'estar sempre dintre d'un temps i un espai adequat. A la taula no, si estem dinant, o estem sopant en família, és un sopar de família, no és un moment per estar amb una pantalla.
2: Uh-huh. I també un altre aspecte clau és oferir alternatives, no? Al final vivim en una dinàmica de tots treballem, tenim poc temps lliure per preparar coses i la solució fàcil és deixar-li una pantalla al nen perquè s'entretingui. Però si els oferim alternatives, esport, lectura, jocs creatius, activitats a l'aire lliure, temps en família, doncs els estem fent un gran favor. Un nen, per la tarda, pues, que vagi al parc, que si no pot fer una activitat extraescolar, però donar-li, posar-li els dibuixos des que arriba de l'escola fins a l'hora de sopar, per mi és massa.
0: Clar, és diferent el tipus del que consumeixen, de continguts, i també hem de tenir en compte els continguts, però també les hores, no? El temps de la utilització.
2: Exacte.
0: Quines recomanacions ens donaríeu sobre aquest temps d'ús?
1: Pues mira, una de les coses importants és que menors de 2 anys no haurien de tenir pantalla, cap tipus de pantalla. Mm. I això és una cosa que si tu et fixes a qualsevol lloc on siguis, veuràs a un nadó que té una pantalla davant, i això és dolentíssim.
0: A vegades s'utilitza, ho veiem, no? A l'hora de... És un nen, una nena que no menja gaire bé, a vegades els tenim entretinguts amb la tableta allà davant,
1: distrets.
0: Amb la tauleta, distrets, i així aprofitem per anar donant-los donar-los de menjar,
2: i fins
0: no?
2: I tot a la consulta jo he tingut, i la Carolina segur que també, nens que entren al cotxet, és a dir, que són nens menors de 3 anys que van amb el mòbil, i estàs parlant amb els pares i els nens estan mirant el mòbil, però és que a vegades els pares també estan mirant el mòbil, llavors... És, doncs, com ha dit ella, donar exemple i intentar, doncs, no exposar-los tan aviat.
0: I a vegades potser us diuen, és que si no és així,
2: sí,
0: no em menja.
2: Total.
1: Clar, però és que si no té interès per el que està menjant, o sigui, ha de ser una activitat creativa en família, un esforç, és un esforç, això ho tenim tots clar, però bueno, és un esforç que s'ha de fer pel benestar general. Després, ja com dèiem, que menors de 2 anys no haurien de tenir,
0: exacte.
1: Entre 2 i 6 anys, més o menys, parlem de màxim 1 hora diària, eh? 1 hora diària i acompanyats. O sigui, pregunta qui vulguis, és que...
0: Hora, déu-n'hi-do, eh? Són molts minuts, eh? Aquí es poden veure, hi ha molts continguts per veure en 1 hora, és a dir, que fins i tot tan petits no sé jo.
1: Exactament, ara pensa que segur que tothom fa de 2 cap amunt. O sigui, i és una cosa que, bueno, que s'ha de valorar igualment. Li agrada la música, doncs posa-li música, no li posis un vídeo amb música, posa-li només la música, que això li distreurà, estarà més entretingut i és una cosa diferent i molt més saludable. I quan més grans, sobretot hem de primar un equilibri entre la son, l'estudi, l'exercici, les relacions socials, les relacions familiars, que és una part molt, molt important de l'estructura de cadascú, no?
0: Mm-hmm. Diana?
2: Sí, més important també que comptar els minuts, que és important, doncs també observar si l'ús afecta la vida diària de l'infant o de l'adolescent. Per exemple, jo Personalment, a casa meva, tinc una filla de 5 anys i entre setmana no es veu la tele. I els divendres sí que mirem una pel·lícula, que segurament és més d'una hora diària, però és una pel·lícula que amb la meva parella hem seleccionat el contingut i ja està. I està acompanyada, la mirem els quatre com una activitat en família. O si vas al cine, no? Tampoc és que no puguin anar al cine els nens, però sempre sense deixar de banda el sentit comú. A vegades és el menys comú dels sentits.
0: Clar, estem parlant d'ús i d'abús de pantalles en infants, però també la televisió és una pantalla. És a dir, ara vinculem molt als mòbils, no? A les tauletes, aquests dispositius com és, que es poden portar a qualsevol lloc. Però, a vegades, si no tenim mòbil, evidentment, la televisió és també una d'aquestes pantalles i tampoc el que no és recomanable tenir els nanos allà 3 hores distrets mirant la televisió, aquells dibuixos animats o fins i tot els videojocs.
1: Sí, en comptes d'estar, doncs, pintant, llegint, ballant,
0: un passeig jugant, en el parc, exacte, per exemple, exacte, que els hi dongui vitamina D, ara que eren dies de bo.
1: I el que deia la Diana abans, no? La creativitat. És molt important que un nen sàpiga el que és avorrir-se. Això no és una cosa dolenta, és una cosa molt positiva, perquè tens una creativitat per buscar eines, per mirar coses que fer.
2: T'inventes un joc, agafes qualsevol tap de suro d'una ampolla i jugues, li dibuixes una cara, coses que hem fet sempre, però que ara... s'està perdent amb aquesta digitalització.
0: Teniu la sensació de que els pares tenen aquesta informació i que, bueno, el dia que passa any campeny?
2: Home, nosaltres la donem. Sí, la donem, sí. Però clar.
0: Perquè és que s'ha parlat molt d'això, i sí, bueno, que és veritat que a vegades és que hi ha nens que també, doncs, també ens fan una miqueta de xantatge emocional, no? És a dir, i doncs tant. Mira, no et menjo si no n'hi ha mòbil, no? I a vegades, al final, doncs caiem, eh?
1: No, i quan tens adolescents, també. Què passa amb un adolescent que dius és que no li puc agafar el mòbil, no li puc treure el mòbil? És que no hem d'arribar a aquest punt. Si aquest nen no pot viure sense el mòbil, el món cau. Si està sense mòbil, hem deixat tot aquest temps estar fins que hem arribat a aquest punt i és el que hem d'intentar, no arribar tan lluny.
0: Mm-hmm. Tenim aquesta dependència ja des de petits, i sobretot en l'adolescència, que sembla que no poden viure sense el seu dispositiu mòbil. Doncs vinga, abans d'acabar, un consell que els hi voleu transmetre a aquells que ens estiguin escoltant, una miqueta recapitulant tota la informació que hem explicat aquí.
1: Bueno, jo per la meva part diria que la tecnologia no és una cosa dolenta, ens ha portat molts beneficis, moltes coses molt positives, però el nostre objectiu és ensenyar a utilitzar-la de la manera responsable, saludable, i primar sempre el contacte persona a persona, el tu a tu i el temps de família. Això és primordial.
2: Sí, i recordar que el joc, el descans, la conversa i el temps compartit continuen sent fonamentals per al desenvolupament infantil. Els teus fills, el dia de demà, recordaran si has jugat amb ells, al parc, si els has gronxat. No recordaran si el dia que van fer la rabieta i volien el mòbil tu els hi vas donar. Ells recordaran el temps compartit amb tu, i això és una cosa que jo crec que s'ha de tenir molt en compte.
0: Doncs avui el títol d'aquest espai de salut a Calafell Ràdio ha estat les pantalles i la salut infantil, trobar l'equilibri, d'entre l'ús i l'abús. Ho hem parlat amb la doctora Carolina Bonet, que és pediatra, i també la infermera pediàtrica, la Diana Rill. Gràcies per venir a la ràdio i fins la propera.
1: Moltes gràcies. Adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
11: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
4: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Calafell Matí és el programa magazín de Calafell Ràdio. A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
1: Ja sabeu que cada dia, en el tram final del Calafell Matí, repassem l'agenda d'activitats, l'agenda cultural, tot el que s'ha programat a la setmana, us ho expliquem des d'aquest espai. Començarem explicant-vos que aquest dijous, a partir de 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Casa Nova del Port de Segur de Calafell es farà la presentació del llibre Després de l'amor. A motiu del Dia de la Visibilitat Lèsbica, es comptarà amb la presència de l'autora del llibre, la Marta Fillan, amb el que es debatrà doncs, posteriorment el contingut d'aquest llibre. El missatge que es desprèn després de l'amor, aquest llibre que es farà la presentació, com dèiem, aquest dijous, 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Casa Nova de Segur de Calafell. Activitat gratuïta. I parlem del taller d'estampació urbana d'aquest divendres, dia 22 de maig, a partir de les 6 de la tarda, al Casal Jove de Calafell, a la plaça Alcalde Romeu de Calafell Platja. Quan sou capaç de veure el que trepitgeu, els vostres peus, us sorprendrà el bonic que pot ser el terra del vostre poble o de la vostra ciutat. L'estampació urbana consisteix en buscar elements del mobiliari urbà que a simple vista a vegades no es veuen, però que de forma estampada en les vostres samarretes, a les vostres bosses, doncs poden quedar increïbles. No us faci mandra provar aquesta tècnica d'estampat de forma única i original amb un taller que es farà aquest divendres, dia 22 de maig, a partir de les 5 de la tarda, al Casal Jove de Calafell. Les inscripcions es fan a través del portal web joventut.calafell.cat, www.joventut.calafell.cat. Es prioritzaran els joves d'entre 12 i 35 anys. És un taller a càrrec de Casa Magenta. Aquest divendres, per la tarda, activitat gratuïta en el Casal Jove de Calafell. I parlem de la quarta cursa solidària 2026 entre Cunit i Calafell, organitzada des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Calafell. Una cursa que consta de caminada, també d'una marxa nòrdica, del cross escolar, una cursa de 5 quilòmetres i una altra de 10 quilòmetres. La recollida de dorsals es fa aquest divendres 22 de maig a partir de 9:45 del matí fins 3:15 de la tarda a la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Calafell i també dissabte dia 23 pel matí entre 9:45 i 3:15 del migdia a la Regidoria d'Esports de Calafell. El dia de la cursa, aquest diumenge dia 24 de maig, la jornada comença a partir de les 9 del matí. Inscripcions les podeu fer a esportmaniacs.com. Si entreu en el web municipal calafell.cat a la seva agenda, trobareu l'enllaç per fer les inscripcions. Recordeu, aquest pròxim... aquest pròxim diumenge, dia 24, es fa aquesta quarta cursa solidària 2026, Cunit Calafell. I seguim en diumenge, perquè es celebra a partir de la tarda, 6:45, el Festival 2026 de l'Escola de Dansa Crearts. Serà en el Teatre Joan Colet de Calafell. Entra al Museu Crearts i descobreix les diferents èpoques històriques a través de la dansa. Entrada gratuïta i per tots els públics. El Teatre Joan Colet de Calafell acull aquest diumenge per la tarda aquest Festival 2026 de l'Escola de Dansa Crearts. I acabarem l'agenda cultural a una altra de les activitats programades per aquest diumenge, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda. Serà el concert de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Pic Santa Susana de Barcelona. Un concert amb les agrupacions Simbiosi, Ben Tocats i Orquestra Simfònica. Tot això passarà a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, amb joves d'entre 12 i 22 anys interpretant un programa molt variat. L'entrada és lliure i totalment gratuïta i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell. Recordeu, aquest diumenge 24 de maig, a partir de les 7 de la tarda, a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell, concert de les agrupacions Simbiosi, Ben Tocats i Orquestra Simfònica de l'Escola Municipal de Música Sant Andreu Mestre Pic Santa Susana de Barcelona. Doncs aquestes són les activitats programades a l'agenda cultural a Calafell per aquesta setmana.
0: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden.
1: Primera llista.
0: Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda amb Marc Clapés a Calafell Ràdio. Primera llista. Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Backstage és el programa de ràdio en el passat i el present de la música es connecta. Un viatge sonor per conèixer la història de les cançons i sentir l'evolució de la música. Amb entrevistes i els testimonis dels DJs més importants del territori per compartir les seves anècdotes, experiències i la seva visió.
1: Backstage.
0: Un espai per als amants dels sons que han marcat i continuen marcant generacions. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb Samuel Baus.
2: Cada dissabte a 9:15 del matí descobreix nous artistes del panorama musical català amb David Burillo, perquè Catalunya està plena de talent ocult que ha de ser escoltat. Això és...

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Així sonen els èxits a les tardes de Calafell Ràdio.